0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el que jo l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent, no? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquella, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la caligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany, i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres, o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació, i per tant l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està allà fent miniatures...
0: Oh, està, perquè m'esperava que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
1: No, això no em passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones?
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me catxis.
1: Fer les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I, per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic. Sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona. Així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península Ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De Cataclismes, doncs, és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsi, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780, no? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, a més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsi que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del regne visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: Això.
1: No? Llavors es creen aquestes cròniques, no? Que vinculen, no? La figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? O estem, no és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al regne d'Astúries i passi, no? A finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí, i no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no... Si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, el que sé, tampoc era... Tampoc hi havia tanta gent a la península Ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no.
1: En una balança. 30 i pico manuscrits.
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia, en una balança. 30, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, o...
3: Poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: Què sé? És una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América, ha agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé. Suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio dúplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns. Com, per exemple, l'escriptòrium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i, per tant, està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: una mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids,
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de, això si 3CAT agafa la idea, mira, si fan, ara fan realities de tot, pues, fan com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
0: On els posaries?
1: El Collell, per exemple.
0: El Collell,
1: clar. On anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDMA. I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Veia il·luminacions que surten.
1: Clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a València, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és la notació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a l'edat mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre, un escriptori monàstic, era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues sí, puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no? Domèstic. és un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara cal convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquest és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquest és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Com bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 70, del 1970 bueno. I algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una jo què sé, una clèriga, no, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? El nom, no, bueno, l'important aquí és dir, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar o com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte, següent pregunta.
1: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Perquè són miniatures, exacte. Si sou uns custodes o uns... un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Ametri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I, precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs, precisament, en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys, apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on a Materi, fixeu-vos, a Materi és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Ametri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No? És aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no? del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia forçant la vista amb productes químics allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, t'arriba la mort, vas a creues el mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls,

0: de verídica.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: molt,
1: sí, sí,
0: personal,
1: sí, sí, sí.
0: Molt, molt de dins.
1: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara a Materi, no? És el company d'Ende.
0: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona. Ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la Torre de l'Escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia o qualsevol, busqueu i colofó, Beato de Tàbara... On Ameteri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a Inspecció de Treball, no? Demà he tingut aquí, este soy yo. Es dibuixa a si mateix i altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'han muntat, 3CAT amb en Titó, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè està, va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim

0: últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
1: I què hi ha de diferent?
0: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? I tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes, es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents, o jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel beat de Girona, és el beat d'aquests 34 beats conservats i els 22 en miniatures, és el beat conservat amb més miniatures, és el beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
0: Ah, doncs mira...
3: Jo me'l porto fent des de la pregunta 1.
0: Que vas dir beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un beat que està conservat a Girona, un beat de Girona, no? El beat de Tàbara, perquè està... Sabem que es va fer Tàbara. I el beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan. És de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
3: torna a sortir
0: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
3: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
0: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
3: Martí?
2: A Girona?
0: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del 10. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè, no? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
3: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
0: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I, i que de fet copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
3: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya.
0: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la Catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Aquisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com de cop i volta tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
3: Tens un minut.
0: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
3: Hòstia!
0: És un tros d'un... Sí. I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
3: Molt bé.
0: De luxe.
3: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
0: Es diu Segrest.
3: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs amb més força. Alhora també doncs ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara amb més de 80 anys doncs ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet, se'ns fa gran, perquè aquest senyor ja té 83 anys i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat, i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026, i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021. Però doncs ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora doncs, dels següents concerts que també hi hauran. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Varillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Hey.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jambori, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

convençut la música de Paua, el dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas, i és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt AT. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt AT a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment, que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joyce. És un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joyce, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen, i per tancar el programa d'avui doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002, Home Cooking, Tony Allen.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ultima una nova proposta per combatre l'ocupació il·legal. Una de les mesures que es plantegen és que el jutge pugui aplicar, com ara dèiem, una mesura cautelar de desallotjament immediat en un termini de 24 a 48 hores. De totes les propostes dels advocats de Barcelona, avui en parlem amb en Julio Naveira, que és advocat i vocal de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Molt bé, aquí. A veure si podem explicar una miqueta aquestes propostes i la problemàtica que hi ha amb l'ocupació il·legal i la podem solucionar d'alguna manera, que és una de les lacres més importants que tenim avui a la nostra societat, no?
4: Consideren que l'actual legislació no és prou contundent contra l'ocupació il·legal o estem parlant d'agilitzar els mecanismes? O potser totes dues coses?
5: Bueno, jo crec que aquí el problema que tenim aquí actualment aquí a Espanya, sobretot aquí a Catalunya, és que confonem el que és l'ocupació delinqüencial amb la resta d'ocupacions que el propietari vol recuperar la posesión de la propiedad, ¿no? Tenemos que tener claro que una cosa es cuando estamos en un juzgado para resolver la existencia de una resolución de un contrato o un impago de una renta, que en este caso es una persona que está dentro de la vivienda o del local de negocio, que también hay que tener en cuenta los locales, sin cumplir ese contrato, que sea el juez el que decida, pero luego están las ocupaciones delincuenciales o ocupaciones realmente ilegales, ¿no? Que es una persona que se mete en tu casa, se mete en tu local sin tu consentimiento, utilizando en todo caso la fuerza en las cosas. Violencia en las personas es otra cuestión, pero sí fuerza en las cosas. A partir de aquí hemos de diferenciar muy claro este tipo de ocupaciones delincuenciales, que son un delito, ¿sí? Y como tal delito tiene que actuarse, ya sea un delito de allanamiento de morada o un delito de usurpación de bien inmueble. ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí en España? Es que el Estado trata de forma igual ambas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de falta de vivienda social. La falta de vivienda social la tiene que dar el Estado, y como el Estado no se ve capacitado o no tiene capacidad para cumplir con su obligación, transmite esta obligación hacia los propietarios. Es el único delito. Cuando a ti se meten en tu casa, te están ocupando una propiedad tuya. Nos encontramos que es el único delito, ¿sí?, en el cual, hasta que no hay sentencia, el propietario no recupera la posesión del bien que el presunto delincuente le ha quitado. A usted, a cualquier persona, le quitan el móvil y automáticamente la policía coge este móvil, se lo devuelve al propietario y luego iremos al juicio. Un delito leve tardará un mes, tardará dos meses, el tiempo que sea, un año, da igual. Pero el propietario recupera de inmediato la posesión. Aquí nos encontramos que no sucede esto. Claro, la duración media en España para recuperar esta posesión vía penal, estamos hablando, y según datos del Consejo General del Poder Judicial del 2023, a nivel penal estamos tardando aproximadamente unos 20 meses para recuperar la posesión, ¿sí? Y a nivel civil, que también están las ocupaciones del artículo 251.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es una modificación para ocupaciones ilegales solo de viviendas y de personas físicas, podemos llegar a los 36 meses. Esto es una barbaridad. Si a todo esto además le añadimos que las medidas legislativas, el último Real Decreto que se publicó ahora en el 2024, que prorroga las suspensiones y los lanzamientos de ejecuciones de viviendas de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre del 2025, también se incluye en ese Real Decreto las familias vulnerables que han cometido este delito, con lo cual estamos protegiendo ya no solamente la propiedad, estamos desprotegiendo la propiedad a favor de personas que han cometido un delito, y eso es lo que no puede ser. Por ese motivo planteamos varias propuestas para reducir esta duración, porque el propietario lo quiere recuperar la posesión. No podemos estar de 20 meses en la vía penal a 36 meses en la vía civil para que recuperar mi posesión de una persona que se ha metido en mi casa sin mi consentimiento. Claro, esto hace que se vayan aumentando exponencialmente en más de un 50% en los últimos 5 años las ocupaciones delincuenciales en nuestro país y sobre todo en Cataluña. Luego, si quiere, le puedo dar datos exactos al 2023 de estas ocupaciones.
4: En quin sentit, no? proposen el desallotjament exprés d'habitatges ocupats? Ho dic perquè això també hauria de permetre diferenciar aquests tipus d'ocupació, no? a les quals vostè fa referència, la delinqüencial i, per exemple, el cas, interpreto, doncs, d'una família que tingui un contracte de lloguer o bé una hipoteca, no? Vull dir, un contracte de compra d'un habitatge i que per unes circumstàncies doncs, puntuals no pugui fer front a aquest pagament, no? I, per tant, continuï residint en aquest immoble, entenc, malgrat la propietat, doncs, sigui d'un altre. En quins casos s'aplicaria aquesta mesura cautelar?
5: No, aquesta mesura cautelar només s'aplicaria amb els supòsits d'ocupació de la vivenda o del local de negoci, bueno, o de qualsevol bé immoble, sense consentiment del propietari, sense consentiment. Quan estem parlant d'una persona que comentaves, no?, de que no pot pagar el lloguer o que no pot pagar la hipoteca, hi ha una execució hipotecària, hi ha un desnonament per manca de pagament, aquí el procediment civil és el que és i aquí el que sí que té que fer és agilitar la justícia, no? Uno de los principales problemas que tiene la justicia es la duración de los procedimientos. Cuando estamos hablando de estos 36 meses en la vía civil para recuperar la posesión de un inmueble, ¿sí? Estamos hablando no en los desahucios de falta de pago, que esto puede ser menos, podemos estar hablando de 12, 13 meses, ¿sí? Pero claro, si luego las medidas protectoras prorrogan hasta 31 de diciembre de 2025, pero es un procedimiento civil que tenemos que valorar punto por punto. ¿Por qué? Porque en este supuesto la persona no ha cometido ninguna actuación ilegal, no ha cometido ninguna actuación ilícita. El no pagar, el discutir la vigencia de un contrato son cuestiones civiles que tiene que responder la justicia. La única solución, esto se llama ese problema de la incoocupación, la solución en estos casos, por ejemplo, es únicamente agilizar la tramitación y lo que en el papel pone que un procedimiento tarda 5 meses, que sean 5 meses y no sean 36. No es el problema. Las medidas que proponemos nosotros son para agilizar las ocupaciones ilegales, las ocupaciones delincuenciales. Estas ocupaciones que hacen que una persona, mediante la patada en la puerta o cualquier procedimiento, se meta en una vivienda de otra persona.
4: Que potser és una segona residència, potser és un apartament, no?, de cap de setmana, per exemple.
5: Correcte.
4: I es pot donar aquest cas.
5: Sí, una segona residència, un apartament. Inclús la persona, per exemple, que una persona gran que està a la residència, utilitzant que és un exemple, no?, que tenim casos, no?, que està a la residència i té aquesta vivenda llogada per poder pagar la residència o la vol llogar per pagar la residència i li ocupen la vivenda. Esto es lo que estamos, estas son las ocupaciones delincuenciales que tienen que ser tratadas como tales. Pasa en otros países, pasa en Francia, pasa en Reino Unido, pasa en Italia. Aquí el problema es que se judicializa el tema por la que la policía tampoco puede intervenir directamente. Entonces, aquí hacemos medidas, por un lado, a nivel de que la policía pueda actuar, luego es un caso las comento, y por otro lado, a nivel del juzgado que pueda actuar. Pero que quede claro que estas medidas, estas propuestas, son solamente para estas ocupaciones sin consentimiento del propietario. Como dato, desde el año 2017 al año 2023, y estos son datos del Ministerio del Interior, hay un incremento en las ocupaciones delincuenciales, este tipo de ocupaciones, de la patada en la puerta, de más de un 50%. En el año 2023 tenemos datos de 15.289 ocupaciones. Los datos son datos del Ministerio del Interior. Aquí hemos de tener en cuenta todas aquellas ocupaciones que no constan aquí. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de viviendas, sino también de ocupaciones de locales. Y cuando hablamos de estas ocupaciones delincuenciales, además del problema que tenemos con la propiedad, ¿sí?, hay un problema muy importante de convivencia, ¿sí?, porque se producen problemas convivenciales, comunidad de propietarios, vecinos que también se ven afectados. Y también, luego haré un pequeño resumen de las modificaciones que proponemos, ¿no? Y todo eso, con los delitos de hurtos, delitos también de la multireincidencia, que también hicimos en su momento una propuesta, ¿vale? Todo esto provoca una gran inseguridad ciudadana, además de la propia ocupación delincuencial. De estas 15.289 ocupaciones del año 2023, tenemos en Barcelona, ¿sí?, 4.610 ocupaciones. De estas 4.610 ocupaciones, no tengo datos exactos porque no los he podido controlar, pero a mí, más o menos a octubre del 2023, por ranking de importancia, primero era Barcelona, segundo Mataró y tercero Badalona. Y estamos hablando de capital, ¿eh? Mataró, capital, no el partido judicial, y Badalona también.
4: Per tant, vol dir que les, perdó, que l'interrompi, que de les 4.610 que l'any 2023 fins a l'octubre del 23 es detecten a la demarcació de Barcelona, no només a la ciutat de Barcelona, sinó que s'inclou també aquí Badalona i Mataró, eh?
5: Sí, sí. I altres municipis... La província de Barcelona, sí... Sí, d'aquestes, per tindre una dada, eh? Mm-hmm. D'aquestes 15.269 ocupacions, 6.258 són en Catalunya, més d'un 45%. O sea, el problema està en Espanya, però Catalunya és un foc molt important. Mm-hmm. D'aquestes 6.258, pràcticament el 85%, 4.610 estan en la província de Barcelona. Sí, provincia de Barcelona. Y luego, a nivel de ranking, primero está Barcelona, no te puedo decir los números exactos, no quiero decir. Uh-huh. Sí que miramos los números, por ejemplo, de Mataró y de Badalona, y aproximadamente en el 2023 hablamos de unas 500 ocupaciones, ¿sí? De este tipo, ¿eh?
4: Delincuenciales. Sí, això de gener a octubre del 2023.
5: Del 2023, sí. Y son dadas del Ministerio del Interior. Uh-huh. Claro, al final... El ocupa se va de la vivienda, ¿sí? Pero mientras se va y no se va, estamos hablando de estos 20 meses mínimo, ¿sí? Claro, 20 meses es el problema que hay con la convivencia, se crean mafias. Claro, las personas ocupas al final, las verdaderas ocupantes, suelen ser familias vulnerables, lógicamente, pero son engañadas por parte de estas mafias que les alquilan o les venden estas viviendas. Pero no hay que olvidar que las familias vulnerables deben de acudir a los procesos de servicios sociales como cualquier otra persona. Uh-huh. Claro, y estas personas, cuando están adquiriendo esta vivienda ocupada de forma ilegal, son conscientes de ello. Se están saltando su propia ley. Hemos tenido casos absurdos de empresas públicas, sí, por ejemplo, aquí en Mataró y en Badalona también ha pasado, que están creando vivienda social y cuando van a entregar esa vivienda social a la familia vulnerable... se encuentra que otra familia vulnerable, por la puerta atrás, ha ocupado la vivienda. Esto no se puede permitir. No se puede permitir porque la vulnerabilidad de la familia, ¿sí?, la tiene que remediar el Estado con los servicios sociales. No puede ser, no se pueden provocar dos problemas. Uno, que sea la propiedad el que lo pague. Dos, que sea la sociedad el que lo pague. Y el tercero es fundamental, que es el tercero que para mí es fundamental. Por mucha vulnerabilidad que tengas, no se puede amparar un delito, porque hay otras familias vulnerables que están cumpliendo la legalidad y por tu vulneración de este delito se están quedando fuera. Y por eso esas medidas que estamos proponiendo.
4: És important perquè això no passi, que també funcionin correctament els serveis socials, eh? I es disposi d'aquest habitatge públic tan necessari, no? I alhora, doncs, del qual tant en manca, també, per altra banda. Clar, per tot això vostès proposen que la mesura cautelar del desallotjament immediat en un termini de 48 hores es dugui a terme quan l'ocupant, ho dic perquè anem justos de temps, i hem de, hem de ser àgils, no pugui aportar un títol de possessió. No pugui aportar un títol de possessió en aquestes 48 hores, no?
5: Correcte,
4: quan estigui en perill l'habitatge...
5: Correcte, tramitar la diligència, el jutge crida el jutjat a l'ocupant i té 48 hores per aportar el títol del títol que legitima la seva possessió. Si no hi ha títol, automàticament es fa la desocupació, s'entrega la possessió a la propietat i automàticament també en aquesta proposta donem trasllat als serveis socials perquè facin la seva feina. No deixem, perquè des de l'advocació de Barcelona també fem propostes d'agilització dels serveis socials i de compliment de la vivienda social, ¿no? Però són dues coses diferents, no podem mesclar-les. Per un lado, la proposta nostra és ocupación delincuencial sin consentimiento del propietario, atestado policial, se va al juzgado 48 horas para que el ocupante aporte título. Si tiene título, no pasa nada porque estamos en el otro ámbito que hemos comentado. Y si no tiene título, automáticamente se produce el desalojo del ocupante, se le devuelve la posesión a la propiedad y ya está. Y continúa el procedimiento penal hasta la sentencia final.
4: I aquesta mesura proposen que es dugui a terme no només en els casos de noves ocupacions, sinó que també es podria utilitzar en aquells casos, diguéssim, on hi ha edificis o immobles que ja fa temps que estan ocupats, eh?
5: Correcte, el mateix, sí, perquè són, són delitos continuados, són delitos flagrantes i, per tant, se estan cometiendo de forma continuada. I per este motiu estan dentro del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hay una modificació en la Ley Orgánica 1 del 2025 de eficiencia de la justicia, que ya establece este tipo de delito, los dos, allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble, cómo a tramitar por el juicio rápido. Por tanto, en este supuesto no habría ningún problema. También solicitamos, se tiene que modificar también la ley del jurado, la ley de allanamiento, la ley del jurado, porque el allanamiento de morada a fecha de hoy se regula, en teoría, por la ley del Tribunal del Jurado y tiene que tramitarse por el juicio rápido.
4: Demanen també, per exemple, que es pugui aplicar aquesta nova, aquesta proposta de normativa quan, entenc, malgrat sí que es tingui aquest títol de possessió, l'habitatge estigui en perill?
5: També, però això són mesures administratives i mesures civils. Nosaltres, fent de totes aquestes ocupacions delinqüencials o sense consentiment de la propietat, fem modificacions a nivell penal, a nivell civil, també modificació a nivell del Código Civil Català perquè les comunitats de propietaris afectades puguin intervenir. ¿Sí? De tot això són moltes mesures, però al final la conclusió és tratar de forma distinta la ocupación sin consentimiento de la ocupación con un consentimiento previo. Tratar de forma clara y precisa las ocupaciones delincuenciales como lo que son delitos, y a partir de este momento que los servicios sociales hagan su trabajo. Los días 28 y 29 de enero de este año se hace en el Colegio de la Abogacía de Barcelona
4: un congreso de ocupación ilegal.
5: Sí. Correcte, sí, que ho fem conjuntament el Col·legi d'Advocats de Madrid, Màlaga i Barcelona, per tal de tratar totes aquestes problemàtiques i presentar totes aquestes propostes legislatives que, com t'he comentat, no solament les fem a l'àmbit penal, sinó també a l'àmbit civil, àmbit administratiu i àmbit de la llei de policies locals, a fin efecto de que las policías locales, que son las que conocen realmente la problemática de cada localidad, pueda intervenir en su localidad.
4: Propostes que entenc elevaran al Congrés dels Diputats?
5: Sí, senyor. Sí, les elevarem al Congrés dels Diputats, tal com van fer amb la ley 5 del 2018, que fue la que permitió, vía civil, una medida cautelar para las ocupaciones sin consentimiento, pero en la actual legislación solamente permite esta medida cautelar, que es un plazo civilmente de 5 días en lugar de 48 horas para aportar el título, pero solamente para viviendas de personas físicas.
4: Sí, ya para acabar.
5: No afecta locales ni viviendas de personas jurídicas.
4: ¿Com valoren el fet que s'hagi prorrogat la suspensió de desnonaments al llarg de tot el 2025? No? Ho dic perquè aquesta és una mesura que pretén beneficiar a priori les famílies vulnerables.
5: Clar, en el que fa referència a les ocupacions delinqüencials, i torno a repetir, només en aquestes ocupacions delinqüencials estem totalment en contra d'aquesta pròrroga, perquè, tal com hem dit, s'està prorrogant durant un any la execució d'una sentència penal o la execució d'una sentència civil per a persones vulnerables que han cometit una actuació il·legal, que han cometit un delito. I per això hem de diferenciar que els serveis socials tienen que actuar. Sí, pero tiene que actuar. No se puede amparar la comisión de un delito en base a la falta de vivienda social del Estado. Por este motivo, una de las propuestas que hacemos es que el Real Decreto 9 del 2024, que modifica o que amplía hasta el 31 de diciembre de 2025, excluya de la aplicación estas ocupaciones delincuenciales.
4: Julio Naveira, advocat i vocal de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos atès avui al Badalona Matí. Que vagi
5: gràcies bé. A vosaltres i espero que s'ha entès una miqueta la problemàtica.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Que seguim parlant de la serralada de Marina i ho fem un cop més amb en Fernando Carceller. Hola, què tal?
0: Hola, què tal?
4: Com estàs?
0: Bien.
4: Avui amb la intenció de parlar una mica de l'evolució del paisatge vegetal d'aquest entorn, diguéssim, més rural que tenim al nostre municipi i que compartim també amb els veïns de Tiana. Ara el Fernando em feia referència. Està molt bé aquest observatori d'astronomia
0: del qual
4: en parlàvem ara amb motiu d'aquesta desfilada planetària, eh?
0: Sí, nosotros hay una paseada que se hace en septiembre y siempre vemos Júpiter o Saturno. Entonces, este es el Ramón, Ramón y otros que están allí nos explican, primero dan una charla sobre el planeta y luego todos observan. Y se ve, Saturno se ven las líneas y en Saturno se ven hasta las bandas.
4: Clar, ell deia...
0: Els
4: anells de Saturno. Sí. Ell ens deia, el Ramon Bosch, que la serralada de Marina segurament és un dels llocs amb menys llum, no?, a la nit, i des dels quals doncs, podem observar millor aquesta desfilada planetària. En concret, tu que t'has trepitjat tant la serralada de Marina, no? Quin és el lloc que més ens recomanes per fer una observació d'aquest tipus?
0: Bueno, son todos la parte, sobretot la conrería... En Tiana, incluso ahí el observatorio, aún está la ciudad, pero más toda la parte de la conrería, la Coscollada... Siempre hay un poco de contaminación, porque caen muchas ciudades aquí, va a una Santa Coloma, pero bueno, desde ahí se observa bien. Y ahora
4: desde el bosc, els accessos al bosc d'en Vilaró, per
0: sí,
4: exemple, no?
0: Exactamente.
4: Potser.
0: Y entonces hay una... La gente se puede bajar una aplicación de internet, esto, Astro, tal, y enseguida los pone allí y los ve, observa.
4: Que tiene las constelaciones, las planetas,
0: es fácil, pones el móvil sobre encima de la cabeza y encima los ves, ¿eh? Estas aplicaciones es fácil.
4: Molt bé. Ara, aneu abrigats. Aneu abrigats, sí, sí, sí. Perquè aquestes nits de gener, doncs clar, les temperatures baixen. Anem ara sí a l'evolució del paisatge vegetal a la serralada de Marina. De quina manera doncs, ha anat canviant des dels ibers, que ja hi ha poblats ibers com el Puig Castellà, sí, fins a dia d'avui?
0: Aquí el Puig Castellà, aquí en Badalona, tenim el Turó d'Embosca.
4: I el Turó d'Embosca.
0: El Turó d'Embosca, que és Castellà-Santa Coloma, hi ha tres, el Turó d'Embosca, aquí en Badalona, i... El Turó de las Malesas, que es de Moncada, que también está en la correría. Pero bueno, desde todos, uno a otro se divisan, porque ponían hogueras y cuando había un asalto o algo se comunicaban entre ellos. Y desde el Turó de Emboscada, que era ya de los íberos, claro, ya tenemos datos, ya desde el Museo de Badalona, que lo lleva, ya desde tenemos datos que hace del siglo II antes de Cristo, o sea, de más de 2.000 años, ya cultivaban, ya tenían conreos. Das cuenta que, por ejemplo, aquí muchos productos la gente no sabe, pero las lentejas, habas, garbanzos, todo esto lo cultivaban. Cebada, el trigo, e incluso alguna viña tenían, ¿no? Y también
4: los íberos, ¿eh?
0: Y los íberos, hace más de 2.000 años, utilizaban las plantas remelleras, ¿no? El romero, la farigola, todo esto utilizaban para condimentos y algunas plantas silvestres que utilizaban el diente león para comer. O sea que ya la... Se ha utilizado desde siempre, ¿no? Entonces, después la evolución, incluso cuando en el acta ya cuando metió la cartuja o San Jeroni hace más de 600 años, pues ya te dice que tiene pinos, encinas...
4: Ya no hay tantos conreos.
0: Sí, ya tiene conreos, pero ya tiene pinos. Era un bosque, porque en realidad la región mediterránea donde nosotros estamos, tendríamos que ver toda la Serra Marina toda llena de encinas, un alcinar. Pasa que, claro, toda tanta gente ha pasado y ha cultivado y ha hecho tal, pero es un alcinar, este es el bosque climático que correspondería. Luego lo que pasa es que la explotación del bosque ahora queda más residual, ¿no? Después se ha ido siempre cultivando. De hecho, en el siglo XVI se utilizaban mucho los cultivos estos que eran alternancia de bosque y cultivo, ¿sabes? O sea, ellos, claro, no eran tontos, ¿no? Entonces cultivaban porque, claro, si lo destrozas todo, lo quemas todo, no tienes nada. Entonces ellos dejaban una parte de bosque, que entonces plantaban pinos, porque los pinos han avanzado más, en realidad, que la encina, ¿no? Los pinos, hay más pinos de los que debieran corresponder a la encina, porque son fáciles, es un terreno arenoso, de sauló, de granito, y los suelos estos truncados, pues agarran bien, ¿no? Sujetan. Entonces, plantaban pinos una parte de matollar, de garriga, de coscol, de estas...
4: De llentisca, ¿no?
0: Sí, de llentisca, que esto lo utilizaban ya a partir del siglo XVI como combustible. Por ejemplo, para las bóvilas. Un día hablaremos de las bóvilas de Badón. Y después había una parte que era de cultivo. Porque, claro, los cultivos, si las leguminosas enriquecen el suelo, dan nitrógeno, pero los cereales, el blad, la cebada, todos estos no, estos consumen, el suelo se empobrece. Entonces, al cabo de un tiempo, vuelven a plantar pinos, esto, y entonces cogen otro, y van alternando.
4: O sea, ya se feia guaret, ¿eh?
0: Sí, guaret, sí, ya se hacía
4: de
0: guaret.
4: Cultivos.
0: Y después, incluso ya después, en el siglo XVIII, por ahí ya, XVI o XVII, pues... Había parte que era de... Claro, siempre ha estado el rey, ¿no? Los reyes siempre han estado aquí. Y entonces decían, por cuestión real, pues se puede cortar árboles para armada invencible, se cortaron árboles para no sé qué. Pero muchas veces nosotros pensamos en la gestión forestal que aquella gente cortaba, pero también cuando había mucha densidad cortaban para dejar crecer. Porque, claro, cuando los árboles están muy densos no crecen.
4: No crecen.
0: No crecen, claro, porque
4: no hay
0: luz. Pues no hay luz y la competencia por el agua y por todo. Entonces lo aclarean. que es una técnica forestal, la claridad del bosque. Esto ya se utilizaba antes. Y luego ya, pues fueron evolucionando. Y luego llegó en el siglo XVIII, llegó la filosera. La filosera es un bichito pequeño, un hemíptero viejo que se alimenta de la savia de las raíces de la viña. Y esta llegó a Francia. Entonces en Francia todas las viñas murieron, ¿no? Entonces aquí, claro, este es el gran chollo, ¿no? Aquí se plantaron viñas hasta los tejados, porque no había vino. Entonces,
4: ni había que esta competencia.
0: No había esta competencia. Pero claro, pasó los Pirineos, 1900, 1800, ¿no? Pasó los Pirineos aquí también, pero se siguió cultivando. Y entonces, de los años hubo, por eso si tú coges una foto de los vuelos, había unos vuelos de los años 60, los americanos, tenían vuelos, fotografías aéreas. Uh-huh. En los años 60 es curioso, puedes ver Badalona en los años 60, los vuelos, y está todo pelado, era todo viñas, no había, había mucho menos bosque que lo que hay ahora. Entonces después se abandonó la viña, entonces los cultivos, poneos, y el bosque, la materia, ha ido avanzando. En realidad ahora tenemos más que hace. Uh-huh.
4: Ahora más bosque.
0: Más bosque. Más,
4: abans aquí, hi havia més conreus.
0: Aquí había en Cataluña, uh-huh. mejor el resto de, a nivel mundial.
4: I a la serralada, ho dic perquè més o menys els usos que s'estan donant ara, hi ha el conreu sereny, per exemple, sí. no? amb algunes terres conreades encara.
0: Ara
4: a
0: Toca
4: de Sant Jeroni,
0: poco,
4: hi ha la vinya de la Vall de Betlem, sí. que després hi anirem, sí, per sí. exemple.
0: Sí, claro, ahora s'intenta recuperar un poco la vinya. De hecho, con Cancol consiguió que después se diera que estamos aquí, estamos en la denominación de Aleya.
4: También.
0: Nosotros está en Badalona, está la denominación de Aleya, está el Cancol y ahora está la Sargantana, creo que tiene
4: uh-huh. los cultivos. Això de la Vall de Betlem, ¿no? és veritat, i la masia de Cancol també amb el diorígens.
0: Hombre, es que date cuenta que Sant Jeroni tenía unas bodegas tremendas, repartía uh-huh. vino, vendía y tenía si vas a visitar las Sant Jeroni, cuando la visita ya te enseñan con los nombres lo que vendían, las cantidades de viñas, ya tenían un negocio con las viñas. Y en Cambiraviches, unas bodegas tremendas también, toda la Val de Pomar, está todo. Este
4: que
0: siempre
4: sí
0: ha sido, se ha ido perdiendo y ahora se intenta recuperar un poco. Uh-huh. Y esto es lo que... Pero el bosque ahora, ¿cómo bosque? Bueno, pues tiene la función, aparte varias funciones, puedes coger piñones, puedes, yo qué sé, pero el... La función principal es de la pandemia es el pasear, ¿no? Ahora, ahora la gente ha descubierto la serrada marina.
4: Y el pulmover que representa, claro,
0: sí,
4: pues sí.
0: Pero es que antes, yo observaba ahora, en el parque se observan las visitas, son muchísimo más desde la pandemia, porque la gente ha aprendido...
4: Y hay más presión humana, ¿eh?
0: Más presión humana, porque la gente ha salido al campo, las bicicletas, lo otro, y siempre hay gente paseando. Entonces, zonas de bosque que hay, pues bueno, hay... Grandes pasos son el Torrent del Amigo, uh-huh. claro, este es uno, es, porque hay allí, en las vaguadas, en los fondos, hay las grandes encinas, ¿no? Hay una encina que tiene más de 50 centímetros que no la abrazas casi. Esto para la gente uh-huh. que es amante de esto de abrazar árboles porque les da positivo, da energía positiva, pues bueno, y después... En el está el valle de ahí, también hay un encinar también majo al lado de San Jeroni, y luego el resto pues es espineda uh-huh. con broya. Date cuenta que más del término municipal de Badalona, date cuenta más del 60% es urbano, ¿eh? Claro, uh-huh. porque coges todo hasta la B20, todo urbano, carreteras.
4: Y sort en tenim d'aquesta serrada
0: claro,
4: marina i del litoral,
0: esto,
4: ¿no?
0: Y del litoral tenemos esto, no pienses que tampoco alguno va a pensar que estamos en una uh-huh. un término municipal todo de bosque, pero claro, es la ciudad, uh-huh. somos más de 200.000 personas, claro, lógicamente el término está.
4: Per cert, aquest 26 de gener teniu programada una sortida per conèixer justament aquesta vegetació, aquest entorn i la gestió que es fa d'aquests boscos de la ciutat, no? Amb l'entitat Aloc?
0: Sí, l'entitat Aloc i con l'entitat Aloc i el parc. El parc de la Serralada Marina organitza unes passejades que les coordinamos a Aloc.
4: Quina ruta es farà?
0: I esta ruta és por el Torrent del Amigo, precisament. Entonces se quedará allí en Can Ruti se queda en la rotonda y se va, es un paso. Yo lo recomiendo para el que quiera entre la página Aloc o entre en el Parc Natural uh-huh. y se apunte, porque yo lo recomiendo porque vendrá un experto y se mirará las edades de los árboles, explicará un poco toda la gestión forestal y qué es los árboles que tenemos.
4: ¿Y ya entradas limitadas, diguéssim?
0: Bueno, es limitado. Es llamar, esta semana llamar, sobre todo llamar porque... Es gratuito, pero limitado, claro, porque tampoco pueden ir 50 personas. A lo mejor hay, uh-huh. hay unas 20 o 30 personas, 30 personas que están. Y cada mes, si entran ahí, verán el programa. Por ejemplo, dentro de hay visitas a San Jeroni, hay lo que decíamos de l'Observatori...
4: Fernando, y hay un servei molt necessari, també, que és el de cadira assistida.
0: Sí, también. También. La Diputación tiene un paquete. El año pasado fui a una excursión y vino con cadira assistida, que lo llevaban un chico que además era el más participativo de todo, porque preguntaba y tal, y estaba en la silla, y fue, la verdad, una experiencia. Incluso...
4: Una és una cadira tot terreny, que està dotada d'una roda i que permet també accedir per aquests corrions.
0: Sí. Precisamente esta salida, una de estas, la hicimos con él. Hay otras que son más llanas, pero pueden. Incluso el año pasado también, que lo sepan, vino una persona que era ciega, ciego con el perro, y estuvo toda la excursión y yo veía al perro y no me di cuenta de que era ciego hasta el final, porque claro, veía al perro pero iba andando, donando con el perro y
4: per tant, si teniu algú amb mobilitat reduïda, doncs interesseu-vos també per aquesta sortida perquè es pot adaptar també les vostres necessitats. Moltíssimes gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat un cop més i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Vale.
4: Adéu, bon dia.
0: Esto es uno que hicimos, uno de las plantas. Son los árboles arbustos, perquè lo veis.
4: Molt bé, doncs,
0: y pone al final
4: un fulletó de la Diputació de Barcelona sobre matollars i boscos,
0: sí,
4: que tenim aquí.
0: Sí, lo podéis consultar.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
2: Venga. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: La Fundació Lluita contra les infeccions amb seu a Badalona inicia un assaig clínic amb plitidepsina per avaluar l'eficàcia d'aquest fàrmac en el tractament de pacients amb Covid persistent. L'estudi, que es fa gràcies a la col·laboració de Farmamar, es durà a terme en prop d'un centenar de pacients del centre hospitalari de Can Ruti, l'Hospital Germans Gries i Pujol. En coneixem tots els detalls amb la doctora Cora Loste, que és investigadora de la unitat de Covid persistent de la Fundació Lluita contra les infeccions i també metgessa de l'Hospital de Can Ruti. Què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
4: Primer de tot, què és la plitidepsina? Espero haver-ho dit bé perquè no és fàcil, eh? I per què us plantegeu que podria realment ser eficaç pel tractament de pacients amb Covid persistent?
6: Bé, la plitidepsina és un fàrmac que és antiviral i també és un fàrmac immunomodulador que avui en dia està aprovat a Austràlia per algunes indicacions del mieloma múltiple com a tractament oncològic, diguem, que és, podríem dir, com un tipus de quimioteràpia, però que, a més, té un efecte antiviral molt important contra el SARS-CoV-2 i també s'ha demostrat in vitro que té una activitat potent contra els virus tipus herpes, que una de les hipòtesis que es postula és que hi hagi una part de l'activitat de la Covid persistent que sigui deguda a una reactivació d'aquests virus tipus herpes. Uh-huh. Llavors estaríem parlant de que són tres tipus de mecanismes fisiopatològics que pot combatre la plitidepsina. Seria el tema inflamatori, anti-SARS-CoV-2 i antivirus herpes.
4: Mm-hmm. Per tant, és un antiviral que ja està comercialitzat i que ja s'està aplicant com a tractament en aquestes malalties que ens comentava.
6: No està aplicat com a antiviral. Sí que s'han fet assajos clínics que han tingut uns bons resultats, però hi ha hagut alguns assajos clínics contra el SARS-CoV-2 que s'han hagut de parar prematurament. Per tant, encara no té una indicació la FDA com a tal contra antiviral. El que té és una indicació com a tractament pel mieloma múltiple a dia d'avui i a Austràlia. O sigui, aquí, de moment, no té una indicació. És un fàrmac que està en assajos clínics, un fàrmac experimental.
4: Què implica fer aquest assaig clínic, amb aquest fàrmac? De quina manera es prepara un assaig clínic? Qui participa? No? Quines són les etapes de tot aquest procés?
6: Doncs en aquest cas han sigut moltes les etapes. Portem més de 2 anys per portar a terme aquest assaig clínic, per moltes complicacions. Hem redissenyat tot l'estudi perquè l'Agència Espanyola del Medicament ens va posar alguns impediments a nivell del tipus d'estudi. És un fàrmac que no està comercialitzat encara aquí, doncs és difícil, no? Perquè més en el nostre cas, que el que intentem lluitar és contra la Covid persistent, és molt difícil tenir assajos amb models animals, per exemple, perquè és una malaltia que no té biomarcadors encara, llavors és una malaltia que el diagnòstic és clínic. Sí que tenim bons resultats in vitro de la molècula, però no hem pogut fer models animals perquè no existeix la possibilitat de fer-ho. Llavors passem a una fase 2 amb pacients, no? I això... Bueno, implica que ha costat molt arribar fins aquí, però que és molt esperançador perquè no hi ha un tractament a dia d'avui per la Covid persistent i és el camí que hem de portar, intentar fer assajos clínics per buscar-ho.
4: Quants pacients hi participaran? I no sé si només seran de l'Hospital Germans Trias i Pujol o també d'altres unitats.
6: Sí, en aquest cas és un assaig unicèntric, diguem, és només del nostre centre i són 90 participants, 90 pacients amb Covid persistent que els portem a la nostra unitat. No vol dir que no estiguem oberts, que si... Bueno, en principi han de ser pacients. Deixem-ho en que són pacients que portem a la nostra unitat.
4: Amb un assaig clínic d'aquestes característiques es busca un dins de la patologia, no? Un perfil de malalts que sigui heterogeni, gent jove, gent potser més gran, amb patologies altres de base o no?
6: Intentem no tenir cap biaix de selecció. O sigui, sí que tenim uns criteris d'inclusió que es mesuren a través de... d'escales que tenim nosaltres per veure la gravetat que tenen els nostres pacients, no? Tenim un PCFS, que és una escala que ens mesura quina gravetat tenen. Llavors tenim uns criteris d'inclusió, però dins d'aquests criteris d'inclusió, evidentment, al moment d'incloure malalts, intentem que sigui una mostra el més representativa possible d'aquesta població, el més heterogènia possible.
4: Quins són aquests criteris? Se seleccionen malalts que ja mostren una gravetat pel que fa a la Covid persistent o no?
6: Sí, sí, perquè és una manera de potser veure més efecte. És un de les normes que ens van posar i que juntament amb l'agència vam creure que era important tenir pacients que l'escala PCFS és una escala que va, diguem, del 0 al 4. 0 és que no tens cap afectació en el teu dia a dia per culpa de la Covid persistent i 4 és una impossibilitat per fer de forma autònoma les teves activitats de la vida diària. Doncs agafem els pacients que tenen un PCFS 3 i 4, que són els pacients que veiem a la consulta com amb més afectació. Llavors, a part d'això, doncs, hi ha altres criteris d'inclusió que són, evidentment, tenir els criteris de diagnòstic clínic de Covid persistent. I en aquest cas, tot i que per diagnosticar una Covid persistent no es necessita un diagnòstic microbiològic, que s'hagi demostrat que hi ha hagut una infecció pel SARS-CoV-2, per l'assaig clínic sí que ho necessitem. O sigui, necessitem que la infecció que va ser la causant de desenvolupar un Covid persistent, una Covid persistent hagi sigut amb una determinació microbiològica, sigui PCR, TAR o en el seu moment anticossos prevacuna.
4: Quin és el temps de durada d'aquest assaig clínic, ara ja amb aquesta norantena de pacients, i què es necessita, no? Quins són els resultats òptims per validar un assaig d'aquestes característiques i que es pugui continuar avançant en aquest procés que ara ja s'allarga durant 2 anys, però que encara li queda un temps, no? Fins que pugui culminar.
6: Sí, doncs bé, ara iniciem, de fet ja estem iniciant el període de reclutament, no? Ja tenim els primers pacients reclutats i això ens pot portar fins al llarg d'un any, perquè són 90 participants. El que passa que bueno, l'assaig, la fase d'intervenció és, bueno, podem dir, certament llarga, no? Perquè són 3 infusions de medicació setmanals durant 4 setmanes no consecutives. Una setmana s'administra medicació, una no, una sí, una no, així 4 setmanes, 3 administracions. Llavors, el període de reclutament s'allarga cap a un any i escaig. I llavors, a partir d'aquí, és un període de seguiment de cada participant, doncs, uns 90 dies.
4: I infusions, a què es refereix? De quina manera s'administra, no? Aquesta pletidipsina al malalt?
6: Infusions fan referència a tractament endovenós. És un fàrmac que s'administra de forma endovenosa i per això en diguem, bueno, infusions endovenoses, sí.
4: Quants malalts de Covid persistent es calcula que hi ha ara mateix a Catalunya?
6: A Catalunya és difícil de saber el número exacte. Nosaltres portem aproximadament uns 2.000 malalts a la nostra unitat, que és l'única unitat que existeix a Catalunya, però s'estima que hi ha un infradiagnòstic important. Certament hi ha malalts que es porten també des de metges de capçalera i que no ens arriben a la unitat i encara tenim moltes primeres visites per visitar. Si parlem en percentatges, podríem arribar a parlar d'entre un 5 i un 7% de la població que ha passat una Covid en el seu moment pot desenvolupar la malaltia. Per tant, sabem que hi ha un infradiagnòstic important. Llavors, aquests 2.000 malalts que portem són molts més els que haurien d'estar diagnosticats.
4: I hem de pensar que qualsevol, qualsevol nova infecció per SARS-CoV-2 és susceptible de poder doncs, esdevenir a la llarga un Covid persistent.
6: Exacte.
4: Encara dia d'avui, perquè potser hi ha aquella falsa creença que eren les primeres onades, no? on parlàvem d'un SARS-CoV-2 més virulent, però no va lligada una cosa amb l'altra necessàriament, no?
6: No necessàriament. Estem veient nous casos de pacients infectats post-Omicron i que han desenvolupat una Covid persistent. És veritat que el gruix de pacients que portem és de l'era pre-Omicron i sí que hi ha un percentatge més important, però el fet d'haver-lo passat prèviament o el fet de ser ara la primera vegada que t'infectes no exempt de tenir de desenvolupar una Covid persistent.
4: Mm-hmm. Ens alertaven aquestes últimes setmanes, que ha coincidit també doncs, aquests dies amb l'auge de virus respiratoris també en aquesta estació més freda de l'any, no? De com la baixa cobertura de vacunació, per exemple, de la grip o fins i tot de la Covid, havia propiciat també, no? Unes xifres doncs, que en alguns moments han arribat a poder saturar urgències, no? També ens explicaven des del mateix Hospital de Can Rutí que les urgències aquests dies estaven atenent la vora 500 casos, en general, no només per virus respiratoris, no? En general, durant aquestes èpoques nadalenques i post-nadalenques, no? S'ha notat també aquesta davallada pel que fa a l'adherència, no? De la vacunació de la Covid després d'aquelles primeres onades?
6: O sigui, l'adherència és molt, molt, molt més baixa. Si s'ha notat clínicament, la veritat és que el pic d'aquest any encara no hem arribat de Covid. Estem ara en el moment que hi ha un pic de grip, no? I l'adherència a la vacuna de la grip és molt més alta que la Covid. La gent sembla que avui en dia no, ja no està preocupats per vacunar-se de la Covid. I bueno, des d'aquí també fem una mica un reclam que és la prevenció a través de la vacuna és clau i els estudis doncs, ho deixen molt palès.

0: vol dir que no hi hagi pacients més grans, no hi hagi pacients de sexe masculí, no vol dir que no hi hagi, també hi ha adolescents i també hi ha nens. Però el perfil majoritari sí que veiem que amb un 70-80% és un perfil de dona d'edat mitjana. Uh-huh. Això és el que sí que s'ha vist ja per totes les sèries d'estudis. Llavors sí que s'està estudiant molt i estem mirant doncs, quins factors són més predisponents per portar-la a terme, quins factors són com més protectors, però hi ha moltes sèries de casos diferents i encara no hi ha un perfil del tot marcat. Aquests uh-huh. diríem que el que sí que segur que sabem.
1: I pel que fa al tractament de la Covid persistent, s'ha anat perfilant en aquests últims temps?
0: No existeix a dia d'avui un tractament curatiu per la Covid persistent. El que tenim són tractaments simptomàtics, tractament per les desenes de símptomes que presenten els pacients, els nostres pacients, doncs és intentar evitar el dolor, intentar controlar les migranyes, que moltes vegades són molt invalidants, fer una rehabilitació neurocognitiva. A nivell de taquicàrdia sí que hem anat perfilant més el pacient que necessita un tractament per unes taquicàrdies, que ja ho tenim més per la mà, no, això, però un tractament merament simptomàtic, no hi ha l'existència d'un tractament curatiu a dia d'avui.
1: Uh-huh. Ens parlava que aproximadament durarà tot un any aquest període de reclutament i de assaig clínic, entenc ja, no? Durant el reclutament es van fent també aquestes 3 infusions de medicaments setmanals que ens comentava, no? Després, quin és el procés que s'ha de seguir, no? Una vegada es valida, si és que els resultats són positius, no?, d'aquesta pletidepsina.
0: Estem anant molt lluny, però...
1: Pas a pas. Sí.
0: Pas a pas. Home, primerament, enmig de l'estudi sí que tenim el que en diguem uns interim anàlisis, no? O sigui, fem una parada dins de l'estudi que serà una parada de reclutament cap a l'estiu, coincidint en juliol-agost, per fer una valoració de la seguretat i per fer una valoració de... Bueno, bàsicament de la seguretat, per uh-huh. veure si evidentment no hi ha cap efecte important que hagi de parar l'assaig clínic. I llavors, a partir d'aquí, es aniran fent estudis estadístics uh-huh. per valorar doncs, quina resposta està tinguent i si es veu algun tipus de senyal.
1: Sí que és cert que aquest és un fàrmac que, com ens deia, ja s'està aplicant en el tractament d'altres malalties i, per tant, es pot ja una mica intuir quins són els possibles efectes secundaris?
0: Sí, no, a nivell d'efectes secundaris és un fàrmac segur, que més tenint en compte que és un fàrmac que s'administra per primera vegada en aquesta indicació, tenim totes les precaucions i abans de les infusions endovenoses donem un tractament amb corticoides i antihistamínic per evitar qualsevol tipus de reacció que pugui ser una reacció... que pogués fer una reacció anafilàctica, una reacció al·lèrgica. Es tenen totes les mesures i la veritat que és un fàrmac que ha de ser ben tolerat. Sí que hi ha estudis de seguretat que ho avalen, estudis previs.
1: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la seva atenció, doctora Coralosti. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I un estudi valida l'ús de l'eina digital coneguda amb el nom de Goodman Cognitest per la valoració cognitiva de la població adulta sana. Es tracta d'una eina que és molt necessària en la detecció i el tractament de patologies neurodegeneratives, ja que quan apareixen els primers símptomes la malaltia està molt avançada normalment i no és possible treballar en la seva prevenció. Avui a la secció de Salut ens visita l'Alba Roca, que és investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada a la neurorehabilitació i a la salut cerebral. Molt bon dia, Alba.
4: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do, quin currículum.
4: Sí, no? Sona molt bé explicat així.
1: Explica'ns, què és això del Goodman Cognitest? Ho dic bé?
4: Sí, Goodman Cognitest. Com has explicat, les malalties neurodegeneratives comencen molt abans de que realment notem els símptomes. Aleshores, és molt interessant veure en quin moment es diferencien del deteriorament que comporta l'envelliment normal. Llavors, en algunes coses, per exemple, a la memòria, veiem que comencen a haver-hi fallos més importants. Llavors, aquestes eines són molt importants per detectar just quan comença.

0: i a sobre ens permeten fer-ho a gran escala. En el sistema de salut som molta gent i no permeten ni a nivell de recursos socials ni econòmics arribar a tota la població. Aquestes eines ens permeten, doncs, això, fer un cribat, arribar a més població, són eficients i sensibles a detectar aquest, aquest deteriorament.
1: Clar, interpreto per això que sí que s'ha de filar una mica prima a l'hora d'utilitzar aquesta eina, no? Quins són els requisits dels pacients amb qui considereu que és idoni sotmetre a aquest Goodman Cognitive Test?
0: Aviam, els pacients està sobretot dirigit a gent gran, però no necessàriament. També la validació també s'ha aplicat a pacients de la Goodman, que, com sabeu, doncs tenen dany cerebral. Els pacients amb qui ho hem, bueno, els participants, de fet, de l'estudi amb què ho hem valorat, són a partir de 40 anys i ja es detecten doncs això, el curs de l'envelliment, si és sa o no. Aquesta eina sí que detecta, doncs, això, quan comencen aquests canvis a ser una mica significatius. Llavors, el que fa és llançar una alarma, perquè aquesta persona no digui, vale, doncs potser ets anar al metge. No són una eina de diagnòstic,
1: però sí,
0: sinó de llançar una alarma i que aquesta persona digui, vale, doncs vaig al metge. I no sigui, doncs això, tothom els que vagin a la salut, al sistema de salut.
1: Quins són aquests factors d'alarma que pot detectar aquesta eina i que sí que convidarien a tenir una exploració més acurada, no?, del pacient?
0: Aquesta eina detecta, són sis tasques, vale? Cada una detecta unes funcions cognitives que s'ha vist que són les més importants, que entre pues, velocitat de processament, memòria, funcions executives, atenció. I aquestes són les bàsiques i són les que s'ha vist més relacionades amb el deteriorament cognitiu.
1: O sigui que a partir d'aquesta eina sí que podem establir el que serien indicis, per exemple, per una demència.
0: Exacte, sí.
1: S'aplicarien casos com aquests.
0: Seria, no detectaria, no diagnosticaria ni detectaria una demència, però sí que això ens llançaria l'alarma perquè un professional, un neuropsicòleg, fes doncs, un perfil.
1: Com és d'important, no?, la prevenció en les malalties neurodegeneratives? Ho dèiem una mica a la introducció. Moltes vegades, quan es detecten, doncs ja estan en un procés avançat, no? Per què és tan important la prevenció?
0: Clar, detectar-ho abans ens permet pues, fer intervencions, sí, d'estimulació cognitiva, canviar hàbits de vida com alimentació, el son, fer diverses intervencions per poder, a vegades, és posposar tant la malaltia que ja comporta, a vegades, una càrrega genètica, però ens permet posposar-la fins i tot evitar-la i que no acabi apareixent. Per tant, és molt important.
1: Ara s'ha publicat un article en una revista especialitzada, no?, mèdica, que valida aquesta eina de l'Institut Goodman. Què representa això per vosaltres?
0: Sobretot amb aquestes eines és important una validació. El que tu fas una eina, una aplicació, que vols que avaluï pues, certes funcions cognitives, però tu realment has de comprovar que valoren aquestes funcions cognitives. Aleshores, nosaltres, el projecte al que estem és el Barcelona Brain Health Initiative, que té pues, 1.000 participants que s'han vingut a fer una avaluació cognitiva completa a la Goodman, que sí que aquestes proves que hem fet estan demostrades que valoren totes aquestes funcions cognitives. I també li hem passat al Goodman Cognitive Test. Llavors, hem relacionat aquestes dues proves i hem vist que es relacionen molt bé. És a dir, que una prova que estava demostrat que comprovava la memòria, el Goodman Cognitive Test
1: també ho fa.
0: I s'hi relaciona molt bé. Per tant, és una manera de validar que la nostra eina
1: funciona. És eficaç, no?
0: Exacte.
1: I han participat, per tant, fins a 1.000 persones a partir de 49 anys, ens deies
0: abans? De 40 anys, de 40, en el moment que van començar, de 40 a 65, ara ja pues, són més grans, però
1: I tant homes com dones?
0: Sí.
1: S'ha buscat aquesta diferenciació de gènere, eh?
0: És una realitat que les dones és una mostra més gran perquè es van apuntar més. Ho hem intentat compensar, però sempre són més dones.
1: Hi ha altres eines, no? Ara ens ho deies també, que heu fet aquesta comparativa, que també ens serveixen per treballar en la prevenció d'aquestes malalties neurodegeneratives, oi?
0: Sí, altres eines de...
1: Sí, com de... Ja ens deies que no és de diagnòstic, però sí com d'alerta.
0: Sí, llancen l'alerta, et fan també un perfil cognitiu, així també el tens controlat i a sobre ens permet un seguiment al llarg del temps, que clar, moltes vegades doncs, si vols fer-te un diagnòstic te'l fas, però és molt difícil fer el seguiment. Aquesta eina també ens permet fer un seguiment, això, a molta gent, i veure com va evolucionar el seu perfil cognitiu.
1: Quantes, o quines són, millor dit, les malalties neurodegeneratives més comunes, no?, en la nostra societat?
0: La més comuna és l'Alzheimer, però també hi ha altres, com les que són de més cardiovasculars, les frontals, hi ha les de cossos de Lewy, aquestes en major mesura. El gran percentatge se l'emporta de l'Alzheimer.
1: L'Alzheimer. Sí. Sabries dir-me amb quin percentatge afecta a la població?
0: Diré que era un 70%, si no m'equivoco, era molt alt.
1: Déu-n'hi-do. I el desenvolupament de totes aquestes malalties és el mateix o cadascuna d'elles doncs, actua amb uns terminis o evoluciona amb uns terminis diferents?
0: És diferent. Hi ha el que se'n diu pues, un desenvolupament més precoç i un més tardà. El precoç comença abans dels 60 anys, és molt poc freqüent, normalment és més endavant. Llavors hi ha una càrrega genètica també, però el que seria és una acumulació d'unes proteïnes al cervell. Llavors es pot detectar per aquesta acumulació de proteïnes, però el que es veu és que segons els hàbits de vida que portis i el que com tractis el cervell, diguéssim, per molt que existeixin aquestes proteïnes tòxiques i simples cervell acumulades, els hàbits de vida fan que el cervell pugui adaptar-se millor i continuar funcionant bé per molt que aquestes proteïnes existeixin. I és l'objectiu, diguéssim, d'aquestes intervencions.
1: Clar, penseu que aquesta eina que avui, de la qual avui en parlem, el Goodman Cognitus, funcionarà o pot funcionar més en l'alerta de determinades malalties neurodegeneratives que no pas en d'altres?
0: Bueno, ara mateix, actualment, sí que està molt centrada en aquestes malalties, sobretot amb Alzheimer, perquè és la que més preocupa. De totes maneres, l'estem millorant i estem fent servir més tasques i dissenyant més tasques per poder ampliar aquest ventall de detecció.
1: Doncs Alba Roca, investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada en la neurorehabilitació. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i haver-nos explicat doncs, aquest avanç que sempre ens agrada parlar de com cal invertir en la ciència perquè aquest és el resultat, no? Al final. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya Jordi Colell, productor musical, baixista de referència i un dels artífexs del so de grans artistes com Antonio Orozco. Un rubinenc que va estar nominat als Goya per la millor cançó original per al cover l'any 2022 i que té un disc de platí a l'estudi. Jordi, benvingut a casa.
1: Hola, què tal?
0: Per nosaltres és de la casa ja, eh?
2: Sí.
0: Ja,
2: repeteix, de l'Inspira't.
1: Un plaer ser de la casa, és un honor.
0: Avui, com que ja vam tenir una entrevista amb tu, doncs era el 2023, vam estar revisant, i van quedar moltes coses pendents. Llavors, jo crec que avui ens toca conèixer més a fons i conèixer la part més creativa teva, el teu procés creatiu, no?, com és. I anem a veure, doncs, aquesta figura del productor que comentàvem l'altra vegada, que dèiem que els productors musicals veníeu a ser uns arquitectes del so, no?, perquè heu de construir, doncs heu de posar com les bases, no? Quan comença realment una cançó per tu? En quin moment?
1: Comença amb un estat d'ànim. Qualsevol, jo fins fa poc realment pensava, on comença una cançó? No, comença amb quatre acords, però si aquests quatre acords no et diuen res o no et mouen, no, és impossible començar la cançó, no? Si no, primer no tens aquesta sensació, no?
0: Que et desperti alguna cosa,
1: emoció,
0: que et mogui alguna
1: emoció,
0: cosa.
1: Sí. Moviment al cos, ja sea per a bé, per a mal.
0: Això t'anava a dir perquè tu t'adaptes a diferents estils musicals i aquests estils també comuniquen emocions molt diferents.
1: Sí, sí, i sobretot en aquests temps, parlant d'estils, m'agrada veure com el no estilo, o sigui, ja podem transgredir completament, no?, sobretot les textures, els estils. Jo penso que no, estem en una època, amb la modernitat que tenim ara, de la mescla, del mestissatge, de tot, penso jo amb els estils com una cosa una mica abstracta ja, no?, la categorització tan tancada que hi ha hagut sempre als estils. Jo penso que una de les meravelles que hi ha ara de la mescla, que de barreja, això, que precisament no hi ha estilos, no?
0: Podem dir que ets un arquitecte del mestissatge o d'allò diferent?
1: No, el mestissatge és que té connotacions concretes de temps pretèrits quan els mixtures eren molt separats, no? O hip-hop, con no sé què, con, no? I el mestissatge, pues, és com ese choque de cultures muy distinto, però no parlo amb aquest to concret, parlo amb el to de que ja no se sap quina... l'alternativitat que té la música, com antaño el rock alternativo, o què és el rock alternativo hoy en día, o què és el rock i què és el pop. Hi ha una barrera on abans hi havia una barrera, ara clarament està un poco más difusa, no? I no se ve, perquè texturalment és tot molt semblant i realment els estils es manifesten més amb l'actitud que no pas ja amb el so, no? No us sembla que ara el
0: l'actitud
1: trap...
0: del músic,
1: per
0: la
1: exemple,
0: música.
1: L'actitud del trap és com el rock que hi havia antigament, no?
2: És una evolució de la música.
1: Clar, però aquesta rebeldia, no? I aquesta... tot això... Però clar, ara no li diem rock al trap, però fa la funció que feia el rock en su dia, no? De rebeldia i de queja i d'ir a la contrària i de... no? Per això que els estils i tot això, jo m'agrada veure més com les actituds. I sobretot les actituds de l'artista. Quan estàs treballant amb un artista has de saber per on va, per on va, si és rebelde, si no, si està triste, i en base a això treballar, no?
2: I tot això, Jordi, ho fas des de Monkey Sound, aquí a Rubí.
1: Ho feia en tiempos pretéritos també, i sempre,
2: o sigui,
1: que...
2: inacabats.
1: I m'agrada parlar molt, sempre m'agrada reviure l'època del Monkey, perquè és on vaig aprendre més i on vaig estar treballant un breu període de temps amb el que va ser el meu mestre, que era el Xavi Pérez, que sempre lo llevo conmigo todos los días, que ja no hi és, i em va ensenyar moltíssimes coses, no? Ell, en aquella època era ell qui produïa l'Antonio, a Orozco, etc. I d'aquí vaig aprendre pues, gairebé quasi tot el que sé, no? I ara tinc jo el meu propi estudi a casa, a la meva marmita en l'extraràdio rubinense, a Castellnou, en una casa, i és donde vivo todos los días fent música, no? Totalment aïllat, i tothom qui vulgui venir està convidat, però ara ja no al Monkey, no, fa molt de temps que no hi som allà, però bueno, va ser meravellós, no?, poder estar allà.
0: Sí, sí.
2: Bueno, igual que la música evoluciona, tu també evoluciones, no?, com a persona.
1: Sí, sí, són mutables. Como decía Heráclito, filósofo presocrático, todo es puro movimiento, no? I
0: l'aigua no és la mateixa, no?
2: I si no,
1: el
2: malament.
1: Riu no és el riu no és el mateix,
0: baixa.
1: Exactament.
0: Sí, sí. Jo volia preguntar-te, ja que parlàvem d'estils i de, doncs, que espera una mica com aquesta frontera o es desdibuixa, Quina opinió tens del nou disc de la Rosalía i el que han fet, no? Doncs amb aquest tema de la Perla, tu com a productor.
1: Jo, com a productor, òbviament, el que està clar és que té un so que és espectacular perquè compten amb els millors enginyers del món, amb el millor equip de producció del món. Lo que jo podria filosofar una mica més amb el tema de la Rosalía en si mateix. Jo, la Rosalía, per exemple, quan no sabia qui era i vaig sentir el primer disc, penso que em va suggerir el que em passa a mi quan m'agrada molt una cançó, i és que m'oblido totalment de l'artista. Uh-huh. I no m'interessa l'artista. O sigui, a mi quan m'interessa una cançó, escolto tot el disc, però si m'agrada la seva música, no m'interessa l'artista. O sigui, no, és com que el vull treure de l'equació. I últimament, fa dos o tres discos, amb segons quins projectes de super mainstream i tal, noto que la presència de l'artista està molt per sobre, té moltíssima més dimensió que l'obra en si mateixa. I això, instintivament, a mi... em xoca una mica.
0: T'allunya.
1: No... Sí, sí, totalment, del contingut.
2: Clar, però aquí entren els efectes del màrqueting, no? Potser que els artistes, molts d'ells i moltes d'elles, s'estan convertint més en un producte que realment en un artista.
1: Es nota que hi ha molta més inversió en una cosa que en l'altra. Sí?
0: Sí,
1: cosa
0: sí,
1: que amb
0: sí,
1: els primers discos s'intueix i és palpable, i això, ojo, vaya por delante, que és la meva opinió i el que jo noto en base a puro sentimiento. Tampoc hi ha un... No estic sistematitzant ni intel·lectualitzant res. El que jo sento amb els primers treballs era que hi havia algo que transcendeix tot, no? Que hi ha una proposta que és supersòlida, supernova, trencadora, amb quant al missatge, amb quant al so... Hi ha una frescor que ara mateix no connecta amb el que jo necessito. Sí?
0: Sí, sí, sí. Què ha canviat del Jordi Colell, que va estar nominat als Goya el 2022 per aquest tema, no?, amb l'Antonio Orozco,
1: sí,
0: fins ara, no?, parlàvem d'aquesta evolució a
1: sí,
0: nivell creatiu. Què és el que creus que... Quin Jordi tenim ara, diferent del que teníem aquí?
1: Què ha canviat? Pues tot, tot. Tornem a la mutabilitat, i és que tot ha de canviar, els sistemes, el com un es troba, si, quan t'has de plantar cada dia i tractar de ser creatiu i fer una cançó peti-qui-peti cada dia, o encetar una cançó peti-qui-peti, és molt difícil. Sobretot no entra la repetició constant i en el triamiento i a ser una cornucòpia teva contínuament, no? Has de canviar per força, perquè si no, estàs condemnat, no?, a fer el mateix. Llavors, de quina creativitat estaríem parlant? De ninguna, no?
0: Clar.
1: Jo, cada dia que passa, treballo, intento trobar noves maneres o noves formes d'encetar una cançó, pues, si estic acostumat a fer-ho amb una sensació aquí a l'estudi, ara, pues, últimament, els primers acords que poso mai els faig a l'estudi. He de sortir al camp. És el que em va, ara mateix. Per canviar, per trencar... Necessito buscar formes noves contínuament per no estancar-me. Sí.
0: Podríem dir que és això com una mena de ritual que tens ara, però sí, que també ha canviat,
1: sí, però
0: abans d'anar uns altres.
1: El ritual més aviat és canviar les coses, que no les coses en si mateixes. El ritual és fer les coses diferent, o buscar-te de diferents formes, no trobar una forma diferent concreta en un moment determinat.
0: Mm-hmm.
1: El ritual no és anar al bosc, sinó el ritual és canviar. Quan m'avorreixi d'anar a fer els primers acords aquí al costat de casa, al bosc, a Castellnou, pues buscar un altre lloc. Poder serà una esplanada sense arbres, o poder serà a casa de la meva àvia, o no sé.
0: Però hi ha una part...
1: És tot aleatori. El que no és aleatori és la certesa de que has de canviar. Per fer les coses diferents i per tenir propostes noves, has de pensar diferent.
2: Has de pensar i has d'incloure també eines noves. Parlem una mica de la IA. Tu com et portes amb aquest tema?
1: Pues la IA és un concepte que és brutal i encara no... I penso cada dia i m'agrada filosofar molt amb això, però encara no sóc conscient del que ens aportarà. Aquesta democratització que ens venen sempre, és que això democratitzarà... Després es demostra amb una millora dels resultats a l'hora de la veritat. Hauríem de plantejar-nos això, no? Jo no estic tan segur que vagi a millor el producte final.
2: Home, parlem de que és una eina, però encara no té sentiments. No sé si arribarem a veure-ho, això, però o serà molt ràpid i ho veurem molt ràpid. Doncs, però jo crec que al final la música, com qualsevol art, a través de l'AIA no sentirà igual, no? No se sent igual. No hi ha aquesta essència de persona.
1: És que, clar, ara, i sobretot amb la música és molt paradigmàtic, la música a l'època dorada, per exemple, del rock, o a finals del segle passat, la segona meitat, amb grups com, pues, jo què sé, des de Led Zeppelin, des de Beatles, Police, Queen, bla, bla, bla, es premiava molt ser diferent, però ser diferent amb uns nivells superdramàtics. No? El Bohemian Rhapsody no el volia ningú i va ser la clau de l'èxit. I ara el paradigma ha canviat totalment. Des de la indústria només tenim gent que vol assemblar-se a altres cançons que han sigut un èxit, perquè l'únic que volen, estem parlant de la cultura mainstream, que també, evidentment, afecta el pobre xaval que està a casa seva i vol triomfar en el món de la música. Quiere que su bombo suene como el bombo de la última canción de Drake. No vol fer una proposta amb un sonido de bombo diferente. Sí? I la IA és un potenciador de totes aquestes mals hàbits, penso jo, a nivell creatiu, no?
0: Si parlem de creativitat, podríem dir que per poder connectar amb aquesta part més creativa, més instintiva, també, tu has d'anar a buscar el Jordi nen, connectar amb aquesta part teva, o no?
1: Sí, però jo crec que les nostres versions de nen no són ni de buscar, viuen amb nosaltres contínuament i no te les treus de sobre, eh? Jo, a mi em passa, en eso soy como la luz, no tengo tiempo, o sea, estoy viviendo simultáneamente
2: m'encanta no tengo tiempo.
1: Sí, sí.
2: De tant al qual el saludo.
0: Perquè està ja al seu estudi, eh? I allà el temps de passar
2: per ells. Jo crec que el nen del Jordi, que ens estava comentant abans, que ell ara està molt pels grups i els artistes emergents, jo crec que el seu nen està buscant aquesta diferència, no?
1: Totalment, totalment, totalment. I a més, amb el que parlàvem abans, no?, en relació a això dels grups indies i sobretot amateurs i gent que està començant i gent que té una puresa dins, que vol explorar, que nunca te dicen un no, vamos a probar esto y nunca dicen no. Esta canción dura 4 minutos, no, porque tiene que durar 3 o 2.5, ¿no? Que és el que passa en segons quins estaments musicals, i no vamos a enganyar-nos, això és així, no? Perquè l'última ja que he sentit és perquè et dona més plays, perquè si la cançó dura 2 minuts, amb 4, si dura 2 minuts fas el doble de plays, amb un Spotify o amb un Tidal o amb
0: algo
1: així,
0: no? Sí, sí, sí, buscant els clics, no?
1: Clar, clar, clar, clar, o sigui, alejándonos cada vez más, no?
0: Sí, del concepte de pura música, crear música...
1: Exacte,
0: per despertar, no?, emocions i...
1: Totalment, i treballar amb gent que és amateur, pues, és totalment al contrari, és gent que està oberta a l'experimentació, que no té prejudicis, que estan aprenent... Tu d'una persona que estàs aprenent pots aprendre moltíssim, també, no?
2: La curiositat, que és, exacte, molt important. Exacte. I quines propostes tens sobre la taula ara? Presenta'ns alguna cosa que estiguis fent.
1: És que jo això és que
2: ho
1: no
2: tens
1: ho sé.
2: Molt amagat, a tot
1: no
2: això.
1: No sé fer,
2: ja,
1: no ho
2: ja
1: sé
2: saps
1: fer.
2: Que a mi m'agrada
0: tirar de la corda. Molt, molt esperat, eh?
1: Però no ho
0: molt
1: sé esperat, fer, no ho sé fer jo, i tot i que m'estic, m'estoy retirando progressivament de les redes socials. Ja estic a l'estudi retirat, gairebé físicament del món real, i ja també ho estic fent del món digital a poc a poc. Para convertirme finalmente en un árbol algún día, espero.
2: A mesura que
1: vagin sortint projectes, i sobretot d'aquest any, una nova jornada amb un nou enfoque i tal, si esteu atents a les xarxes socials, pues això sí que ho aniré penjant. I muy tímidamente, en una història o aniré posant artistes...
2: O sigui que tot el que tens ara entre mans... es tancarà al forn.
1: Sí, es tancarà al forn, i sobretot perquè són persones que són els seus primers projectes, que són les seves primeres cançons. També estic contactant jo proactivament amb gent que m'agrada com canta o que m'agrada com composa i els persegueixo perquè vinguin a l'estudi. I això mateix, o sigui, estem en una etapa ara d'IMSD brutal.
2: I què és el que t'atrau d'aquesta gent que tu contactes?
1: Uf, no es pot ni explicar. És que és sentimental total, és un feeling. No sabria ni com...
2: Les papallones a
1: l'estómac. Sí, sí, sí, sí.
2: Com quan t'enamores, no?
1: El mal aquest de cor, no sé, és una aleació de mal d'estómac a la boca de l'estómac i de pressió al cor, no? Com una tensió, com un nervi però agradable. És algo així.
0: Aquesta connexió, aquesta sinergia, no?, que es produeix, que a vegades és com una mica màgic, no?
1: És com una ansietat, dius, és una ansietat però agradable. És una ansietat, sé que és un poc oximorònico.
0: Sí, sí, però ens encanta aquesta comparació, no?
2: I jo també m'agradaria, com sempre aquí ens agrada una mica aquest moment d'inspiració o de projecció o de projectar, et queda algo així com dir tinc moltes ganes de fer això?
1: Relacionat amb fer cançons, jo crec que això no s'acaba mai. Sempre tens aquesta picabaralla de me gustaría superarme a mí mismo y una de las maneras sería gustándome algo que jo hiciera, no? Això també és veritat, no? Aquest rotllo que no t'acabes d'agradar mai i que pues, sempre busques això, no? De, ojalá algún día pase, no? Això sempre em queda aquesta búsqueda que jo penso que és eterna i que no acabarà arribant mai, però bueno, mientras tanto, pues ahí vamos.
0: El conill, no? La pastanaga, i la pastanaga...
2: I en el món del cinema, ja que t'has obert camí també en aquest sector,
1: sí.
2: Hi hauria alguna cosa per fer?
1: Sí, vaig tenir una proposta... però encara està en l'aire perquè el món del cinema, com suposo que us podeu imaginar, és com a palacio i va super despacio perquè, bueno, s'han d'activar uns resortes brutales i uns mecanismes que triguen molt, però sí que hi ha propostes molt interessants al cinema, cosa que seria que a mi m'encantaria, que vaig estar fa uns anys a punt de fer una banda sonora, no va sortir, i ara probablement sortir alguna coseta molt interessant i sobretot amb un projecte superguai, amb una pedazo de directora cinematogràfica, una cineasta brutal, mejor persona todavía, que a més coneixes per aquelles casualitats de la vida, que no saps ni com t'hi trobes i com el que vam xerrar abans fa 5 minuts, no? de la pelu, no? I del por qué estamos, no?
0: Sí.
1: Casualidades d'estes sí, brutales, sí. No?
2: O causalidades.
1: Causalidades, hòstia.
0: Sí, sí, sí, sí, una sí, mica sí. De tot, no? D'atzar i de...
2: I m'ho has deixat així, tirat sí. A l'aire sí, sí, i ho recullo jo quan no, pugui, no?
1: I no diré res més. Ja, sí, ho he intentat,
2: ja ens quedem amb les ganes, Carmen.
1: He intentat anar amagant progressivament, però ja està. Però sí, hi ha projectes amb el món del cinema i sobretot superinteressants i...
2: O sigui que tindrem que estar a la guai perquè hem de ser les primeres, eh?
0: Tornarà. El Jordi Colell tornarà, ja el tenim fitxat. Si no es treu al WhatsApp, eh?
1: Lo veremos.
0: Ui. Doncs no sé, haurem de mirar on està on té l'estudi.
2: Home, cineastes comencen a haver-hi, perquè també ens ha costat que hi hagin referències de dones en el món del cinema, però bueno, ja comencem a tenir i de molt bones. Anirem descartant també, sí. Aviam què passa.
0: Sí.
2: És una bona opció.
0: Però ens han deixat l'AM, han fet un teaser, allò... Per realment deixar-nos amb les ganes. Jo no vull que marxis sense preguntar-te un altre cop, anant al tema creatiu, no? Perquè dins del món de l'art, no? Hi ha molta obsessió, també. És a dir, tu en el moment en què comences a produir una peça... És una obsessió per tu i en qualsevol moment t'estan venint idees i te'n vas a dormir i és una cosa que no pots parar de pensar en això?
1: Sí, vaya por delante que jo també tinc una condició concreta i no sé com es diu això, ni ho vull saber, però sabeu aquest condició que tens una veu que no calla mai en tot el dia? Això em passa. No quiero saber ni cómo es para no creérmelo más,
0: sí.
1: ¿D'acord? I así le doy un poco de posibilidad de no existencia a eso. Clar, el món de la creativitat, en general, tu pots prendre de moltes maneres. Jo no vull dir que sigui totalment així per tothom, perquè no ho és. Jo, la meva experiència és d'exigència total i, sobretot, de lluita fútil completament a gustar-te. I aquesta és la grandíssima obsessió, no? Que nunca es suficiente, que tot està... Jo, a vegades, també, quan els projectes s'allarguen, em poso superdramàtic. Deien companys meus de la indústria, les canciones... Un amic meu agentí, Jordi, les cançons no se terminen, se abandonen, em deia.
0: Clar.
1: I és veritat. Totes les cançons han sido como abandonos y de ya no puedo más, ya tiene que salir porque ya no puedo más con esto. I quan estàs en aquell moment ja del release, que l'entregues a la companyia o l'entregues a l'artista, dius, está todo mal y no vale nada, y no, perquè ja has donat tantes voltes que, bueno, després hi ha cançons que han anat molt bé, cançons que no han anat tan bé, però el sentiment era el mateix, era com d'abandono total, i això sí que és una obsessió que és una mica insana, però que penso que amb el temps, al final, aprenem a viure i a treballar entorn a tot això i a controlar-la una mica més. No?
0: Sí, es converteix en un arbre, finalment, doncs que sigui un arbre ben florit, no? I amb unes arrels molt fortes.
2: Home,
0: no?
2: Jo espero que
0: tota aquesta veu...
1: Un ficus microcarpus.
2: Jo espero, Jordi, que aquesta veu no calli, perquè si no deixaràs de crear, i no pot ser. Encara que sigui a vegades sigui una mica molesta, però bueno, ha d'estar la veu.
1: Sí, ha d'estar, però per sort aprenem a distreure-la. o a ponerle una manzana en la boca durante unas horas, ¿no?, al día.
0: Per això també surts al camp, imagino, la connexió amb la natura és una manera de dir, vaig a connectar amb alguna cosa més gran, no?, que la meva veu o que el meu, no sé com explicar-ho.
1: És molt perillós sortir al camp també perquè estàs sol amb els teus pensaments i li das més canxa todavía a eso, no? Però no et queda un altre, has de fer, has de canviar, no? Has de provar coses noves contínuament.
2: I ens queda, una miqueta de temps. Alguna persona d'aquí de Rubí que acompanyis? Algun músic, artista? Estàs treballant amb algú d'aquí de la...
1: De Rubí, no. Estic treballant amb gent de Madrid, ara mateix, de Manresa... Bueno... Amb algú de... És de Rubí, vale, sí, és de Rubí. Començaré... De fet, començaré a treballar...
0: No viu a Rubí.
1: Sí, sí, crec que sí, viu. De fet, comencem a treballar... Avui és dimarts... Dijous. Però vale. Tampoc diré el nom.
2: I també ens ho deixarà en l'aire.
0: Això t'ho dic, estava investigant.
2: Això és un tràiler per tornar.
1: De fet,
0: sí,
1: aquesta,
0: és així.
1: De fet, aquesta persona de Rubí és una d'aquestes pesques que he fet per xarxes de veure. Però tu com és possible que facis aquestes cançons? O que cantis així, por favor, ven a l'estudio. I em va dir, no, perquè jo què vull fer en l'estudio? I van passar els mesos i tira una altra cançoneta per les xarxes i li torno a dir, però por favor, ven. I aquesta vegada s'hi ha colat i comencem a treballar el dijous. O sea que...
2: Ah, mira.
0: A veure...
1: La pròxima, si d'ella us puedo
2: contar. Ah, és ella, és ella. Home, i la podem convidar, també.
0: Això ja anava a dir, que vinguin aquestes persones també acompanyant-te, doncs, a tu, no? Que no passin els anys que hem passat ara, que jo quan mirava i vaig veure 2023, deia, què? Com? Com han passat? O sigui, si semblava que era ahir, quan estàvem allà, no?
1: Compartint
0: estudi, no? Amb el cabell curt.
1: Sí, era altra persona.
2: Jo ni el coneixia quan he arribat, o sigui que... Però ara ja em quedo amb tu, Jordi, eh? Ja m'he quedat amb tu, de nou. Jordi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Sempre se'ns passa el temps volant perquè realment és impressionant. A part, hem conegut la teva trajectòria i ara conèixer el teu moment vital d'ara ens encanta.
0: Sí,
2: Carmen, totalment. Acomiadem el Jordi.
0: Acomiadem el Jordi, ja saps que aquí és casa teva. T'esperem per seguir filosofant de la música i de tot el que vingui. I nosaltres doncs, anem ara amb un tema musical doncs, que potser ara el Jordi Colell... no està tan vinculat, no?, amb Antonio Orozco, però...
2: Li sona d'alguna.
0: Que me busquen por dentro, doncs hem de fer també aquest perfeccionisme que tens, no?, doncs alguna vegada doncs, les coses es demostren, no?, que surten bé.
1: Sí, i tant. De vegades surten bé, sí.
2: Gràcies, Jordi.
1: A vosaltres.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica 4 vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Some.

Shelly Manne and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shelly Manne. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shelly Manne se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shelly Manne. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shelly Manne com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític, liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació amb Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane. I, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament, vol dir El pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios. Va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

La vida passa en el present. La humanitat viu en el present. I malauradament les persones, les nacions i les societats recorden només els fets i les persones que volen recordar. Així, amb el pas del temps, resta del passat una imatge deformada, distorsionada. La imatge que els que ens han precedit, i potser fins i tot nosaltres mateixos, hem volgut construir. Quan aboquem els personatges de la història, són molt pocs els grans noms que recordem. Milers són els que han quedat ocults sota la pols de l'oblit. L'oblit, que pot ser terapèutic quan ens apaivaga el dolor, és terriblement injust quan es borra de la història a persones que han donat la seva vida en nom de l'art, la ciència o la societat. Com va dir algú, el verdader odi és el desinterès i l'assassinat perfecte és l'oblit. En el cas de la música us proposem un experiment. Preguntem a la gent del carrer quins compositors de la història li venen al cap i la resposta serà tristament monòtona. Però preguntem als mateixos quines dones compositores coneixen del passat, quines grans compositores li venen al cap. La resposta serà encara més trista. Probablement ningú podrà dir ni un sol nom. Si ens acompanyeu, avui us ajudarem a descobrir i recuperar alguns d'aquests noms oblidats, noms de dones brillants, artistes, creadores de primera fila, que un dia fins i tot van destacar en un món masculí, però que finalment la història monolítica s'ha esforçat en eliminar de les seves pàgines. Avui elles seran les protagonistes, elles i la seva bona música. A la tardor de l'any 1666, l'esposa del marquès de Montespan va tenir el privilegi de conèixer el rei Lluís XIV. Els seus atractius van enamorar el rei de França, que immediatament va empresonar el marit i va decidir que ella, Madame de Montespan, seria la seva propera amant, l'amant favorita del rei. Amb el rei, Madame de Montespan va tenir 7 fills il·legítims a canvi d'una vida envoltada de luxes i privilegis al Palau de Versalles. 4 anys després de conèixer el rei, a la Montespan li van presentar una nena de 5 anys tan extraordinàriament dotada per la música que va decidir portar-la a Versalles davant del monarca i tota la cort per donar un concert. I des d'aquell dia es pot dir que va néixer una estrella. Aquella nena, que podia tocar el clavecí tan bé com un músic adult, va ser anomenada La Petite Merveille i amb els anys acabaria a convertir-se en un dels més grans músics de França.

La petita Elisabeth Jacquet era filla d'un organista a París i les seves excepcionals dots per la música i la protecció reial van fer que pogués viure la seva joventut al Palau de Versalles envoltada de la flor i la nata de la cultura i la societat francesa. Allà aprendria de Lully i de Couperin, a qui igualaria gairebé a l'art de la composició. En ser de bona família, no tenia que perdre el temps i les energies en tasques laborals o domèstiques. I a la cort va escriure òperes i música de cambra fins que va abandonar finalment el palau per casar-se, fet que no va alterar la seva dedicació intensa a la música. I ja en la seva maduresa, després de que la vida la colpegés durament, arrabassant-li la vida del seu home i el seu fill, encara va tenir força per publicar el 1707 un recull de sonates per violí, de la que n'estem sentint un exemple. Va ser el primer cop que a França algú escrivia sonates instrumentals en estil italià. Ella va ser la primera a fer-ho, abans que cap home.

0: El que hem sentit era un fragment de la sonata per a dos violins i continu de la compositora del barroc francès Elisabeth Jacquet de la Guerre. Era una interpretació del grup Bizarrie Harmonique.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: A finals del segle XIX, la persona amb més influència i poder a tot el món era una dona, la reina Victòria d'Anglaterra. Era l'apogeu de l'imperi britànic, l'imperi més gran que ha existit mai, quan extenia les seves possessions colonials per tots els continents fins a arribar a plegar fins i tot una quarta part de la població mundial. Doncs en aquell context, a l'any 1846, la reina Victòria va voler rebre a Palau a un dels més grans compositors d'aquell moment, l'alemany d'origen jueu Felix Mendelssohn. El músic va fer, efectivament, la visita protocolària en el que li seria sol·licitat que interpretés la seva música. Quan li van demanar que interpretés la cançó Itàlia, el tema favorit del príncep Eduard, Félix va semblar una mica incòmode i, després de la interpretació, va tenir que confessar, una mica avergonyit, que just aquella peça, la que li havien demanat de tot el seu repertori i que era la preferida dels monarques, no l'havia escrit ell, sinó la seva estimada germana Fanny, compositora superdotada com ell, però que com a dona no havia signat mai la seva música per tal d'evitar les crítiques i la pressió de la societat.

Hem sentit Schluss, una original peça per a piano de Fanny Hensel, nascuda Mendelssohn, germana del gran Felix Mendelssohn. Fanny va ser una excel·lent pianista i compositora, com el seu germà, però, a diferència de Felix, que gaudia de l'admiració de mig món, ella no va signar les seves obres fins a l'any 1837, que és quan es decideix a fer-ho just quan es trasllada a Berlín. Un any més tard donaria el seu únic concert públic com a compositora. Això seria poc abans de morir, als 42 anys. Fanny Hensel va ser, sens dubte, una de les ments musicals més inspirades de la primera meitat del segle XIX a Alemanya. Passaran els anys. Unes generacions substituiran les altres. Les ciutats canviaran d'aspecte. El vent s'ho emportarà tot. A poc, la gent oblidarà. Per desgràcia, la gent sempre oblida. Ferran Trias de Bes. Chicago, 1927. Florence Price, una professora de música natural de l'estat d'Arkansas, s'instal·la a la ciutat del llac Michigan amb el seu home, que treballa en un bufet d'advocats. És el Chicago de les dues cares, una ciutat on Al Capone, que és en els seus dies més gloriosos, imposa la seva llei burlant a l'estat i la policia. Però també és una ciutat amb una vida cultural potent i rica. Doncs bé, en aquella ciutat i en aquell moment la professora Florence passa un mal moment. És llavors quan es separa del seu home, quedant sola amb les seves dues filles. Ella no sap fer res més que música i per guanyar algun dòlar es decideix presentar el concurs de composició d'una fundació, la fundació Wanamaker. Inesperadament, fins i tot per ella mateixa, guanya el concurs amb la simfonia que acaba d'escriure. Però la sorpresa és encara més gran entre el jurat quan descobreix que l'autor d'aquella música és una dona i, a més, de raça negra. Florence Smith va néixer a Arkansas el 1887 en el si d'una família de raça negra que, excepcionalment, estava ben establerta social i econòmicament. Una minoria que es permetia educar els seus fills al mateix nivell gairebé que els blancs. D'aquesta manera, Florence va rebre una excel·lent formació musical que li va permetre desenvolupar al màxim les seves capacitats innates, arribant a ser la millor estudiant de l'escola i, temps després, assolir la plaça de directora del Departament de Música de la Universitat d'Arkansas. La tensió racial creixent en aquell estat va arribar a ser tan insostenible que Florence finalment va decidir traslladar-se a Chicago, on la població afroamericana gaudia de més respecte. Allà va viure el seu primer matrimoni amb l'advocat Thomas Price, també el seu divorci uns anys més tard, i allà va escriure la major part de la seva obra. 4 simfonies, 3 concerts per piano i un concert per a violí, a banda d'obres menors, però sempre d'una qualitat excepcional. Us deixem sentir l'obra que li va mereixer ser descoberta al món de la música, la primera simfonia en mi menor.

Hem sentit a l'Orquestra de Filadèlfia amb la direcció de Yannick Nesetseguin interpretant el segon moviment, Largo Maestoso, de la primera sinfonia de Florence Price, la primera dona afroamericana que va escriure una gran sinfonia i amb això va posar en valor les dones de la seva raça dins dels cànons de la cultura musical nord-americana. No tenim por de la mort. Tenim por de que ningú noti la nostra absència, que desapareixem del món sense deixar rastre. Thomas Stearns Eliot. I dels Estats Units ens traslladem a Anglaterra, l'any 1947, en una Anglaterra encara en reconstrucció física i econòmica després de la devastadora Segona Guerra. Allà la jove oboista i compositora Ruth Gibbs es doctorava en música per la Universitat de Durham. Tenia 26 anys, era la dona més jove en rebre aquesta distinció. Una distinció que va ser per ella una petita gran victòria personal, una victòria sobre la profunda discriminació que el seu país havia experimentat ella mateixa pel simple fet de ser dona davant dels estaments del poder masculí, professors, estudiosos i crítica musical en general, que havien posat totes les traves possibles a la seva carrera, tot i ser evident que ella era un dels músics més dotats de tot el país.

Ruth Gibbs havia nascut al comtat de Sussex, al sud d'Anglaterra, en una família eminentment musical. La mare era professora de piano i directora de l'escola de música del poble, el pare era músic aficionat i els seus germans també van ser músics, però ella, Ruth, era sens dubte la més dotada de tota la família. Pels seus mèrits va acabar ingressant a la Royal College of Music de Londres, on va estudiar amb el gran compositor Sir Vaughan Williams. La qualitat de la música de Ruth era tan indiscutible que, un cop vençudes les primeres reticències de l'elit conservadora, va poder desenvolupar una activitat com a compositora i assolir un prestigi que li va permetre fundar una orquestra destinada a donar oportunitats als joves músics, la London Repertoire Orchestra. Avui, malauradament, molt poca gent recorda Ruth Gibbs, una dona de caràcter fort i musicalitat única, que val la pena, i ho fem avui aquí, reivindicar.

Hem sentit el concert per oboè i orquestra de Ruth Gibbs, interpretat per la BBC Philharmonic Orchestra amb Juliana Koch a l'oboè.

La nostra següent protagonista és un exemple sorprenent de com una persona excepcionalment dotada per la música pot ser oblidada i silenciada amb molt pocs anys i, a més en el país que la va veure néixer. La història ens porta a Segòvia, a l'any 1904, quan el funcionari de correus Pablo de Pablos va tenir una filla, Maria, que ja de petita va mostrar autèntica fascinació per la música. Quan Maria tenia 10 anys, es van traslladar a Madrid i allà la nena va voler estudiar composició. Ni piano ni violí. Ella volia escriure la seva pròpia música. Això amb 10 anyets. Els pares van accedir. Van accedir pensant que era una simple fantasia infantil i que sí li passaria. Per tant, la van deixar estudiar, en aquell cas amb el millor professor de la capital, el compositor Conrado del Campo. Això sí, hi havia una condició dels pares, que quan acabés els estudis seguís la carrera del pare com a funcionària de correus. I així va ser. Quan va fer 20 anys, Maria va haver d'ingressar forçadament i de mala gana a correus. Però la música li continuava anant per les venes, no podia evitar-ho. I mig d'amagat va presentar-se a un premi de composició. I no només els va presentar, el va guanyar. D'on sortia aquesta noia? Una simple funcionària de correus que escrivia música com aquella? Com era possible? Però les sorpreses no van acabar aquí. Poc després guanyava el premi de l'Acadèmia d'Espanya a Roma. Això li permetria estar 4 anys a la Ciutat Eterna dedicant-se només, exclusivament, al seu art i a més poder compartir-lo amb joves talents de tot el món. Un cop acabada l'estança, encara va poder anar a París a estudiar amb els grans, Paul Dukas, Nadia Boulanger, els millors mestres del món. Es dedicava nit i dia a la seva música. No tenia més vida que la música, que ella veia per tot arreu, pels carrers, pels camps, a les converses. Però, finalment, el pare la va reclamar. Si no tornava a casa, perdria la seva plaça a Correus. Ja n'hi havia prou de viure de música, de fantasies. En tot això va arribar la Guerra Civil, tot es va estroncar, fins i tot la salut mental de Maria, que a poc a poc va anar perdent la noció de la realitat, de qui era, d'on venia. No recordava els seus orígens ni la seva feina, només recordava la música. Finalment la família, desbordada, la va internar en un sanatori psiquiàtric, on li van deixar les seves partitures i diuen que encara se la veia traient el cap a la finestra, dirigint una orquestra imaginària amb el seu raspall de dents.

Hem sentit el poema simfònic Castilla, la música amb què la jove Maria de Pablos es va fer famosa en els anys en què la seva ment era encara fresca i clara. El trist final de la compositora Maria de Pablos, que va viure en un sanatori mental fins a la seva mort a l'any 1990, va ser probablement la raó de que la seva vida i la seva obra hagin quedat absolutament amagades fins fa molt poc, quan, per obra del músic José Luis Temes, s'han recuperat i enregistrat moltes de les seves composicions. La glòria, en realitat, no és altra cosa que un oblit que encara no ha arribat. Santiago Ramón y Cajal. Però no sempre les oblidades han estat grans compositores clàssiques. De vegades hi ha compositores de petites obres que transcendeixen la seva autora, peces que tothom coneix, però poquíssims saben que han estat escrits per una dona. Els amants del cinema, per exemple, mai oblidaran el Rita Hayworth cantant Put the Blame on Mame o Amado Mio, però probablement no saben qui va escriure aquestes icòniques cançons.

Luz Casal, acompanyada pel quartet de corda Event, ens porten aquesta peculiar versió d'Amado Mio, un dels temes immortals que va escriure la cantant i compositora nord-americana Doris Fisher, nascuda a Nova York el 1915 i que va ser una compositora de força èxit als Estats Units, amb temes que van cantar Bing Crosby, Ella Fitzgerald o Billie Holiday. Ella va col·laborar en Count Basie, també va tenir el seu propi programa de ràdio a Nova York i va acabar a Hollywood col·laborant amb bandes sonores que avui tots recordem.

Hem sentit Amado Mio, aquest tema immortal interpretat per Luz Casal al Quartet Event, composició de la poc recordada compositora Doris Fisher.

Estimats, estimades, ens dol molt reconèixer que la justícia universal no existeix, o sembla que no existeixi, que el karma no sempre funciona. Ens ho confirma que molts grans artistes de la història són avui poc recordats, si és que no han estat completament oblidats. Avui, però, hem decidit rescatar de l'oblit una petita, mínima, ínfima part d'aquest repertori i d'aquests autors, i fer èmfasi en les dones que han estat doblement jutjades i oblidades. I és més, penseu en els noms que avui hem recuperat i que van ser reconeguts en el seu temps. Van ser figures que, a pesar del pes del domini masculí, van fer-se un lloc en el món de la música. Ara imagineu la quantitat de dones artistes de les que ni tan sols sabem el nom, que mai no van aconseguir publicar ni donar un concert, música que va quedar en un calaix o tan sols en la seva memòria. Han de ser milers de noms anònims de sensibilitats perdudes. A totes elles dediquem avui aquest espai. Acabem i ho fem amb un tema que és també una declaració. We will meet again. Ens tornarem a trobar. Això és el que desitgem. We will meet again, una cançó escrita també per una dona, Vera Lynn. Doncs bé, en Pere Sánchez, d'aquí no m'oblido mai, perquè ell és l'artífex tècnic del programa, i qui us parla, Lluís Bonamusa, que últimament s'oblida ja de bastantes coses. Us emplacem per la setmana que ve. Seguirem buscant excuses en la història que ens permetin apropar-nos a la

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I el locutor radiofònic Curro Gadella, que durant més de 3 dècades va treballar en aquesta casa, Radio Ciutat de Badalona, ha rebut un homenatge al seu barri de Sant Adrià de Besòs. Familiars, amics, veïns i veïnes i també representants del consistori han estat presents en un acte en què s'han recitat versos i també hi ha hagut música en directe. El nostre company, en Daniel Mormuth, no s'ho va perdre i va poder parlar amb en Curro.
5: Estem amb el Curro Gadella, mític locutor de Radio Ciutat de Badalona, més de 30 anys presentant programes de màxima audiència com Abanico de Cantares o La Hora Flamenca.

0: Què tal, Curro? Com ha rebut aquest homenatge que l'han fet avui aquí a la seva ciutat, a Sant Adrià de Besòs?
1: Bueno, ha sido una alegría inesperada porque, como dije para los presentes, que nunca había hecho nada en el pueblo donde habito, por una cosa o por otra, pero siempre todo mi trabajo artístico o cultural ha sido fuera de aquí. Y me ha sorprendido que la asociación de vecinos de mi barrio, al parecer han averiguado quién soy y lo que hago, y me han ofrecido un homenaje del que me voy francamente feliz.
2: Con ustedes y hasta las 9 en punto de la tarde-noche, Curro Gadella. Saludos pues y bienvenidos a esta sintonía.
1: He encontrado aquí a muchos viejos amigos que han venido después de mucho tiempo sin vernos.
0: ¿Quins records té de les dècades que va passar a la ràdio d'aquesta etapa?
1: ¿Recuerdos en la ràdio? Pues yo qué sé, mira, vinieron una vez a mi programa Abanico de Cantares, Azúcar Moreno, se hacía entonces la ràdio en la calle del Mar, en los altos del cine Verbena, y hacía un frío que pelaba y el techo del estudio era de oralita. Y yo no he visto a las Azúcar Moreno con más frío que en su vida, que hubo que subirles unos cafés y no se iban a quedar allí pues como dos garabatos, porque hacía un frío imponente. Una anécdota.
3: ¿Sabes que no es amor, que es una locura?
1: Anécdotas muchas, momentos buenos, momentos de apuro, tú que eres del medio lo sabes, pero en general yo fui muy feliz haciendo radio. Porque además yo era un presentador de programas, pero muy atípico. Yo me hacía amigo de mis oyentes, he ido a bodas, he ido a bautizos, han venido a comer a mi casa, he ido a comer a casa de cualquiera. En fin, que lo mío era muy diferente a lo que se entiende como comunicador de ese medio, que no era mi manera de hacer. Yo no soy periodista, empecé por... También como una anécdota, ¿no? Por el flamenco, cuando los comienzos de la radio, en 1981. Y bueno, empezamos como una broma que acabó en serio. Hoy celebro de que Radio y Televisión Badalona tengan la importancia que sí tienen.
0: Ha conegut a moltíssims artistes al llarg de la seva vida. També ha descobert talents com el Miguel Poveda, ¿no? Com va ser el fet de descobrir al Miguel?
1: Lo de Miguel, aquí estaba en esta tarde la presidenta de la Hermandad Rociera La Esperanza, que ella fue la que me dijo, hay un niño por aquí que canta muy bien, acabamos siendo amigos, y bueno, como si fuera mi hijo, su padre y su madre, pues íbamos a comer juntos y tal. El niño cantaba por la Pantoja, pero vino una cantadora de Cádiz una vez, Paquita Lara, y fuimos a escucharla todos juntos. Bueno, la presentaba yo y estaba él, y en ese momento a él le picó ya la parte flamenca de lo que él gustaba. Gustaba de la copla, Isabel Pantoja era su ídolo, pero a partir de escuchar a Paqui Lara ya sea flamenco. Y dos años después, porque tiene un oído incomparable, a los dos años fue a la Unión a ganarse los cuatro primeros premios de la Unión, que no ha ocurrido en la vida, en la historia de ese festival. Se los llevó, dicho sea de paso, él se llevó los cuatro premios y yo el de las letras flamencas el mismo tiempo que...
0: ¿Qué ha significado el flamenco a la seva vida?
1: Bueno, el flamenco es una forma de vivir, una forma de estar. Hay que padecerlo también, porque cuántas noches de vino y copla, como diría precisamente una de las viejas tonadillas. El flamenco hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Noches malas, noches a lo mejor de alguien que se pasa en copas, pero es como se aprende, como se bebe y como te va entrando ese gusanillo y ese venenito que el flamenco tiene. Cuando llegas a entenderlo, es cuando ya no te puedes desprender de un arte semejante, porque es protesta, porque es alegría, porque es tristeza, porque lo es todo. En el flamenco se encierra, es un cante de protesta, a fin y al cabo. Aunque se hable de amor, también siempre son los desamores los que mandan en ese camino del flamenco. Flamenco es imponente.
0: Muy bien, doncs muchas gracias por atendre'ns, Curro. Enhorabuena y que vagi molt bé.
1: Muchas gracias. Estoy contentísimo porque, hombre, es bueno que te reconozcan los más cercanos. Los que me conocen hace mucho tiempo, Y esto me viene a demostrar que si uno se comporta regularmente bien, la gente lo tiene en cuenta. Y me lo han demostrado, como ves, en esta tarde.
0: Claro, casi enhorabuena, gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo para los viejos compañeros.
0: El Ginés és el president de l'Associació de Veïns de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que ha organitzat aquest acte, aquest homenatge al Curro. Què tal, Ginés? Com ha estat, com ha sorgit la idea de fer aquest homenatge?
4: Pues bueno, nosotros somos una asociación vecinal de aquí del barrio Sant Joan Baptista que apostamos por la cultura desde primer momento. Cada año solemos hacer un acto cultural para estas fechas, para el Día de la Cultura, que es el 21 de mayo. Nos pusimos en contacto con Curro para hacerle un pequeño reconocimiento y un homenaje a toda su trayectoria en el mundo de la cultura, porque no solamente ha sido un flamencólogo importante, sino que trabajó durante mucho tiempo en Radio Badalona. Y bueno, y también el tema de la poesía. Es una persona del barrio, que vive el barrio, y es un, parece ser que es una especie de lince ibérico en extinción. O sea, es una persona que vive en el barrio, compra en el barrio, lee los periódicos todavía de papel, vive al margen del mundo digital y le encanta la lectura, la poesía y hablar con la gente. Yo creo que esa especie está en extinción, por desgracia.
0: Què destacaria de la figura del Curro, que és una persona que ha estat molts anys a la ràdio, com hem dit, què li fa especial?
4: Bueno, él, yo sé que su pasión es la comunicación, la poesía, y en el tiempo de la radio yo recuerdo que lo conozco porque, aparte de todo del tema cultural, él también era entrenador de fútbol, ¿vale? Y entrenaba a un club que se llamaba Atlético San Adrián, y yo jugué con ese club y lo conocí en su faceta de entrenador. Después me enteré que era poeta y que era flamencólogo y que trabajaba en la Radio Badalona. Me enteré con posterioridad, ¿no?
0: Es un orgullo, ¿no?, para el barrio, una persona como él.
4: Es un orgullo porque representa, como te digo, a una generación del barrio que, por desgracia, se va a ir extinguiendo, ¿no? La persona inmigrante vino aquí, se integró, habló bien siempre de Cataluña, reclamó, como otros muchos, el estatuto en el año 77. O sea, una persona integrada y que quiere a Cataluña, aunque se siente extremeño y quiere evidentemente su pueblo, pero adora a Cataluña.
0: I una persona molt estimada, perquè hem vist que aquesta sala avui s'ha omplert per tal de poder veure aquest homenatge.
4: Sí, sí, de verdad que no nos esperábamos tanta afinidad de gente porque tampoco tenemos tantos medios de difusión. La hemos difundido con carteles a través de Facebook y hablando el boca a boca, ¿no? Pero la verdad que ha sido un éxito.
0: Molt bé, Ginés, doncs moltes gràcies i enhorabona per aquest acte.
4: Moltes gràcies a vosaltres i eso, que vagi bé.
0: Estem amb la Montserrat Rico, escriptora que ha estat present aquí a aquest homenatge. Montserrat, què tal? Com ha estat el fet d'haver participat avui aquí en aquest homenatge al Curro?
5: Bueno, a ver, para mí, yo siempre he comentado que Curro fue mi padre literario porque él llevaba al encuentro con la poesía en 1992 y ese verano me entrevistó por primera vez, ¿no? Me di a conocer un poco, pues a través de unos versos, pues para comenzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó ya mi carrera fulgurante hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí en un día tan importante para Curro?
0: ¿Qué significa para usted una persona como el Curro? ¿Qué ha significado?
5: Yo creo que Curro ha sido un patrimonio de la ciudad y sigue siéndolo, aunque ya no esté delante de los micrófonos ni en las ondas. Curro siempre será Curro, ¿no? Aparte de que nos une, pues, una amistad personal de muchos años.
0: Muy bien, doncs, muchas gracias.
5: Gracias y encantada.
0: Estem amb el cantador Juan de la Lola, que ha cantat aquí a l'homenatge a Curro Gadella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha sido el hecho de poder estar hoy aquí cantando en un homenaje a una figura como Curro?
6: Ha estado muy bien porque para mí es un orgullo a un hombre, a un poeta como Curro Gadella, y que se acuerden de él y le hagan el homenaje, pues para mí es un orgullo poder asistir y cantar.
0: ¿Cómo es o cómo ha sido su relación con Curro?
6: Pues mi relación con Curro fue mi principio con el flamenco, que fue incluso el que me metió el impulso para salir para adelante, ¿no? Para hacerme aficionado y meterme en el mundo del flamenco, y gracias a él, pues, estoy en el flamenco, y cómo no, cuando ha estado él, está yo.
0: ¿Ha sido de alguna manera un mentor para que pudiera poder dedicarse a esto?
6: Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque aparte de muy buen poeta, es muy buen entendido del flamenco y sabe muchísimo de flamenco. Y la verdad que es un hombre especial.
0: ¿Qué diría que le hace especial?
6: Su manera, yo qué sé, una persona muy culta, muy buena gente, muy humilde. O sea, ya no por ser poeta, ¿no? Ya es la persona.
0: ¿Y qué es lo que han preparado esta tarde aquí? ¿Qué es lo que han cantado en este homenaje?
6: Bueno, pues esta tarde, por Curro le gusta el flamenco. Después de ser poeta, le gusta mucho el flamenco. Pues le hemos hecho aquí unos cantes por Alegría, por Soleá, por Bulería. Bueno, varios cuerpos del flamenco. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto yo como mi acompañante Delu, ya que mi otro guitarrista no ha podido asistir por temas personales.
0: Genial, pues muchas gracias por atendernos.
6: A ustedes.
7: Doncs una abraçada per l'amic Curro Gadella i una altra per tots vosaltres.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Marxem ara fins a les Guinguetes de la platja a Badalona, perquè ja fa dies que han aixecat la persiana, coincidint amb l'arribada del bon temps i també amb l'inici de les festes de maig, uns dies que acostumen també a portar molt d'ambient fins al passeig marítim, però la temporada torna a començar marcada doncs, per la preocupació pels temporals, per l'estat de les platges, i estaran un nou dia per aquest inici de temporada de bany que arrenca el 30 de maig, després d'uns hiverns que cada cop doncs, van colpejant més fortament al nostre litoral. La nostra companya, la Sílvia Llama, s'ha apropat fins a una d'aquestes guinguetes a la platja. Sílvia, molt bon dia. Quina concretament?
10: Bon dia, Núria. Doncs sí, estem aquí a la Guingueta Taquara, que es troba just al passeig marítim davant del pont de fusta que hi ha al costat del que era l'Skate. Agora, aquí és l'última, ara mateix és l'última guingueta just abans d'arribar a Montgat, perquè com sabeu la guingueta de la platja de la Barca Maria doncs aquest any no s'instal·larà per les obres que s'hi estan fent de reforma del passeig marítim que es va trencar amb el temporal de principis d'any. Ens acompanya en aquesta guingueta en Víctor Figueroa, que és responsable de Taquara. Bon dia.
11: Bon dia, com estàs?
10: Què tal? Molt bé. Doncs explica'ns una mica com han anat aquests primers dies en marxa, quan veu obrir i com han anat.
11: Doncs et diria que vam obrir aproximadament el 14 d'abril, fa un mes més o menys, i bueno, vam començar amb molta energia, amb moltíssimes ganes, la veritat que l'equip super, super, super content, però sí que és veritat que vam tenir alguns problemes, l'Ajuntament no ens donava l'aigua, no teníem llum, sí que és veritat que va ser una mica complicat, però vam sortir endavant i això, doncs molt contents i molt feliços de poder obrir, com sempre.
10: Quants dies veu estar així sense aigua i llum?
11: Et diria que uns 3 dies, de fet teníem com la por de no poder obrir, com que teníem el punt positiu de que altres xiris no havien obert, llavors vam pensar que seria com guai obrir una miqueta abans, i no sabíem si podríem obrir o no, vam patir una mica, però vam tirar endavant i guai, sí.
10: A mitjans d'abril és una bona data per obrir, amb marge encara per a aquestes festes de maig que ja estem a l'Equador, podríem dir. Com han anat? Noteu més afluència de gent també amb l'arribada del maig? Sembla que la gent a Badalona surt més, no?, a prendre alguna cosa, a sopar.
11: Sí, és veritat que hi ha altres xiris que se centren més potser en un públic més de nit, nocturn, de copes. Nosaltres sí que ens adrem més potser amb dinars, amb sopars. Llavors nosaltres vam notar sobretot la gent que venia abans de les festes, gent que venia a reservar, a fer carta, a fer menús, i després s'anaven cap a la cremada, s'anaven cap al Correbars, i en aquest sentit sí que vam notar molt, però la nit tranquil·la, no és una nit de juny, però sí, vam notar la feina i la gent amb moltes ganes de festes de maig també.
10: Ja comentàvem que aquí doncs, va haver-hi el temporal de principis d'any, que ha malmès el passeig marítim i hi ha una guingueta menys. Això com us ha afectat a vosaltres? No sé si us ha afectat d'alguna manera.
11: Doncs sí, la veritat que el fet de que la gent ja no pugui passar tant per allà, que la gent pensa que ja no es pot creuar i que, bueno, que pel tema de la platja doncs, ja menys gent, és més complicat passar, doncs sí que hem notat menys gent, sí que és veritat que la feina s'ha reduït una miqueta, potser perquè estem començant, però bueno, la veritat que el tema que encara no estigui solucionat ens afecta a nivell bueno, de gent i de més, sobretot doncs, la gent que ve amb bici, etc. Però bueno, intentem agafar-ho amb esperança de que algun dia això s'arregli i bueno, això, cap endavant.
10: D'altra banda, positiu també el fet que no estigui instal·lada, per dir-ho d'alguna manera, per vosaltres, aquella última guingueta, ja que no, gent del Manresà o de Montgat potser doncs la primera guingueta que tenen de Badalona és la vostra.
11: Sí, però tampoc no et pensis que hi ha tanta diferència. Al final, bueno, és gent que anava allà, gent que ve aquí de tota la vida, bueno, tota la vida, de fa 4 temporades que estem aquí, i bueno, sí... Sí que realment potser el gran problema que estem notant, igual que passa com fa 4 anys que ens estem queixant, que és el tema de que bueno, no tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Per aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat, i sí que és veritat que fa 4 anys que ens estem queixant. De fet, hem tingut reunions amb la Sònia, la tinent d'alcalde, i no ens ho ha acabat de solucionar, llavors això és una mica un problema per nosaltres. Però bueno, intentem això, fer el millor que possible, oferir el millor servei possible i donar la sort que tenim una carta i una gent que dona el millor. Llavors, bueno, pues que això és el que ens compensa i no tant les condicions que ens donen de part de l'Ajuntament.
10: Dius que no us ho acaben de solucionar, tot i haver tingut reunions. Com està el tema? Vull dir, quin és el següent pas? Us heu de reunir més? Estan mirant de solucionar aquests problemes?
11: Bueno, sí, cada any és això de que ens donen llargues, que sí, que tal, que això... De fet, aquest any encara no hem tingut la reunió per saber si realment podrem donar espectacles a nivell cultural, no sabem si podrem fer monòlegs, concerts... L'any passat sí que podíem, però bueno, només de les tardes, i si hi havia queixes venia la policia, i estem esperant aquest any per tenir la reunió. Estem ja a 19 de maig, a meitat de maig, i encara no sabem res, no sabem quan es donarà la reunió. Bueno, són coses que això atura una mica la cultura badalona, atura que la gent pugui gaudir de l'estiu, de les festes, i ens sap una mica greu que encara no tinguem recolzament per part de l'Ajuntament, però bueno, tot i així intentem això donar el millor possible.
10: Una mica més de comunicació, no? Falta, entenc, amb l'Ajuntament.
11: Sí, faltaria una mica més de feedback, potser. També entenc que és molt complicat arreglar com les dutxes, el tema de què està passant aquí al costat de Montgat. Sé que hi ha moltes coses a solucionar, però bueno, també ells són conscients que no és la primera vegada que ens passa, són moltes temporades, però bueno, tot i així, sí, ara iríem de part de l'Ajuntament una mica més de feedback i més comunicació, i sobretot acció, més que comunicació.
10: Perfecte, doncs aquí queda aquesta demanda. Parlem de l'amplitud de la platja, també la pèrdua de sorra, que és una de les afectacions principals d'aquests temporals. No sé com ho veieu aquest any, si s'ha recuperat bastanta sorra després del principis d'any.
11: Bueno, jo sento que un dia estaré treballant a la barra i estaré nedant, quasi, no? Que m'arribarà aquí l'aigua. Igual entenc que també, bueno, el canvi climàtic, les pluges, mil històries, sí que és veritat que va recuperant una miqueta, i jo sento que per l'estiu hi haurà una mica més de platja, llavors tindrem gent aquí, però, bueno, no depèn de nosaltres, el xiris al final depenent del temps, depenent de com està el clima, però, bueno, jo demano a la vida que ens doni una miqueta de platja i així tenim feina i tenim gent aquí.
10: Núria, perquè us ubiqueu, aquest és un de les guinguetes de Badalona que està ubicada a sobre de Passeig Marítim, o sigui, estem a sobre de ciment, no estem a la sorra, que això és un punt a favor per vosaltres, però sí que és el que comenta el Víctor, que cada cop doncs, arriba més a prop a aquesta aigua i queda menys sorra. Veurem com està el tema sorra per la temporada de platja, de banyistes, però suposo que menys sorra, menys clients per vosaltres.
11: Sí, no, evidentment, si no hi ha sorra no hi ha platja, i si no hi ha platja la gent va al xiris on sí que hi ha platja. I de fet aquesta platja normalment ve més gent perquè es pot aparcar fàcil, perquè està una mica més retirada del meollo de gent, però bueno, jo confio que sí que tindrem gent, però mai se sap.
10: Parlem ara, deixem de banda aquestes qüestions més d'actualitat, parlem de la vostra proposta gastronòmica. Explica'ns una mica què és el que oferiu des de Taquara.
11: Doncs realment nosaltres intentem com trencar una mica el concepte de xiri tradicional, que el xiri de fritanga, de paelles, que és un concepte molt maco de tota la vida, però està molt normalitzat ja. Nosaltres des de sempre, que portem bueno, 4 anys al Pont del Petroli i 4 anys aquí al Pont del Ferro, intentem oferir una carta diferent. Opcions veganes, sense gluten, oferta asiàtica... Pots menjar des d'un pad thai, una seta maitake a la brasa, albergínia, falafel, tenim arròs de bolets, opcions una mica més que trenquen amb el que t'esperes i ho cuidem moltíssim. Totes les produccions són nostres, salses, tot casolà, tot vegà. Intentem pensar en aquelles persones que no troben on menjar un sopar de normal i a més oferim opcions que són de nivell de restaurant, malgrat estar un xiri que a vegades doncs, bueno, doncs és una mica ràpid i atropellat tot.
10: Trobeu que no sé si molta gent de molts punts de la ciutat s'apropen aquí només per aquesta oferta una mica diferent de la resta de guinguetes.
11: Doncs sí, de fet, no només venen gent de Badalona, d'altres zones que estan més lluny, sinó que ve gent de Barcelona, ve gent del Masnou, i de fet tenim exactament la mateixa carta a un xiri que està al Masnou, que acabem de veure aquest any, que es diu El Bambú. mateixa carta, mateixa producció, és un xiri, feia molts anys que està obert allà al Masnou i hem reobert, i bueno, intentem tenir mateixa energia, mateixa carta, tant aquí a Badalona com allà al Masnou, i perquè la gent no s'hagi de mobilitzar tant per gaudir del que oferim nosaltres.
10: I normalment què és el que més us funciona? Ja no ara, que encara no ha arrencat del tot la temporada, sinó en plena temporada, sobretot tardes i nits, podríem dir que és el moment més important per vosaltres?
11: Nosaltres treballem molt i ve moltíssima gent dissabtes i diumenges als dinars, perquè bueno, també oferim menús de grup i tenim diverses opcions perquè la gent pugui gaudir aquí tot el dia, des de arriben a fer el vermut, dinen, es fan la copa i després s'allarguen a la nit, però sí que és veritat que divendres i dissabte per la nit aquí es treballa també bastant, ja que tenim la zona de festa, Titus, a l'espai de més aquí, i sí que hi ha feina.
10: I entre setmana? Com està el tema entre setmana?
11: Entre setmana sí que és veritat que, sobretot ara que encara no és estiu, és un servei més tranquil, més cafès pel matí, la gent que ve amb el llibre, gaudir, una miqueta de música, banyar-se aquí a la platja més tranquil, però, bueno, realment a l'estiu sí que treballem, també entre setmana.
10: El tema de personal, no sé si us costa molt trobar personal per treballar durant l'estiu, no? És una època complicada, la gent marxa de vacances, però sempre suposo que hi ha algú disposat a sacrificar el seu estiu per treballar-lo, no?
11: Sí, bueno, no, jo soc un exemple també de persona que sacrifica el seu estiu, no? Que quan la gent està de vacances jo estic aquí treballant i quan jo tinc festa és un dimecres o un dijous, però bueno, sí que per mi compensa realment, a part aquí, bueno, hi ha molt bones condicions, no sé altres llocs perquè no conec, però bueno, aquí pues, tenim tot en regla, intentem com apostar per gent que realment té ganes de treballar, inclús intentem evitar la rotació, intentem mantenir un equip bueno, que renovi cada any. Costa perquè, bueno, hi ha gent que a vegades ve aquí i es cansa en dos mesos, o gent que té vida una mica caòtica, no passa, no? Que tenim gent que li agrada viatjar, gent que li mola molt estar cap amunt, cap avall, però, bueno, sí que intentem oferir la gent que està aquí, al màxim, sigui més o menys temps, al màxim temps que estiguem aquí, donar la nostra energia perquè això funcioni el millor possible.
10: Perfecte, Víctor, doncs moltes gràcies per atendre'ns i aquí queden aquestes demandes que heu fet pel que fa doncs a la neteja i manteniment d'aquesta zona, que deies, no?, que ens facin igual de cas que la resta de guinguetes i esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu.
11: Moltíssimes gràcies i gràcies per l'oportunitat de conèixer el Tacuara.
10: Molt bé, fins ara.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Falten 20 minuts per arribar a les 12 del migdia i a aquesta hora saludem la Dolors Clotes de Conreu Sedeny. De fet, avui parlarem de l'or del segon origen, un llibre que l'acompanya aquí a l'estudi i que planteja una mirada a l'agricultura ecològica basada en la recuperació dels sabers tradicionals, de la biodiversitat, de la sobirania alimentària, amb la pagesa i també cooperativista Dolors Clotes. Avui volem reflexionar sobre com aquestes idees connecten amb l'experiència real de Conreu Sedeny i també amb els reptes actuals del món rural. Dolors, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, gràcies.
7: Quan vas llegir l'or del segon origen, què et va impactar més d'aquest llibre?
12: Em va impactar més que en Jordi Puig, que de fet és de l'Ametlla del Vallès i del 78, uh-huh. I és fill i net de pagesos de moltes generacions i no de pagesos que anessin molt boiantes, m'ha semblat entendre, ell busca molt quina manera hi havia de ser autosuficients dintre d'aquelles dificultats i de sense aquests recursos energètics que avui tenim tant, de tota mena. I ell vol entendre això com per empaitar un futur també més autosuficient i sense, pensant en aquest canvi climàtic que tenim al davant, pensant què és el que fomenta potser les males pràctiques i mirant, uh-huh. Té una saviesa impressionant, vull dir, i una sensibilitat molt gran, i a més ho ha lligat aquest títol amb el llibre aquell d'en Pedrolo, no?
7: El manual del segon origen.
12: Exactament.
7: Ho dic perquè el llibre, ara parlaves de saviesa, i defensa que el futur de l'agricultura ha de passar sí o sí per recuperar coneixements del passat. Sí. I estàs d'acord amb això?
12: Totalment. Totalment, que no vol dir que no es puguin millorar, eh? Perquè tot el, ell, per exemple, ha estat 10 anys investigant, doncs, tan oralment, per tot arreu del territori. Eh?
13: Això t'anava a dir, es conserva prou la memòria pagesa o s'ha perdut molt?
12: Diuen que cada vegada que ha mort un pagès es perd un llibre, no? I és així, perquè tot el coneixement era oral. Per tant, ell ha tingut aquesta sensibilitat i aquest bon fer
13: de donar
12: la importància de recollir tot això, però també entenent que tot això és millorable, sobretot el que era com molt més feixuc o altres maneres de fer, saps? Mm-hmm. És aquesta, diu, això, entendre el passat, però per empaitar
13: el futur.
12: Per encarar el futur, no? Amb la realitat actual.
13: Clar, i hi ha alguna pràctica tradicional que Conreu Sareny, per exemple, aquí a la Serralada Marina, hàgiu recuperat, no?, i que us funcioni especialment bé?
12: Bueno, clar, hem de millorar, eh? Vull dir, hem de millorar moltes coses, però, per exemple, el tenir el nostre propi compostatge, això és una cosa importantíssima. El mirar també de recuperar llavors, de tenir llavors, doncs, més locals, les varietats locals, que això és un gran compendi de varietats locals. O sigui, pensem que moltes de les varietats que plantem a vegades són híbrides. Híbrides vol dir, bueno, que és per un creuament, no?, i que s'ha... que amb aquest creuament logres, pues, més el que tu vols com a fruit, diguéssim. Però aquests també generalment són menys adaptats al medi, tenen menys resiliència, menys, saps? I llavors, doncs, igual com pensem que el que en diem males herbes vulgarment, que hauríem de parlar-ne molt si són males o bones o ajuden o no, no són més que plantes adaptades al medi. D'aquestes plantes adaptades al medi, moltes són comestibles, i poden ser comestibles, i ho han sigut, i segurament que en un futur aniran sent-ho cada vegada. Pues una mica va igual, o sigui, totes les varietats locals són adaptats més al medi, al clima, al sol, al sol de la terra, vull dir, de cada lloc, no? Per tant, hi ha més resistència, i això pot ser almenys una cosa a tenir molt en compte.
13: Aquesta resiliència de la natura. Sí. El llibre parla molt d'autosuficiència alimentària. Creus que és realista pensar-hi avui en dia, o que és realista pensar-hi en un entorn com el nostre, no? Eminentment urbanitzat, també.
12: Una cosa és que ara no ho tinguem, i que no ho tenim amb tota certesa. L'altra cosa és que com a polítiques s'intenti com potenciar, s'intenti o es vagi encarat a potenciar això, perquè de fet com menys quilòmetres han de fer les coses, més gust tenen, més, vull dir, i també menys petroli, menys energies fòssils que
13: més
12: gastem.
13: Més generació agrícola de quilòmetre zero, no? I per
12: exacte,
13: tant,
12: és que tots els espais,
13: més capacitat d'autosuficiència.
12: Pensem, per exemple, això ho hem dit altres vegades, però tota la Serralada Marina queden com més de 80 hectàrees que es podrien cultivar encara. Ja no parlem de tota l'àrea metropolitana, que n'hi ha més de 300. Vull dir que, clar, només pensem ciutat, créixer, piscines, no sé què, però mengem cada dia, mengem tres vegades. Tot això penso que les polítiques haurien de reflectir-ho molt, per més que veiem els supermercats que sempre estan plens, que també ens hem de plantejar d'on ve la majoria
13: com
12: de coses
13: fan,
12: que
13: no?
12: Hi ha en el supermercat.
13: Jordi Puig i Roca, en aquest llibre, relaciona directament agricultura i crisi climàtica. Com noteu vosaltres això al camp? Aquests canvis de la crisi climàtica?
12: Bueno, sobretot amb la calor... Amb la calor, que cada cop és més forta i temps abans, llavors, doncs, les plantes pateixen més.
13: Sequeres,
12: pateixen,
13: no?
12: Sí, pateixen més de... La sequera ambiental, no només la falta d'aigua, que també, doncs, aquest any, perquè és un any com atípic, no?
13: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura ecològica és més resilient? Està més preparada?
12: Davant d'aquest canvi climàtic, l'agricultura... és més resilient si té en compte, doncs, tot el que parlàvem abans, per exemple, però sobretot el que ajuda és a no consumir, no fer tant ús de les energies fòssils, saps? Això és el que ajuda a que el canvi
13: climàtic desacceleri,
12: sí,
13: no?
12: I no tirar, o sigui, pensem que també quan en el camp, a la terra, tirem molts, tots els agroquímics, els agroquímics que maten la fertilitat pròpia del sol, això fa que la terra també
13: s'empobreixin, no?
12: S'empobreixin i necessiten molta més aigua. Mm-hmm. En canvi, els adobs orgànics retenen més l'aigua. Mm-hmm. És que són coses que
13: l'altre dia parlàvem amb l'Acadèmia de Perruqueria Badalonina, eh? Mm-hmm. Lídia Casanovas, que justament està doncs, inscrita en un projecte, el Click Recycle, on utilitzen mm-hmm. el cabell humà tallat, mm-hmm. després de cada talla a la perruqueria, per, entre d'altres, fer barreres per recollir tot aquest oli, hidrocarbur que va parar al mar, també residus, però també com a xarxes que mantenen la humitat en cultius. Eh? I, per tant, cada
12: tal
13: vegada...
12: Qual. Tal doncs... qual, la llana, de les, sí, la llana de les ovelles, per mm-hmm. exemple, que abans
13: també
12: era,
13: s'utilitza,
12: com,
13: no?
12: Era com una cosa, era un tresor, i ara que molts l'han de llançar, que és molt greu, i en canvi tenim teixits mm-hmm. tèxtils. Parlem de moltes coses a la vegada, eh? No? Però tot està relacionat, de fet. Vull dir que per això hem de tenir com més... pensar més... Mm-hmm.
13: Un de, ja que avui parlàvem d'aquest mm. llibre, eh? Mm. D'aquest llibre que mm. s'anomena L'or del segon origen, mm-hmm. doncs deixa'm també que et pregunti perquè un dels eixos d'aquest llibre és la defensa de les varietats locals, no? Mm-hmm. I tu també n'ets una defensora. Mm-hmm. Per què són tan importants?
12: Això, perquè són varietats més adaptades a les condicions de cada espai, saps? O sigui, Astúries tindrà lo seu, Catalunya tindrà lo seu, Andalusia tindrà lo seu. Són plantes uh-huh. que s'han adaptat a les condicions tant
13: i
12: de
13: que garanteixen aquesta
12: sol,
13: diversitat,
12: que,
13: no?
12: Són més resilients, més fortes, més... Tot i que penso que si hem d'anar cap a aquesta sequera cada cop més, vull dir, les plantes també els haurem d'anar acostumant com amb unes condicions... No, i guardant aquestes llavors, pensa que sempre s'han guardat... Ell, aquest en Jordi Puig, també col·labora amb llavors orientals. De fet, és un dels que ho van fer, que són uns grans defensors de conservar aquestes llavors, no? Per això n'hi ha moltes entitats d'aquestes uh-huh. que estan aquí. Van començar a Santa Eulàlia de Ronçana, però també col·laboren amb Granollers, amb el museu que guarda les llavors. Vull dir, tot una història uh-huh. molt maca que algun dia potser els convidarem perquè ens ho expliquin.
13: I tant.
12: Però tot això és conservar aquesta fortalesa.
13: Uh-huh. El llibre també apunta cap a un canvi de paradigma social uh-huh. que posaria també en el focus, diguéssim, d'aquest provisionament, no?, de primera matèria, al cooperativisme. Què porta una cooperativa ecològica més enllà d'aquesta producció d'aliments?
12: Home, la cooperativa és una responsabilitat compartida de la gent, és com sentir-te més seu, no? Tots els projectes familiars et sents de la petita pagesia, sempre com sentia el projecte més seu, de fet és el teu, la teva manera de viure. Jo penso que les responsabilitats compartides horitzontals també doncs, són també molt més resilients davant de condicions desfavorables, mm-hmm. perquè hi ha una altra manera de funcionar, no? No n'hi ha una persona dalt que té un sou moltes vegades molt més diferent i alguns a baix que van fent les feines bàsiques. De fet, totes les feines són importants, és com un engranatge, i així ho valorem i hem de tenir en compte.
13: Dolors, un plaer, com sempre, tenir-te a la ràdio pública local. Que vagi molt bé.
12: I a vosaltres. Moltes gràcies.
13: Adéu, bon dia.
12: Adéu-siau.
8: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
13: I avui parlem d'un cas també que marca un abans i un després en la lluita contra l'amiant al metro de Barcelona. El Tribunal Suprem ha confirmat la incapacitat permanent total d'un treballador jubilat en una sentència que reconeix que la seva malaltia pulmonar és conseqüència directa de dècades d'exposició a aquest material tòxic. Parlem d'en Rafael Rubio, un badaloní que va treballar més de 40 anys als tallers de Vilapiscina i que pateix afectacions respiratòries derivades de l'amiant. És una resolució, com deia, històrica perquè obre la porta a altres casos similars, probablement, i posa també sobre la taula una pregunta clau. Fins a quin punt es va protegir o no els treballadors durant aquells anys? Avui ens acompanya el mateix Rafael Rubio. Bon dia, Rafael, com
14: bon
13: estàs?
14: Dia.
13: I també tenim a l'altra banda del telèfon l'advocat del col·lectiu Ronda, que ha portat el cas, Àlex Tisminetzi. Què tal? Bon dia, benvingut.
15: Hola, bon dia.
13: Àlex, quina transcendència jurídica té aquesta sentència i el cas d'en Rafael? I per què?
15: Doncs és una sentència molt important perquè és la primera sentència del Tribunal Suprem respecte a un treballador que està viu del metro de Barcelona, que declara que va estar exposat a l'amiant al metro de Barcelona i que té una patologia per culpa d'aquesta exposició laboral.
13: Uh-huh. Hi ha molts casos, com el d'en Rafael, que estaran condicionats per aquesta sentència? En porteu d'altres?
15: A veure, nosaltres fins ara només hi ha hagut dues sentències fermes que hagin declarat l'exposició a l'amiant al metro de Barcelona. Una va ser una ha estat aquesta i l'altra va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el cas d'un treballador que va morir a causa de l'exposició a l'amiant. Mm-hmm. Però nosaltres ara mateix tenim fins a 8 sentències més a l'espera de judici.
13: Per casos similars, als del Rafael?
15: Correcte. Viudetats o malalties o treballadors que estan exposats o treballadors que han causat defunció per l'exposició a l'amiant.
13: Podria haver altres casos que haurien quedat invisibilitzats durant aquestes dècades?
15: Nosaltres estem segurs que hi ha moltíssims casos que han quedat invisibilitzats. Per què? Perquè el metro fins ara no reconeixia aquesta exposició a l'amiant. I, per tant, hi ha hagut moltes malalties, càncers de pulmó, patologies pulmonars, que es van declarar com a comunes, que no tenien res a veure amb el metro, però que en realitat venien d'aquesta exposició a l'amiant al metro de Barcelona.
13: Rafael, què significa per tu que el Tribunal Suprem confirmi aquesta resolució? No? En algun moment vas tenir la sensació que no reconeixeria mai que la teva incapacitat havia estat causa de l'amiant, o mai vas pensar que era una causa perduda?
14: Bueno, yo estaba convencido de que saldría lo que ha salido. ¿Por qué? Porque nadie como nosotros en los años 70 sabíamos lo que había dentro de la cochera, que era amianto en todos los sitios. O sea, las zapatas de los trenes eran de amianto, la gente mayor que murieron, muchos que ni lo sabrían de que habían muerto. Las zapatas de freno eran, por ejemplo, de amianto. Eso se gasta, eso tiene un grosor de 4 o 5 centímetros y eso se va
13: expandiendo. Es un disc que es va gastant i que el pulsim, diguéssim...
14: Pero en el caso concreto de un compañero mío, de las personas mayores de los años 70, que murió en el 80 y pico, no sé, la verdad no sabemos de qué murió. Estaba conmigo en el torno y él había estado mucho tiempo respirando eso. Es decir, si tú estás trabajando en un torno de un tren que está elevado, que tú estás debajo... Uh-huh. En un foso de 2 metros de profundidad y el tren está arriba, cuando la herramienta está cortando todo el material, tanto de discos como de la rueda, ese polvo se convierte, porque la zapata era de... Luego los aisladores, los disyuntores principales, que eso son piezas de amianto, que entonces las había, que esas piezas de amianto lo que hacen es proteger cuando hay un arco de corriente, porque el amianto no arde. Y entonces esas piezas nosotros las limpiábamos. Cuando no tenías una faena en concreto porque el tren no había entrado a revisión o lo que fuese, pues cogían y nos decían, oye, ponerlo ahí y ir limpiando. Nosotros las lijábamos, las piezas se lijaban y entonces el polvo te caía encima. Luego te soplabas con una manguera. Y los mayores decían, aquí vamos a morir todos en aquellos años. Nos daban leche, que tampoco se entiende, ahora y dicen que, bueno, se quedan asombrados que por qué nos daban leche, para respirar aquello, porque respiraba aquello, y entonces, pues, lo pasamos muy, muy mal, porque era todo amianto.
13: Han hagut de passar molts anys perquè arribi ara aquesta resolució del Suprem. Això et fa pensar, finalment, no?, que la justícia funciona, tot i que potser doncs, també penses que arriba massa tard. Quants anys fa que va començar aquest litigi?
14: Esto empezó en el 2016, me parece que... en el 2016 me parece que el Ale lo sabrá mejor que yo cuando empezó.
15: Sí, sí, el procediment va començar el 2016 i el que ens hem trobat és que la política una mica del metro de Barcelona en tots els procediments és endarrerir-ho al màxim possible. Es provoquen suspensions, es provoquen canvis de data, i llavors el que ha passat és que s'allarga molt, molt, molt, molt els procediments.
13: I això genera també un cert desgast, no? Aquesta sentència fa justícia no només al teu cas, sinó a tota una generació de treballadors, Rafael, no? Coneixes altres companys d'aquests 8 casos, no?, que ens deia també l'Àlex, que van patir aquestes condicions similars?
14: Sí, bueno, claro, ha habido otros que lo han tenido, el caso del compañero que murió, y también los que al final, pues no... ¿Por qué? Pues no se sabe. Pero vaya, los que murieron hace muchos años, que no se sabe. o sea, ciertamente no se sabe si fue de eso o no fue de eso, pero sí que eso se estaba produciendo. Y entonces estábamos convencidos de que el tema del amianto estaba ahí y ya está, o sea, no había más. No sé si lo sabían, no teníamos ningún tipo de protección de nada. No existía una mascarilla, no existía... No teníamos ni trapos para limpiarnos las manos. O sea, es que no había de nada, de nada, de nada, de nada. O sea,
13: quan vas començar a treballar al metro, Rafael, eres conscient que estaves exposat a un material perillós?
14: No. Se empezó a rumorear cuando nos mandaron, una vez que nos mandaron a todos los de la cochera, porque había uno había cogido no sé qué enfermedad y nos mandaron a hacer una revisión a todos. Y a partir de ahí fue porque, claro, es que tampoco nosotros, yo concretamente y muchos, no sabíamos que el amianto hacía esas cosas. O sea, que perjudicaba tanto,
13: tan
14: es que tampoco
13: tóxic, no?
14: lo
13: sobretot
14: sabíem.
13: Sobretot quan es trenca o quan es manipula, no?
14: Sí.
13: Que és el problema. Abans deies, lijaven peces de...
14: Claro, luego estaban los suelos de los trenes, que los sacaron los suelos de los trenes, que eso se hacía con fuego, era el suelo donde pisan los pasajeros, eso estaba ahí, era de pintura de amianto. Y entonces, nosotros no lo hacíamos cada día, que por cierto, la persona que era una empresa externa que lo hace cada día... que el Alex debe pareja me parece que se llamaba o se llama, perdona, y esta persona es la que lo hacía continuo, pero cuando nosotros te vuelvo a decir lo mismo de antes, cuando no tienes una faena en concreto, pues un día que no tienes tú tu faena, pues te dice, mira, iros a arrancar suelo con soplete y cortando con una mula. Però nosaltres no sabíem que eso existia, l'amianto ahí.
13: Àlex, ara ens dèieu que fa 10 anys que va començar aquest procediment i el doneu ja per tancat o encara hi ha pendent un judici, per danys i perjudicis?
15: Encara hi ha pendent un judici. De fet, el teníem fa poc, fa una setmana o dues, i va haver una nova suspensió provocada també pel metro de Barcelona perquè, bueno, pues, a nivell processal, desgraciadament, si una de les parts vol endarrerir al màxim el procediment, pues, ho va provocant. Però entenem que tindrem el judici properament, els danys i perjudicis, i també pues, tenim el judici a l'octubre també d'un altre treballador de danys i perjudicis, que és l'altre que s'ha declarat per sentència ferma la viudetat, diguem, en aquest cas, per malaltia professional. Però és veritat que s'estan allargant molt els procediments, però nosaltres entenem que és una tàctica dilatòria, per això, perquè diem, de desgast, i també perquè, com que, bueno, també és una empresa pública, no li agrada tenir aquestes notícies i quan més tard siguin, pues, millor per ells.
13: Què és el que reclamareu en aquest judici per danys i perjudici?
15: En el cas concret del Rafael, ell va treballar al metro de Barcelona durant molts anys, va estar exposat a l'amiant, això és cosa jutjada, ho ha dit el Tribunal Suprem, té una malaltia que és l'asbestosi, que és una malaltia que només és provocada per l'amiant, que és que el pulmó té com una espècie de cicatrius, i això està causat per una sèrie d'infraccions a l'empresa, que és que no li donaven cap mena d'informació, de formació, mascaretes, bueno, havia tota una sèrie de requisits, doble taquilla, havia una sèrie de requisits extracció localitzada, que havia de complir l'empresa ja des dels anys 70,
13: i que,
15: no va complir cap d'ells. Per què? Perquè entenia que no tenia amiant i, per tant, no complia cap normativa. I, per tant, demanarem a l'empresa que indemnitzi el Rafael en la quantia que entengui el jutjat.
13: Després de tot el que has viscut, Rafael, què et pesa més, la malaltia en si o la sensació de que es podria haver evitat?
14: A veure, que se podria haver evitat... Sí, que claro que se podia haver evitat. En aquellos años, no sé, porque es que había uralita, nosotros hasta un tejadillo que había en el patio era de uralita, lo que era la uralita antigua, y había mucho. En aquellos años no sé yo si se podría haber evitado, porque tampoco, pero yo creo que sí. Pero lo que más te fastidia ya no es la sensación de que la empresa... Cuando yo en el 2013 o 14, es que no me acuerdo cuándo fue, yo empecé a toser y echaba sangre por la boca. Entonces,

0: ejército, estuve 18 meses, del ejército vine y entré en el metro. He estado 42 años en el metro. Digo, pues no sé, puede que lo cogiera a lo mejor, no sé, de hacer gimnasia en el ejército, pues y pudiera ser. Lo han negado todo, lo han estado negando todo. Hasta que luego ya sí, ya en el 2001 concretamente, había materiales nuevos y viejos y vinieron y dijeron que todo había que tirarlo a la basura. Pusieron un container, pero después de eso lo han seguido negando. Un consejero delegado de la señora Colao dijo que ese trabajador, esa persona, esa que no conozco... Com
1: per tant, el que més pesa és aquest negacionisme, eh? Aquesta sí. impotència per...
0: Claro,
1: per diguéssim que assumeixin aquesta responsabilitat.
0: Claro, él salió, cuando dimos la primera rueda de prensa, él salió por otra emisora y un medio de comunicación, que no sé quién fue, me dice, oiga, ¿usted está seguro de que...? Dice, porque el consejero delegado del ayuntamiento, de la señora Colao, estaba diciendo que era mentira, que en el metro no había amianto. Cuando ya se había demostrado que sí que lo había.
1: Àlex, què passa a partir d'ara? Després d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, entenc que ja no hi ha cap opció a recurs?
2: No hi ha cap recurs. De fet, aquest últim recurs que ha fet l'empresa, que és el de cassació al Tribunal Suprem, no tenia cap possibilitat d'èxit per part de l'empresa. Simplement el van fer per dilatar encara més el procediment i per poder dir a la roda de premsa, com deia el Rafael, a l'última, que tot això no era ferm i que ells estaven totalment en contra d'aquesta sentència i que no ho reconeixien. I, per tant, aquesta sentència és ferma, no es pot recórrer i, per tant, és cosa jutjada. Cosa jutjada vol dir, des del punt de vista jurídic, que ningú pot discutir que el Rafael va estar exposat a mi en el metro de Barcelona i que té aquesta patologia per aquesta exposició.
1: Per aquesta causa,
2: entenem que això, clar, el que entenem que això és molt important perquè cada sentència el que ve a dir és determinar jurídicament com a cosa jutjada el que està negant el metro i no només ajuda el Rafael i també pues, li diu que el que ell sap que és veritat pues és veritat, sinó que li pot obrir la porta a altres treballadors que amb aquesta patologia, perquè a poc, tot i que l'empresa ho nega a cada sentència i a cada judici i a cada procediment, s'està obrint l'escletxa de la realitat i era que sí que s'estava exposat a l'amiant al metro de Barcelona.
1: Després d'haver provat que l'amiant ha estat la causa de la malaltia, penseu que serà fàcil que reconeguin aquests danys i perjudicis en el pròxim procediment?
2: No. O sigui, la nostra experiència amb el metro de Barcelona serà que vindran a resistir-se al màxim possible.
1: Que res és fàcil, primer,
2: No, primer, intentant allargar el procediment al màxim possible, si pot ser fer el judici aquest d'aquí 3 o 4 anys millor que d'aquí 6 mesos, i després la segona part que faran és portar grans especialistes a discutir fins i tot que realment el que té el Rafael és de l'amiant o no, quan ja ho ha dit la sentència ferma. Però fins ara la nostra experiència amb el metro de Barcelona és que s'estan gastant molts diners públics amb advocats, amb pagant especialistes per dir una cosa que no és certa, que és que no hi havia amiant al metro de Barcelona.
1: Rafael, i a l'altra banda doncs, es trobaran amb el teu cas i la teva perseverança, eh?
0: Sí, o sea, yo no lo hubiese hecho, yo solo por mí no, pero gracias a los compañeros de CGT, del Metro de Barcelona, pues me dijeron, oye, si tienes amianto, ¿por qué no denuncias? Porque nadie lo había hecho, o sea, la gente lo sabía, pero bueno, lo iban dejando y digo, así, digo, pero claro, yo no voy ahora a contratar a un abogado y me voy a gastar el dinero y que luego me digan que no o lo que sea. Y entonces, entonces nos pusimos ellos me pusieron en contacto con Ale, con el servicio de abogados de Ronda.
1: De Colectivo Ronda.
0: El Colectivo Ronda y entonces, a raíz de ahí, pues fuimos tirando y hemos pasado por todos los procesos. A mí, yo he tenido que ir a la Ciudad de la Justicia también a un médico forense, que el médico forense me hizo 20.000 preguntas y yo le expliqué cómo se había trabajado allí. Que yo no sé si era la empresa... A ver, yo creo que, por ejemplo, los jefes que nosotros teníamos, yo creo que ellos, los que estaban con nosotros, yo creo que ni lo sabían tampoco. Eso estaba, si lo sabían, a más arriba, o sea, abajo no lo sé. Pero bueno, lo que te fastidia es eso, que traten de negarlo todo y la justicia, antes me ha dicho la justicia. Sí, yo creo en la justicia porque la justicia aquí, en este caso, ha dado la razón a la verdad. Porque han sido tres jueces el primero, el segundo de aquí de Barcelona, de Cataluña, y el

0: Supremo de Madrid. Uh-huh. O sea, y aún siguen teniendo dudas. Bueno, pues que vayan y se lo preguntan al médico forense, que fue uh-huh. el que hizo el informe.
1: Uh-huh. Rafael Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Àlex Tisminetzi, del col·lectiu Ronda, també gràcies per aquesta estona de conversa
2: i per explicar
1: aquest cas. Que vagi molt bé.
0: Vale, ale, adiós.
2: Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I si en Jordi Merca us ha convençut que ja tindria mèrit i ja voleu començar, com ell insistia, a decorar la casa pensant en el Nadal, molt d'atenció també als consells que avui ens porta en Ricard Boter de la drogueria Can Boter de Badalona. Què tal? Com
5: bé,
1: estàs?
5: Molt
1: bon dia. Sí que és veritat que la gent, els carrers ja estan tots decorats, a punt també perquè estan encès el dia 22. La gent també s'espavila cada vegada abans a l'hora de decorar casa seva?
5: Sí, abans tot va molt abans. Penseu que les compres de Nadal de les tendes igual es fan a l'estiu. Doncs ja tens la maquinària tota preparada.
1: Molt bé. I què és el que més us demanen, no?, a l'hora de decorar?
5: Home,
1: per exemple, parlàvem això del calendari d'Advent.
5: Mhm. Ara ve l'època dels calendaris d'Advent, de les roses, de les flors de Nadal, de les espelmes d'Advent, perquè hi ha les corones d'Advent, hi ha els calendaris, són moltes tradicions que venen de la nostra tradició cristiana, uh-huh. no?, i que s'han anat adaptant i modernitzant, però que tenen aquest fil conductor.
1: Molt bé. Per exemple, calendari d'Advent, com el podem preparar a casa? Que idea, jo no el puc comprar perquè sóc al·lèrgic al gluten.
5: Home, l'ideal és fer-te'l tu, com dèiem. Calendari d'Advent, al final, és una estructura amb 24 espais on tu pots col·locar el que vulguis, fins i tot. Últimament he vist molt de moda calendaris d'Advent amb maquillatges, que la canalla va amb bojos per això.
1: Ah, sí, Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí, però llavors tu tens el calendari d'Advent, que te'l fabriques tu, venen ara molts amb fusta, que en tenen tot de calaixets, mm. i poses el número, i la idea és tenir una sorpresa cada dia, no?
1: Bossetes de paper, es poden fer servir mitjons, el podeu fer a casa reciclant, com és tan habitual, els rotlles, fins i tot del paper de vàter, no? I d'aquesta manera...
5: Tota la tradició de... Sobretot venia bastant dels mormons. Era reprofitar tot el que tenies per casa per decorar les coses. Etiquetes de la roba, els botons que sobraven, tot aquest tipus de coses, i ho estampaven tot i feien un collage.
1: Uh-huh. Veus? Bona idea. I normalment sempre hi ha un dolç amagat a dintre, o pot ser qualsevol cosa?
5: Pot ser qualsevol cosa. El dolç crida molt l'atenció i la canalla no els agrada molt. Vull dir que sempre ajuda.
1: Què és el que us demanen, també? Ara parlaves d'espelmes, no? Quines són les més habituals en aquesta època de l'any?
5: Penseu que les espelmes, tradicionalment, hi havia tot aquest procés de preparar, diguem, l'esperit per al fet del Betlem, no?, del fet del naixement. Llavors, durant els 24 dies que precedien a tot plegat, s'encenia una espelma cada setmana, els més fervents, o espelmes grosses, normalment de quatre colors diferents, i s'encenia una espelma per setmana que durava tota la setmana, o sigui, la tenies encesa sempre. I llavors... anaves encenent setmana per setmana fins que el dia 24 ja era el dia de nit bona.
1: Els colors, interpreto, més sol·licitats ara pel Nadal, que són el vermell, els daurats, els verds, poder?
5: Us diré que és una mica estrany, eh? Violetes.
1: Violetes?
5: Colors violetes, colors verds, també vermells, sí, però la idea és que cridin l'atenció.
1: Uh-huh. Mm. Molt bé. I el mateix, diguéssim, amb qüestió floral, vosaltres també teniu la floristeria allà a tocar de la mateixa drogueria, sí que és veritat que molta gent decora la porta de casa, decora també la taula, no? Es demana això, els remets de vesc, que ara comentàvem també amb en Jordi. Quina és la planta més habitual?
5: Bueno, la ponsètia és la planta de Nadal per excel·lència. El vesc, que deia ell, també amb molta tradició es fan els remets de la sort, també aquesta tradició que deia que és una planta que no tenia arrels, que era una planta que sempre vivia en l'aire i estava entre la terra i el cel, i per això se li va donar aquesta cosa de que era una planta que donava bona sort. El vesc, els remets aquests de vesc, la ponsètia, és el que més es ven aquests dies.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard, i fins la propera. Ja sabeu, si voleu, si sou d'aquests previsors, i voleu anar escalfant motors amb això del Nadal, aquí queden algunes idees. Gràcies, Ricard.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
7: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona, els parla Àlex Isó. És dilluns 24 d'agost de 2026. Un menor va resultar afectat per inhalació de fum dissabte arran de l'incendi del motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Cris de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns als pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Aquest no va ser l'únic incendi que els bombers van atendre dissabte al mateix barri. Al migdia, quan passaven 2 minuts de les 12 del migdia, van rebre un avís per l'incendi d'una moto elèctrica al carrer de la Batllòria. Les flames van afectar part del seient del vehicle, però el foc es va poder extingir ràpidament amb la intervenció d'una dotació dels bombers. La Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Sant Francesc d'Assís, al barri del Centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte quan un veí va alertar la policia de que havia vist a una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleument per la resistència d'un dels lladres. I en esports, el Club de Futbol Badalona ha empatat el duel que ha disputat davant la Unió Esportiva Tona per 2-2. L'empat trenca la ratxa de 4 partits perdent i la de 3 sense marca dels jugadors de Genís San Pietro. L'equip local s'ha avançat al marcador al minut 7. Jordi Avilés ha posat una centrada a l'àrea per Didac Serra, que ha executat un remat amb l'esquerra que ha fregat el pal dret. La resposta escapulada ha arribat a pocs minuts del final de la primera part. Josu ha acabat rematant una pilota al vell mig de l'àrea després que els badalonins haguessin aconseguit sortejar la defensa usonenca. Pel segon temps, el Badalona ha seguit amb bona dinàmica de la primera part. Al minut 49, Pepe Bonilla ha adelantat el marcador als de Genís San Pietro amb un gol que ha conduït la pilota des del costat esquerre fins l'àrea gran i el seu xut ha estat impossible de parar pel porter rival. La Unió Esportiva Tona, però, ha acabat empatant amb un gol de Jordi Avilés al minut 67. El pròxim dissabte, el Badalona visitarà el Camp del Terrassa, equip de Segona Federació. Avui dilluns a Badalona farà calor i força sol al matí, però a la tarda poden aparèixer xàfecs o alguna tempesta. La màxima rondarà els 30-31 graus amb vent que reforçarà una mica la tarda. La EMET també preveu xàfecs a la tarda al litoral de Badalona.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit en més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Bueno, que aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir, a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo no aguanto. No,
1: Al contrari, si he arribat avui al matí m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort, Mariscot, i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh?
1: Sí, em diuen Mariscot.
0: Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, tant, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo quan vaig llegir el tema vaig pensar, la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirar d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire!
1: Si corre!
0: És que clar!
1: Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint i ja ens està dient, ostres, jo és que visc que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. I llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar. És que és un món. És un món.
1: A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir.
0: Clar.
1: Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitjanit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em vegi... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem que us expliqueu totes aquestes històries i la vostra aposta, finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: Doncs vinga, tot això podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim perdut.
1: Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa al 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà dit de Mariscot, eh? Jordi,
1: Cap problema.
0: Farem el que podrem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonet, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ens aixequem amb sensació, bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Bé, és que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà en forma d'entrevista al programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions, i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen, i si realment han treballat molt aquest estiu, les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no us els podeu portar de vacances. Dins l'espai Maremar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo, la veritat, no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa. Espero haver-ho pronunciat bé i, en tot cas, si no és així, perdoneu-me tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un Obert per Vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel. I la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Si només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí, per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, eh, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins els nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicing.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicing, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com a diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina, una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria, que vagi bé.
0: I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent des de Lleida, des d'Emunt. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia. Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Vigili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Vigili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, perdó, en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prou efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, del l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista, tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia,
0: tot bé?
2: Tot bé, molt bé.
0: Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hi ha hagut, bueno, no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i de... I, bueno, és possible que en aquesta línia hi hagi anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havíem de seguir lluitant i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs malauradament la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si s'ha de fer, si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no? Perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: Uh-huh. El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres i un segon a final de curs, al qual USTEC va acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar, no s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema amb el... Ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar, perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, han fet... Jo crec que hi ha una... Bueno, hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva, el que passa és que és un tema complicat, on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràdios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, fer un apropament. En el tema ràdios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràdios, el tema de reduir els alumnes per aula és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies bastant bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant, bastant parada.
1: Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga?
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicar moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, i malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem a... si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances. Jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc a poc, anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara per un defecte en principi tècnic no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que, a més, no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tira Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra dins la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar a curs, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Èric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 amb forra i agulla, el 5 de 9 amb forra i el 4 de 9 amb forra i agulla i els primers dels tres pilars de 8 amb forra i manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiques de Valls reivindiquen el seu paper i descarraven el 5 de 9 amb forra per treure l'espina clavada de la setmana passada, i els de Manel Urbano descarraven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen, i el 4 de 9 amb forra i pilar que no es veia des de la dia de les cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 amb forra i manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la supercatedral, el 5 de 9 amb forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Fort optaven per el 2 de 9 amb forra i manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 amb forra i pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 amb forra i manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles, i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca descarregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 amb forra i manilles, que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els Verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 en Forra i el Pilar 8 en Forra i Manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els Rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 en Forra i després descarregarien un 4 de 9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 en Forra i Manilles i l'ajuntaven amb el 3 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i acabàvem amb el Pilar de 7 forrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 en Forra, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 en Forra i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 en Forra. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital del Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preveu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la diada vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure sobretot a la diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de l'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i que ha reobert de gom a gom el debat horari en una plaça com és la plaça de l'Escol, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
5: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, que va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí, i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
4: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà, dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que doncs, agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, bueno, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges. I ojalà sempre parléssim de que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és per mi l'assignatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
2: sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places al dia de l'eclipsi per baixar de Barcelona a Tarragona,

0: hi ha gent a l'andana i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transportam. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
0: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entres a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant. Pues, aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no, perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... Jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest el Transportam, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar el Transportam. I és el que hem fet, és una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
1: Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transportam que pugui sortir aquesta informació?
0: Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transportam ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transportam ho agafem de les dades obertes, pues de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells. Ve d'ells i la podrien, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, pues clar, nosaltres deixem aquesta informació, saps, es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona com va passar la setmana passada, pues aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres. Però és que Transportam, limitat a les vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipsi, cap problema. Tenim tots els trens que van passar, tenim els models, tenim les capacitats i aquí podem dir quines places van oferir. No és que Dignitat a les Vies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com ho es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el Transportam. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la segona...

0: La nova versió ja teníem 90.000 usuaris.
1: Sí, president, volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
0: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir: ara farem, obrirem portes i la gent que vagi al tren li preguntarem si té el transport. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
1: I precisament volia preguntar-te, que estaves comentant sobre el tema de dates oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc., que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
0: Bueno, no és confondre-la, és el fet de que tu quan busques, clar, no és una aplicació feta per Catalunya, com abans, i això per mi és una cosa molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves Torredembarra i ja et sortia Torredembarra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan tu poses Torre et sortit tot el que té enregistrat, pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el transport. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
2: I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre, sí, de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat, i això té molt de mèrit.
0: I jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets l'usuari perdut, que no en té ni idea, i si l'han arribat, ella, quan a vegades diu, això no ho veig, clar, qui li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí. És a dir, Anna, és que no ens ho podem pensar gaire.
2: Anna, un minutet, ens queda només... Mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
0: Ja queda molta, molta, molta, molta lluita pendent. Ja ens a vegades ens toquem amb massa pedra. Encara ens toquem amb molta pedra. Perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
2: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de
0: bueno,
2: reunió.
0: Al setembre sí que ens hem de sentar amb ells, i de fet al setembre hi haurà en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
1: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de Dignitat de les Vies i moltes altres plataformes. I bueno, esperem que aquesta plataforma, doncs, pugui ajudar a més usuaris del territori.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa fem l'agenda.
1: Sí, sí, fins ara, Lídia. Fins ara, adéu.
2: Gràcies.

Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, Transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 10.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona. Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja.
4: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
5: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
3: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals. Un menor va resultar afectat per inhalació de fum dissabte arran de l'incendi del motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I el Badalona Women ha posat el punt final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant el Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'Estadi Municipal d'Olot. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria a zero durant els 90 minuts. El Badalona Women tanca així la pretemporada amb bones sensacions després d'un partit en què el bloc alt, la pressió i la capacitat per recuperar ràpidament la pilota han funcionat durant tot l'enfrontament. El pròxim compromís del Badalona Women serà el 30 d'agost contra l'Atlètic Club. Per la seva banda, el Futbol Club Barcelona B tornarà a la competició el 13 de setembre davant la Real Unión.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: A ritme de vals, amb aquest tema tan xulo dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a Terres Tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, el company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja, em sembla que avui també ve pluja, també. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és, quan plou, obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: a mi m'agrada molt. És un xampullet, és més xulo.
1: La loreta pluja, sí, que corre l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
0: No sé si estan en la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
1: He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
2: Sí. Oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada. O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
1: La Núria ens obre moltes possibilitats.
0: Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana, quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí,
1: per
0: és...
1: Tant,
0: sí, sí.
1: Això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no?, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, tema muntar un ventilador. Sí, sí,
0: doncs
1: és
0: mira,
1: un tema.
0: M'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant, podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
3: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que d'entrada ja anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats. De manera que, si jo volia adormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No.
1: Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles. I tampoc.
1: Jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
4: Doncs jo dormo amb la finestra oberta però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot a la coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final, eh?
1: Exacte.
0: Sí.
1: Pues és veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i i problemes de coll.
0: Està clar, està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí, sí. No, tot no, i que no. El ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo. És important saber on ho poses.
1: Amb el ventilador que va, quan, que va oscil·lant, aviam sí. Quan et toca, quan no, sí. trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
0: Sí, sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
1: Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes sí. Més, així ho dividim una mica.
0: Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, i a mi m'agrada, jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir-li al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
0: sí.
1: No puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Si les de l'aeroport, les que no et toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, super. Aquestes no les he provat.
0: Ah,
1: m'estàs obrint un món, Ara m'estàs obrint un món. Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada, fins ara.
1: Perfecte, parlem, fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant, ara amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs, conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs, totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs, per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
5: Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
6: Sostres de vidre per trencar curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
7: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
8: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
6: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del pou, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
7: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
9: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé, doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles en aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
7: A poques passes de l'església hi ha el forn romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
9: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària, tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar, i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. N'hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, I nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que hi havia aquí es deia Teòfil. I és una de les marques que es troben arreu, arreu, perquè aquí doncs hi havia una bona producció d'àmfores, però eren els envasos de l'època.
7: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem, per això, amb l'assessorament d'experts de confiança.
10: Hola, sóc el Biel Mora.
11: M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina.
12: El que més m'agrada a Sant Vicenç és en el cau jugar amb els amics, amb el Marc, amb l'Omar, amb el Mèrac.
13: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on ens banyem a l'estiu.
14: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queda molt bé per mi i com que es junten la gespa i l'aigua.
15: Hola, em dic Lian, el meu lloc preferit és el parc del Mamut i el parc del Mamut és perquè hi ha una vaca i un tobogan molt gran. I també la Garden, que també hi ha un tobogan molt gran i m'ho passo pipa.
7: El Parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el mamut Benux.

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires, i a lo llarg l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10-12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova, un ou dur bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys ànsim, podem incloure unes gotes, no?, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la, i llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, en pla. Tota l'estructura és perquè giri pla. Passa dels monestirs de Sant Pau.

0: la seva dona i les criatures, que són les que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
1: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres, i al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
0: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també el trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
1: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
0: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
2: I abans com creuaven?
0: A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundaven. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran, doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi Sagristà, que li deia a nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
1: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.

0: Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, eh? Gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar, directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal,
3: bon
2: Manel?
3: Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
3: demanda,
2: sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant la peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Uh-huh. Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funciona potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Uh-huh. Núria, com ho veus això de deixar
0: Mira,
1: el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores pues, es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final pues, s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-li el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntava, amb el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Sí, ¿a qué hora se levanta? Sí, ¿en ese horario come? ¿Los paseos? Entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí, y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, el nudo que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena. Porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero... No, no es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Molt bé. Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
0: Gràcies,
1: perquè això...
0: Clar, això
1: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant a econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres també depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val. Molt bé, és a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic ara.
1: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures, és veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premia y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres, eh?
3: Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás he hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chucho, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida pel dels veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres. I la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final pues, poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat el juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se les va formando de esa manera y no lo olvidan, así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Bueno. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices, y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria.
0: I tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a la Vanera.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Habaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'habanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa habanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'habanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'habanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'habaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
6: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar la manera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, que l'illa de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar en marxa una iniciativa semblant.
5: L'havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat, a Catalunya, es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'havanera passa per un bon moment.
6: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres, els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
5: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'havanera als mitjans de comunicació. Programes com els Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
7: L'havanera dintre el món dels mitjans de comunicació a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de veneres, com es diria en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí. S'ha passat de les clàssiques d'abans, que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces, com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu que hi hagin cada vegada que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
5: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup escalenc Oreig de Mar.
8: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert de veneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
5: El grup escalenc Orets de Mar comença a pujar als escenaris l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però la Vanera ha triat allò de renovar-se o morir.
8: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent de lo que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi, nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La Vanera, quan va arribar aquí, que se'n deien Americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Pastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Habaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'habaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà. Estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Pastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta habanera en català o valsets en català.
5: Un dels músics i cantaires que també va passar per Orets de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
9: Jo no sé, les cançons del Monasterio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palamós, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual, és que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb l'Orfeo Català entremig i la Palmira Jaqueti venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden en uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari, es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la Vanera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans ara.
5: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'habaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot és seguir cantant al mar i arran de mar.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya i ens dona aquest punt de pau i de celebró cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.

0: manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
1: Has llegit moltes obres de Yezawa. Amb quines obres et quedes i per què?
0: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida, i clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques, i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé, i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kanban, que tenim 7 volums, precisament 7, no? Que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què. Doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere, que ens parla, no? Ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no? I jo crec que això és molt interessant, i a més té un altre punt molt interessant Paradise Kiss, doncs, que connecta precisament amb una altra obra de Yazawa, amb personatges, amb una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime, o sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim, i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
1: I jo som parella, no només al Freaky Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
0: Sí, has fet una confessió aquí, que en realitat sí que som parella des de fa molts anys, i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava, doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu el dibuix de Yazawa et crida l'atenció o...
1: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix, i com em parlaries com el definiries el tipus de dibuix de Yazawa?
0: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta, doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk, a mi m'encanta, perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, en Nana, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar, i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més, és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic, perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls que fa són espectaculars.
1: Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, Paradise Kiss, quan pugui, també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents, i espero que amb aquest podcast d'avui, doncs, haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Ai Yazawa, i fins aquí al Freaky Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Freaky Time, i som en Dani.
0: I la Mercè. Fins la propera.
1: Adéu.
2: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí. Per això tenen aquest bon rotllet en els Freaky Times de dilluns. El Dani i la Mercè que...

0: perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Has obert i tanques programa, eh?
1: Quasi, això, quasi.
0: Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
1: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui a les 2 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
0: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
1: També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I doncs bé, com tots els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música perquè hi ha una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
0: Anem pujant del Catllà cap a Igualada i ara ja amunt de tot, a l'Escala.
1: Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala i té un preu de 13 euros l'entrada.
0: Molt bé, doncs ja està ras i curt avui l'agenda així una mica més ràpida, però queden apuntades aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
2: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
3: Oh, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre't de calor o que tot Cristo que va passejar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi, a la meva senyora, en paños menores. O sigui que estic
0: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu si vas en paños menores. És broma, és broma. A casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui. No des del carrer, si tu veus una finestra oberta, preparat.
2: Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo com a persona curiosa t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. Sí. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
0: Sí. Bueno, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
2: Això ja... a gustos de cadascú.
0: A ell i a la seva senyora.
2: Sí, sí, ja per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
0: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà i ja.
2: Si vols també t'avanço els de la setmana vinent.
0: Ja sé que ja els teniu.
2: El tema de demà és... Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
0: Xancles.
2: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
0: Sí. Dona molt d'estil el tema. I tant.
2: Jo diria que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva preferència.
0: És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
2: Aquí...
0: fa calor.
2: Cadascú fa amb la calor el que pot.
0: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
2: Perfecte, fins demà.
0: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel i ja m'ho deia l'Alexa que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar si a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. La xafogó ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'han notat els registres, també els comerços. Des de l'Associació de Comerciants del centre expliquen que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia i fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Escoltem Cinto Gubert, president de Badacentre.
4: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer. No com aquest any, que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no comença a haver-hi gent.
3: Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona. Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja.
5: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
6: El vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
3: Un menor va resultar afectat per inhalació de fum dissabte arran de l'incendi del motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors, que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Encara en plena de successos, la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Sant Francesc d'Assís, al barri del centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte quan un veí va alertar la policia de que havia vist a una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleu per la resistència d'un dels lladres. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona. L'app avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Així es mostraran entre 0 i 3 ninots que representaran com va de ple. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre quin model de tren fa el viatge i quants vagons porta. I en esports, el Club de Futbol Badalona ha empatat el duel que ha disputat davant la Unió Esportiva Tona per 2-2. L'empat trenca la ratxa de 4 partits perdent i la de 3 sense marcar dels jugadors de Genís San Pietro. El pròxim dissabte, el Badalona visitarà el camp del Terrassa Futbol Club, equip de Segona Federació.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 28 graus de temperatura a Badalona. La informació local torna d'aquí una hora.
7: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
8: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 4630 o entra a cpnl.cat/Badalona.
7: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
8: Fem créixer el català.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
12: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
11: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
12: Un momento, no he entendido. ¿El termómetro rectal para qué es?
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
11: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
12: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Escolta, si algú ens escolta, dirà, sempre parla negativament de la ciutat de Badalona. Doncs no.
0: No? Hi ha notícies positives?
1: Avui comencem parlant d'alegria, disbauxa, atenció, perquè la grossa de Reis, la rifa de Reis, tothom sap que ha tocat a Terrassa amb el número 28.920. De fet, tots els diaris avui en parlen. Diu, per exemple, el diari El Punt que el 28.920 venut íntegrament a l'administració de l'Eroski de Terrassa reparteix gairebé 120 milions entre treballadors i jubilats. Però, una part d'aquesta grossa ha vingut a parar a Badalona.
0: Sí, ho hem comentat.
1: I és que sabeu que hi ha un establiment a la nostra ciutat, al carrer Progrés, que va repartir participacions a aquest 28.920. Et sembla que hi anem en directe?
0: Sí, i tant.
1: Doncs anem a trucar en directe, aviam que ens expliquin, aviam què han repartit, quants dinerons, quantes participacions, i lo típic, si està repartit o no està repartit aquí a la nostra ciutat.
0: Un número que sobretot ha tocat a Terrassa.
1: Sí.
0: Com tu deies, però que, com explicaves molt bé, doncs algunes participacions s'han venut en aquesta botiga de queviures, oi?
1: Una bodega, en aquest cas.
0: Sí.
1: Del carrer Progrés. Aviam si hi ha algú a aquesta hora.
0: A veure si hi ha sort.
2: Sí.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Què és la Bodega Martina?
2: Sí, senyor.
1: Bodega Martina d'aquí Badalona, oi?
2: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Què tal, com va al matí?
2: Ui, no vegis, un follon aquí que no vegis.
1: Escolti una cosa, d'entrada, és veritat, no?, que vostès van repartir participacions al número premiat de la Grossa de Reis?
2: Sí, sí, que és veritat.
1: Quan?
2: Abans de Nadal.
1: No, però dic quantes participacions.
2: Ui, pues 5-6 sèries.
1: 5-6 sèries?
2: 5-6 sèries.
1: I això quants dinerons són?
2: De què, del que ha sortit?
1: Sí.
2: Pues uns 2.000 milions, em sembla.
1: 2.000 milions?
2: De pessetes.
1: De pessetes?
2: Sí.
0: Ah, de pessetes.
1: Sí, han repartit 2.000 milions a Badalona.
2: Això mateix.
1: I escolti, això està molt repartit o no?
2: Sí, està repartit amb participacions d'un euro.
1: D'un euro?
2: D'un euro.
1: Però dic, molt repartit al barri del Progrés, a sí, tota Badalona...
2: Sí, a Santa Coloma han anat a parar.
1: A Santa Coloma, eh?
2: Bupà, ui, a tot.
1: I escolti, què diu la seva dona?
0: No, què diu la dona? Que s'hi posi?
2: Jo no tinc dona, sóc solter.
1: Ah, sento una senyora.
2: No, és la meva mare.
1: Ah, la seva mare. Escolti una cosa, suposo que té molt d'escàndol, no?
2: Sí.
1: Hi ha vingut molts clients ja a felicitar-lo, a
2: donar clar, la... Sí, constantment.
1: Constantment.
2: Bueno, no para de venir gent, clients.
1: No para de venir gent.
2: Pues, la tira.
1: I això com anava? O sigui, tu havies de comprar aquesta participació que valia un euro?
2: Sí.
1: Ho regalàveu? Com anava?
2: No, es venia un euro.
1: Es venia un euro?
2: Un euro. Clar, la gent comprava, pues, jo vull dos, a mi donen cinc, a mi donen deu, allà que s'han dut 20, cada qual, pues, el que ha volgut.
1: Vostè és un establiment aquí molt conegut, perquè fa molts anys que hi són.
2: Sí, bueno, uns 40, vora 50 deu fer. Sí, 50 anys, sí.
1: 50 anys, aquí al barri del Progrés.
2: Sí.
1: Molt bé. I primera vegada que han donat un premi tan important?
2: Sí.
1: Primera vegada, eh?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Clar, havien donat el retorn dels cèntims i tonteries. Però sí que es toqués una grossa, no?
1: Déu-n'hi-do. I vostè se n'ha quedat o no?
2: Home, jo m'he quedat alguns, sí.
1: Clar, alguns.
2: Alguns. Clar, venia...
1: Perquè una cosa, si jo tenia una participació, si sí. Li comprava una participació d'un euro, quant m'ha tocat?
2: 10.000 euros.
1: 10.000 euros?
2: Per un euro.
0: 10.000 euros per un euro?
1: O sigui, 10.000 euros són un milió i mig de les antigues pessetes.
2: Sí, 1.600.000.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. Hombre, és la primera del niño, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: És el que més es paga.
1: No sé si li han fet ja algun regalet.
2: No, encara no.
1: Encara no?
2: Encara no.
1: Home, però suposo que algun client li farà, no?
2: Home, algú caurà.
0: Home, pregunta-li què farà amb aquests diners.
1: Ja. I amb aquests diners què farà vostè?
2: Hombre, de moment ingressar-los a la caixa. Estan ingressats tots els números.
1: Però això de deixar de treballar, què?
2: No,
0: no. Per tant, eh?
2: No crec.
1: No creu. No. Molt bé, com es diu vostè?
2: Jo, Antonio.
1: Antonio, què més?
2: Valls.
1: Moltíssimes gràcies per haver tès la trucada a Radio Ciutat.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Avui és un dia positiu, també.
0: Sí, ho estem notant. Tots són alegries, avui.
1: Per cert, no ho hem dit, però tota la serralada de Marina està nevada.
0: Sí, ho hem
1: aquest matí, a les 8 del matí, sí. Jo, un servidor, he anat, que no tenia feina,
0: Les imatges en exclusiva a les dues del migdia, oi?
1: A Televisió Badalona, sí. Un servidor ha anat a gravar aquestes imatges fantàstiques a Badalona Nevada, eh?
0: No vas veure nevar tu des de casa teva o no?
1: Sí, des de casa meva a Nevada.
0: Al voltant de les 10 de la nit.
1: Sí, sí, el que són els barris més alts de la ciutat ha nevat durant aquesta nit i els cotxes. De fet, aquí al barri de Morera, davant de Badalona Comunicació, hi ha un tros de gel que encara ha quedat.
0: És cert.
1: Bé, escolta una cosa. Avui és dia 7 de gener, això vol dir que s'han iniciat les rebaixes d'hivern. Ben segur que les dues veurem la imatge aquella de la senyora que va al Corte Inglés, aquelles cues que es fan cada any.
0: Sí. I que es maten per un tros de roba que val 3 euros.
1: Mira, el dia de la nit de Reis, vaig anar a Barcelona,
0: sí.
1: I hi ha molta gent que la nit de Reis el que fa és anar a les botigues, mira què hi ha, i així t'he estudiat on està la peça de roba que li interessa i avui a les 10 del matí hi va corrent.
0: Però això no ho canvien?
1: Jo crec que sí, ho deuen canviar, no?
0: Que per les rebaixes posen tot el que tenen a l'estoc.
1: Jo crec que, de fet, a les rebaixes posen roba de fa 4 anys,
0: sí.
1: De 4 temporades.
0: Però és igual, igualment és una oferta que s'ha d'aprofitar, no?
1: Diu que després de les compres de Nadal arriben les rebaixes, ho publiquen avui diferents diaris, les d'hivern molt esperaven en candeletes en un any en què la butxaca mana més que mai. Segons les dades, cada català, aviam si és veritat això, es gastarà de mitjana 114 euros.
0: Ja comencem amb les ximpleries aquestes.
1: Sí, perquè clar, si no necessites res, no gastes res.
0: Exacte.
1: Diu que els catalans seran els segons que més gastaran només per darrere dels madrilenys.
0: Mm.
1: Que és el que es gasten 120 euros.
0: Sí.
1: La mitjana de l'estat espanyol se situa al voltant dels 106 euros. M'agradaria saber qui fa aquestes dades, perquè...
0: Perquè sí, d'on ho treuen, oi?
1: Sí, d'on ho treuen. Diu que tant les grans superfícies de Catalunya com el petit i mitjà comerç oferiran rebaixes a fins al 70%.
0: És que diuen que no s'ha venut gaire a Nadal i que per tant hi haurà ofertes i promocions
1: molt bones. A tot arreu fan rebaixes?
0: No sé.
1: A Can Gali fan rebaixes? Aquesta botiga...
0: Venen roba interior
1: i... A la cotilleria Can Gali fan rebaixes?
0: Els tenidors i tot plegat.
1: Anem a trucar-hi.
0: No ho sé.
1: Anem a trucar, aviam si Can Gali... I han arribat les rebaixes d'hivern.
0: Potser amb la crisi no s'ho poden permetre, no ho sé. Can Gali, que jo crec que ha de patrocinar aquest espai ja.
1: Ja, sí,
0: vull
1: sí.
0: Dir, és que...
1: Bon dia.
3: Sí.
1: Bon dia. Hola.
3: Hola.
1: Hola, truco de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Ah.
0: Una altra vegada.
1: Una altra vegada. Escolta una pregunta.
3: Digue'm.
1: Heu començat les rebaixes ja?
3: Espera, que et passo l'encarregada.
0: Vale. Molt bé. Una feinada...
1: Sí, sí.
0: Què vol vostè, Wonder Bra? No, jo un tanc, vull dir, una feinada.
1: L'altre dia vaig veure l'alcalde, que sortia a Can Gali.
0: Què dius ara?
1: Sí. És veritat, eh?
0: I què havia comprat?
1: No ho sé, no li vaig preguntar.
0: Potser un regal per la seva dona, potser, no?
1: És veritat, sí. Això. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Et truco de la Ràdio Badalona.
4: Ah, molt bé.
1: Escolta una pregunta. Digue. Heu començat ja les rebaixes?
4: No.
1: Com que no?
4: No.
1: No en feu?
4: Home, potser farem alguna cosa, però encara no les tinc començades.
1: Encara no, però si era...
4: No és una cosa que em preocupi massa.
1: Però si era avui que havien de començar...
4: Jo no et dic pas que no.
1: Però...
4: Aviam, expliquem.
1: Això, pregunta, si heu començat avui les rebaixes.
4: No, jo encara no.
1: No, però hi haurà rebaixes a Can Gali o no?
4: Home, potser tindré alguna cosa en concreta, però no és una bogeria, no em torno boja. Que no veus com els preus són ajustats?
1: Ja, o sigui, tu ja fas rebaixes al llarg de l'any.
0: És barat.
4: No, aviam, jo no és que faci rebaixes al llarg de l'any. Jo és que m'ajusto en els preus.
0: Clar.
4: Jo quatre saldos que tingui, jo els posaré de rebaixa.
0: Calcetes de blonda ajustades.
1: Ja. Però no fas...
4: No, jo tornar-me boja d'allò de fer un 70, un 80, el que faci, no.
1: Molt bé.
0: Perquè encara
1: doncs això és el que volia saber, si havien començat.
4: Ja, no. Nosaltres ja et dic, si passes per aquí...
1: Ja, per cert, l'altre dia vaig passar-hi i vaig veure que hi entrava l'alcalde.
4: Ah, on, aquí?
1: Sí.
4: Home, aquí no ho sé, aquí...
1: Sí, la dona i ella estaven.
4: Aviam, en aquesta botiga no ho sé, aquí no.
1: No, jo el vaig veure de Can Gali,
4: Aviam, Can Gali en tenim tres, aquí.
1: Ah, val, a quina he trucat?
4: No ho sé, he trucat una que està al costat de les Olives.
1: Ah, jo vaig veure al costat d'Obert Giramon.
4: Vale, és l'altra botiga.
1: Sí, doncs allà va entrar-hi.
4: Ah, bueno.
1: Sí.
4: Sí, no hi ha problema.
0: No, clar.
1: Molt bé, doncs bueno, escolta, gràcies.
4: De res, noi, com gràcies. Vulguis alguna cosa, aquí estem, eh?
1: Molt bé, gràcies. Adéu.
4: Vinga,
0: volem
4: bon
0: un
4: dia.
0: Patrocini.
1: Jo no sabia que era una cadena, ja, això.
0: Jo tampoc. Jo estic ocupat que només hi havia una botiga.
1: Jo també.
0: I què vol dir estem al costat de les Olives? A veure, senyora.
1: Perdona, a veure, al costat de les Olives a la plaça.
0: Ah, a la plaça.
1: On hi ha els cargols aquells a la porta? Allà, al costat.
0: Ah,
1: el bacallà.
0: D'acord.
1: Titular. Roben 4 caixes d'escamarlans d'un restaurant de l'Empordà. també, eh?
0: Quatre simples caixes d'escamarlans.
1: Sí, el restaurant La Caula de les Escaules, a Boadella d'Empordà. Es van endur quatre caixes d'escamarlans. Què et sembla?
0: Doncs que ara...
1: Ja home, no... van rebentar la porta.
0: Sí, però...
1: La caixa registradora.
0: Es menja per Cap d'Any, això.
1: I van agafar del congelador, a més del congelador, quatre caixes d'escamarlans. Jo que l'encarregat ha explicat que els assaltants no van tocar cap beguda ni cap licor, ni tampoc res més a menjar, només els escamarlans. Anaven per als escamarlans.
0: Home, és que aquest any hi han costat cars,
1: clar,
0: eh? Amb la broma...
1: Però eren congelats, eh?
0: Eren... Ah, eren congelats.
1: Eren clar. Congelats. Advierten del peligro de congelación del piercing con las bajas temperaturas. Tu, Carles, portes algun piercing? Jo m'he quedat estorat amb aquesta notícia perquè dic, aviam, com podem relacionar piercings amb les baixes temperatures?
0: Ah, bé, bé, tècnicament no és un piercing, porto arracades, però no són piercings.
1: Arracadetes, no?
0: Perquè el piercing és més un forat més gran.
1: Això que diuen és igual.
0: D'això que em faig, que es feia abans a les farmàcies, que ara ho vam prohibir.
1: Ja, ja, ja, és igual el que anava a dir. Diu, los adornos metálicos que... No ho diré. Que implanten com a piercing al nas, a les celles, o per
0: veus,
1: exemple...
0: Ho has dit i se t'ha quedat aquí, eh?
1: Sí, sí, se m'ha quedat aquí. El pollastret se m'ha quedat aquí.
0: Millor que ho diguis ara.
1: O fins i tot a la boca. Sí. Hi ha molta gent que ho porta a la boca.
0: Tu volies fer una a la cella, no?
1: Jo sí, però ja no tinc edat. Resulta que, segons un estudi, resulten perillosos a baixes temperatures i poden provocar lesions per congelació. No m'he quedat astorat amb aquest tema, no ho havia sentit mai.
0: Això és buscar l'alarmisme per buscar-lo.
1: Diu, el metal se pega congelado a la piel.
0: Sí.
1: Por ese motivo, no se deben retirar este tipo de adornos a temperaturas bajo cero.
0: Mm.
1: Home, això és normal.
0: Sí, sí, sí, però...
1: Qui no ha menjat, per exemple... tu has menjat un gelat d'aquests de gel.
0: Sí.
1: Eh? Un gelat de gel. Te'l poses aquí als llavis, te l'arranques i surt tot i tota la sang i durant hores i hores.
0: Oh, a veure, no tant. A mi aquesta sangria no m'ha passat mai.
1: Però hi ha gent que li ha passat.
0: Però és cert que quan llepes alguna cosa molt gelada, doncs et pots quedar com enganxat, sí.
1: Diu que la retirada de dichos adornos puede dar lugar a dolorosas quemaduras por congelación en lugares sensibles com el nas, ho dèiem, els ulls o la boca. Això ho ha advertit la TK. La TK... És una empresa sanitària d'Alemanya.
0: Mm. Sí, és que el gel pot cremar més que el foc, eh?
1: Clar, però tu dius, aquí, ara deia el Lluís, el nostre home del temps, estem a 0 graus.
0: Mm.
1: Però és que resulta que a Alemanya, en algunes zones, aquest hivern, hi ha una autèntica onada de fred i allà han arribat als 26 graus sota 0.
0: Sota 0.
1: Clar, jo suposo que amb 0 graus no deu passar, però clar, amb 26 graus tot és possible, sota 0. Anem a trucar si et sembla una botiga de piercings a Barcelona, aviam que ens ho confirmin, això, et sembla?
0: A veure si ho saben. Tot i que aquí, com no arribem mai a aquestes temperatures...
1: Anem a piercings
0: no.
1: La sirena.
0: No en tenen ni idea. Com que piercing la sirena? Mentida, no? És un gag.
1: No, a veure, el telèfon està congelat també. Ara sí.
0: Les línies estan congelades.
1: Per cert, des de la finestra, veiem nevar o no? Per... No.
0: No neva, eh?
1: Aquí la Morera no neva.
0: No neva de moment.
1: Però el cel està per nevar, com diria la gent gran.
0: A la Morera va nevar fa 2 dies, eh?
1: Sí.
0: És un barri que està en una zona relativament alta.
5: Ha trucat el...
0: No hi ha sort,
1: no
0: eh?
1: No hi ha sort. Aquesta botiga... Tornem-hi.
0: Tornem-hi a trucar. No cal que tornis a marcar. Pren-te rellamada.
1: Espera't. Ja està.
0: Però què és aquesta brutalitat?
1: Què brutalitat?
0: Home, conec que s'ha fusat mitja taula.
1: Jo trato el telèfon igual que et trato.
0: Això és veritat. A veure si contesten a aquesta botiga de piercings. Jo em volia fer un a la cella, també, eh?
1: Em passa que anaves a dir un altre lloc.
0: No, no, que això fa molt de mal. Ja m'he tingut el veu, quina gràcia té.
5: Ha trucat el...
0: Bueno, ningú.
1: Ningú.
0: En el meu cas, ningú.
1: Bé, escolta una cosa. Tenim un altre tema. Dèiem la grip.
0: La grip.
1: La grip. És un tema que... Que bé, que sempre ens agrada tractar l'epidèmia.
0: Mm.
1: Anem a trucar telefònicament, perquè clar, buscarem una botiga de piercing, si no.
0: Sí?
1: Perquè
0: ah,
1: tenim
0: sí,
1: aquesta de Barcelona.
0: Primera trucada del 2009 a Telefònica.
1: Ai, sí, no havíem trucat, eh? Havia una notícia al País que et quedaràs astorat amb el tema de la grip.
0: De la grip?
1: Sí, sí, de la grip.
0: Tots els diaris, parlaven avui d'epidèmia.
1: Sí, però avui m'ha agradat, perdona, Del Mundo.
0: Ah, Del Mundo.
1: Sí, Del Mundo, no del País.
6: Telefónica, buenos días, dígame.
1: Hola, buenos días. ¿Me puedes dar el teléfono de una tienda de piercings?
6: ¿En qué población?
1: En Barcelona, por ejemplo.
6: Barcelona.
1: Sí.
6: Se lo miro, ¿eh?
1: Qué frío, ¿eh? ¿Qué hace?
6: Sí. Ay. De piercings.
1: Apunten a baja Barcelona.
6: ¿Cualquiera le va bien?
1: Sí, sí, sí, sí. Cualquiera, cualquiera.
6: Cualquiera.
0: Imagina't allà sense moure't amb el telèfon. Tu saps com estàs en l'ordinador?
1: Perdona.
6: Sí.
1: Regaláis teles.
6: No, s'acabó ja, s'acabó l'oferta. La promoció
1: i el concurso. ¿Hi ha alguna oferta ara o rebajas?
6: No, ara no. Ja. Però pronto saldrà algo, eh?
1: Sí, no?
6: Seguro, seguro.
1: Seguro.
6: A ver.
1: Aviam si te... Aviam si li surt alguna.
0: Telefònica diuen que fa molta fred, eh?
1: Sí, sí.
0: Són molta gent i no hi ha calefacció per tanta gent.
6: Bien. Piercings, tatuajes, piercings... Sale una,
1: sí,
6: en la calle Boquería,
1: sí,
6: 18. Tatuajes L'Embruix se llama.
1: ¿Cómo?
0: L'Embrusco.
6: El Embruix. En, vale, en castellano sería El Embrujo.
1: Ah. Sí.
6: Bien. Y dígame, el teléfono es el 93...
1: Sí.
6: 301...
1: De acuerdo, gracias.
6: Boquería 18. ¿Le paso?
1: No, no, ya llamo yo. Gracias.
6: Perfecto, gracias.
0: Buenos días.
1: Uy, ahora comunica.
0: Comunica, ara comunica. L'Embruix o L'Embruix?
1: Ara comunica. Escolta, mentre anem al tema de la grip, sí, mentre hi ha línia en aquesta botiga de piercings de la Boqueria...
0: Notícia del Mundo.
1: Diu El Mundo a l'edició d'aquest dijous 8 de gener. Diu, salut, recepta, l'autocura per les persones sanes que pateixin grip. Atenció al titular, perquè és una mica rebuscat, eh? O sigui, salut, l'Apartament de Salut de la Generalitat de Catalunya, recepta, l'autocura per les persones sanes que pateixin grip. Segons aquesta notícia, aquest departament ha acceptat l'autocura per les persones que no tenen factors de riscos que es vegin afectades per l'epidèmia de la grip per evitar col·lapses als serveis d'urgències. Es veu que durant els darrers dies comença a haver-hi aquest col·lapse habitual de cada hivern, no només als hospitals, sinó també als ambulatoris. Hi ha ambulatoris a Badalona que vas avui i et donen hora per d'aquí, no sé, per Sant Joan.
0: Sí, sí, sí. De fet, hi ha gent que ha anat i...
1: Sí, hi ha gent que ha anat i ja de cara a Sant Joan ja tenen hora.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Hi ha ambulatoris a Badalona que funcionen perfectament.
0: Però també és cert que molta gent va a l'ambulatori quan està una mica encostipat. I, home, no cal.
1: Sí, però també és cert que hi ha gent que va per una recepta
0: i triga...
1: de cuina... Ai, de cuina.
0: De cuina, sí, de cuina, sí, de
1: sí. Una recepta de medicament, com jo l'altre dia, i en donar una hora per d'aquí a 20 dies.
0: Ui, però això és habitual.
1: Que dius, a veure, tenim molta feina?
0: Això és habitual.
1: Sí, sí.
0: Independentment de la gravetat, eh?
1: Bé, escolta, a quin telèfon hem de trucar, com sempre, si parlem de grip?
0: El...
1: 010.
0: Salut informa.
1: Salut informa.
0: El Sanitat informa.
1: El 010 no, és el 061, no? O el...
0: No sé quin és, el de la Generalitat. Ai.
1: Sanitat, Sanitat respon. Anem a trucar al 012.
0: 012.
1: Ara ens 010... hem fet un embolic aquí de telèfons.
0: Home,
1: aquests.
0: 010 és informació de Barcelona, no?
1: Ah, sí.
5: De Catalunya. Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
1: Sí.
7: Si vol conèixer l'estat del trànsit...
1: Del trànsit? Que serà el mejorado. Jo estic
0: apa,
1: fatal.
0: Vinga, tu, aquí davant el micròfon.
1: Home, si tinc la grip...
0: Estem esperant una operadora...
1: Sí, estem esperant algú. Avui no tenim sort, eh?
0: Avui no tenim.
1: Avui tot
0: no
1: està
0: sort.
1: Congelat. Sí, sí.
0: Mira, mira com està aquí...
1: Jordi Briles.
0: Jordi Bril, com està?
7: Estan ocupades.
1: Oi, oi. Jordi, cuida-te, eh?
0: Sí.
1: Cuida-te.
0: A veure, jo busco internet, si te'n respon.
1: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, tinc la grip.
7: Sí?
1: I volia ajuda. Volia el telèfon de Sanitat Respon.
7: Prengui nota.
0: Mm. Jo el tinc.
7: És el 902?
1: Sí.
7: 111?
1: Sí.
7: 444?
1: 444.
7: Sí, senyor.
1: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies a vostè per
1: gràcies.
7: Trucar i bon dia.
1: Bon dia, eh?
0: Has de parlar.
8: Si vol fer altres consultes...
1: Què és això? Quina por.
8: Si no pot marcar, resti a l'espera. Gràcies.
0: Però Sanitat és respon. Molt bo, el si no pot marcar.
8: Si quiere seguir hora, marque 1. Si quiere hacer otras consultes...
1: Autocura, què vol dir? Que vagis
8: si
1: tu mateix
8: marcar,
1: a la farmàcia?
8: Si no puede espera. Gràcies.
0: Clar. La pregunta és, si no pots marcar, com has trucat?
1: Ja.
0: Clar, és que és gran. És gran d'esto, com deia el Pelegrí. És que és gran d'esto.
7: Sanitat respon. No entenc que podem ajudar.
1: Perdoni, eh? Senyora?
7: Sí?
1: Mira, és que tinc... Estic fatal, tinc la grip.
7: Sí.
1: I volia una autocura.
0: Home, tens una pulmonia.
1: Un remei.
0: T'estan morint.
1: Un remei ràpid, si era possible.
9: Aviam, què vol, que li donem hora pel seu metge?
1: No, no, vull dir que... Quin medicament em puc prendre?
9: Vol parlar amb un metge?
0: No.
1: Bueno, vull que m'ajudi. Algú.
9: Aviam, doncs esperi un moment, que li passarem amb un metge.
0: Molt bé, gràcies. Això és més ràpid que anar a la sanitat, a l'ambulatori.
1: Abans passarem al metge.
0: Sí, al metge...
1: Ara, demano disculpes, perquè deu estar saturadíssim i nosaltres aquí fent...
0: Està molt bé que tu des d'aquí donis el missatge de no saturar amb les urgències i tu estiguis saturant el telèfon de Sanitat Respon. És un exemple.
1: Sí.
0: L'exemple públic.
1: Tosso de veritat, eh?
0: Mm?
1: Que tosso de veritat.
0: No, no, i tant. De fet, vas amb una bufanda al coll.
1: Jo crec que sí, estan saturats. Hola.
10: Hola,
1: bon dia.
10: Bon dia.
1: Mira, volia informació sobre el tema de la grip, que suposo que la tinc. He anat a l'ambulatori, m'han donat hora per d'aquí 20 dies gairebé, sí. I m'han dit que truqui aquí el telèfon aquest.
10: D'acord. Des de quina localitat ens truca?
1: Badalona.
10: Barcelona.
1: Badalona.
10: Ah, Badalona.
0: Ha de demanar el nom.
10: El seu nom, sisplau.
1: Carles.
0: El DNI?
10: La seva edat?
1: Meva, 25.
0: Vinga, va, cada dia es treu un any.
10: Un telèfon de contacte, sisplau.
1: Mira, 93.
10: 93.
1: 395.
10: 795.
1: 4004. 395, 95. 395.
10: Sí, 395. 395, 40.
1: 04.
10: 04.
1: Sí.
10: Molt bé, és sanitària, d'acord. Un moment, sisplau, li passem amb l'equip mèdic. No,
1: vale, vale.
0: Molt bé. I doncs vostè qui era? Qui era ella?
1: No sé, és la senyoreta que pren nota.
0: La senyoreta que pren nota?
1: Sí.
0: Doncs es podria estalviar la primera senyoreta, doncs?
1: Jo me serviria tot, però bueno.
0: Per què no agafa el telèfon directament al metge?
1: Clar. A veure, ara vas a l'ambulatori.
0: No és ni te respon. No,
1: ara vas a l'ambulatori i el metge mateix et crida. Ja no és com abans que tenia la infermera de torre.
0: Home, també
1: tenen infermera. Que només apuntava i donava les receptes.
0: Això serà el teu metge.
1: Al meu ambulatori, el metge... Està sol, de fet, està sol.
10: Tot... En aquests moments el nostre equip sanitari es troba tant en altres trucades. Li sembla bé si es posen en contacte amb vostè amb aquest telèfon que ens ha facilitat?
1: Sí, perfecte.
10: Doncs quan estigui disponible...
1: Com pot tardar, això?
10: Doncs no li sabria dir perquè va per altra trucada.
1: He d'anar a comprar patates.
10: Pues no sé, però m'atenen bastants trucades ara mateix.
1: Molt bé, gràcies.
10: Gràcies per la trucada, bon dia.
0: A comprar patates? Tu no has dit això de comprar patates?
1: Hi ha gent que va a comprar patates, sempre.
0: Perquè són necessàries. I va molt bé ara que fa fred pel puré de patates.
1: Sí.
0: Va molt bé.
1: Hi ha gent que truques, la truques i sempre. És que he d'anar a comprar patates.
0: És que és veritat. Les patates serveixen per tot.
1: Sí, sempre, eh? Patates.
0: S'acaben ràpidament.
1: Ja. Anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Va, sí,
1: som-hi. Doncs som-hi, va. Som-hi perquè no acabarem mai.

0: Anem a recuperar, si et sembla, el tema del piercing, que sí. Ens ha quedat pendent. Aquesta... Tinc aquí una de papers.
1: L'embruix. Sí. L'embruix, que era aquesta botiga
0: anem
1: de piercing.
0: Anem a trucar, recordar la notícia que avui sortia a diferents mitjans escrits. Diu que adverteixen del perill de congelació dels piercings amb baixes temperatures, que fins i tot pot provocar lesions per congelació. Et sembla?
1: Sí, i tant.
0: Anem a trucar a la botiga aquesta que ens han donat el telèfon.
1: En diuen que ha trucat el cuiner Quico Vera, que el tenim aquí. Ah, doncs que s'esperi, no?, mentre truquem els piercings, o què? Quico, estàs aquí?
2: Sí.
1: Quico, t'esperes, eh?
0: Què passa ara? És que no.
1: No, que no, està nevant, no, Quico? A on?
2: Va, al carrer Montserrat Sant Romeu, però ara parat, tio. Han caigut quatre boldetes de res, tio.
0: Quatre.
1: Sant Romeu.
2: Quatre comptades, i farem la brometa i tot, no?
1: I tant.
0: Sí, sí. Quatre, o sigui, al carrer Mossèn Anton, al centre, és.
2: Sí, sí, al centro-centro.
0: Centro-centro.
1: Molt bé, Quico, moltes gràcies.
0: Gràcies, Quico.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Vinga.
0: Això està molt bé, eh?
1: Des del el carrer Mossèn Anton Romeu...
0: Això podríem fer un mapa. Un mapa ara mateix a Badalona, eh?
1: Quatre...
0: Ràdio de servei, ràdio pública, per això la gent paga aquesta ràdio.
1: Quatre flocs de neu, sí.
0: Sí, sí, això li interessa a la gent. Si algú més, des d'algun barri de Badalona, està anant ara mateix, línia oberta.
1: Home, ara mateix línia oberta no, però si esperes un minut tindran dos telèfons per poder trucar.
0: Sí, però digue el telèfon.
1: Amb un número, 933954004.
0: Sí.
1: Que malament que entrat.
0: No hi ha ningú, manera, no? La botiga de Lambrusco de Piercing no hi ha ningú, no?
1: Lambrusco no, Lambrusco.
0: Lambrusco.
1: No hi ha ningú, eh, Lambrusco?
0: No hi ha ningú.
1: Bé, doncs canviem de tema.
0: Sí, sí, anem a altres temes. Jo tinc d'altres temes per fer.
1: Trucarem demà al Piercing.
0: Anem a altres temes al dia, va.

0: Polèmica.
1: Sí.
0: Polèmica, sens dubte, la que hi ha durant els darrers dies sobre el tema d'una publicitat als autobusos urbans a la ciutat de Barcelona. Resulta que no sé si saps que hi ha hagut des d'una fundació, des de la Fundació Ateus de Catalunya, posen en marxa a partir de dilluns, han pagat de fet una campanya de transports públics a Barcelona, amb una campanya que diu probablement Déu no existeix als autobusos de Barcelona. Això és el que posaran amb uns cartells a partir de dilluns que ve en alguns d'aquests autobusos. És un tema que se n'ha parlat darrerament, hi ha molta polèmica, però és que avui hem conegut que l'Església Evangèlica ha decidit contraatacar la campanya a favor de la... dels ateus, que es mostrarà als autobusos de transports metropolitans de Barcelona. Recordem que aquesta campanya s'ha pagat a través de particulars. O sigui, la campanya dels ateus van fer una recolecta i s'ha pagat. I ara els evangelistes, en aquest cas, volen contraatacar amb publicitat.
1: Per tant, guerra de religions.
0: I una guerra. Bé, una guerra,
1: no,
0: que aquesta campanya ja es va iniciar a Londres, sí, gràcies a aquesta inversió publicitària d'aquest grup d'ateus militants.
1: Se'n va parlar molt, i tant. Sí, sí.
0: I et porto avui un document d'entrada.
1: A veure.
0: Et porto aquest document de l'apartat dels evangelistes.
2: Y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo.
1: És un líder, eh?
0: Mm. És un nen predicador.
2: No existe!
0: Mm.
2: Dicen que somos de la evolución.
0: Mm.
2: Dicen que somos parientes del mono.
0: Sembla Radio Amistat, ara, això, eh?
2: Dicen que somos de la nada.
1: Sembla que sí, la ràdio aquesta que tenim al costat, la Ràdio Maria.
2: Porque unos cuantos hombrecitos mentirosos.
0: Quina por fa, eh?
2: Todo inventores de falacias.
0: I té 6 anys, aquest nen.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De fet, això va sortir tot als mitjans de comunicació.
0: I aquí milers de persones que l'estan ovacionant.
2: Se lo han dicho a esa gente.
0: Ay, quina por.
2: Y ellos se lo han creído que son del mono.
0: Ay, ay.
2: Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así que el mono y la mona producen monitos hasta hoy.
0: El mono y la mona.
1: Producen monitos.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Un document interessant.
2: La gallina y el gallo produce pollitos y los peces pedacitos.
0: Claro, claro, sí, sí.
2: No es nada.
0: Mm-hmm. Y los puercos porquitos.
1: Sí.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
2: A mí...
0: Mm. Bé, escolta una cosa. Avui no tenim temps, però demà buscarem tant...
1: Sí. Ai, els monitos.
0: L'opinió dels evangelistes com també dels ateus, et sembla?
1: Sí, i tant.
0: Buscarem les dues versions.
1: Intentarem, com sempre, contrastar la informació.
0: Com sempre, com sempre. Avui tenia... S'ha desmaganegat, aquest espai avui, sí, perquè tenia ple de coses, però clar, sempre el directe guanya.
1: Sempre, i tant.
0: Molt bé, marxo a veure la neu.
1: Fins demà.
0: Sí, que es veu que ja podrem esquiar aquí a Montigalà.
1: Sí o no?
0: Sí, sí, Montigalà 2000, és una nova pista d'esquí que posen.
1: Com caigui la bola aquella del màgic, farà una
0: sí,
1: bola...
0: Sí, sí, i Baqueira i Efià.
1: Ja.
0: Baqueira i Efià.
1: Adéu.
0: Adéu. Hello.
3: Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
8: Està. Qui m'expliquaries?
0: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat a la tele xorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
0: sí,
12: gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: ràdio.
1: Ara que li surt?
0: Internet.
2: Internet?
0: Sí, s'ho estic comprovant per internet.
1: Sí, és que no se l'amaguen, eh? Tu li preguntes on ho busqué, diré que ho està mirant al Google.
0: Matrimoni.
2: Matrimoni.
1: A veure, prengui-s'ho en calma, nosaltres ja anem pagant a cada minut i ja està.
2: Suposo que si posa matrimoni definició li sortirà.
0: Sí, sí, com he posat.
1: Hola?
2: Hola? Hola?
1: Ja comencem.
2: Què ha passat ara?
1: Doncs que penja perquè tornis a trucar i tornem a gastar. Vinga, va.
2: No acabarem mai amb això, amb tornem. Aquest tema, eh? Tornem-hi, va.
1: Vinga, va. Ara que ens entenien en català.
2: Per cert, m'agrada molt avui el titular que han fet servir El Mundo per parlar de les obres al metro de Badalona. El titular diu que les obres al metro arribaran gairebé 2 anys després.
1: I espera.
2: Ja espera't. Hola, bon dia. Hola.
3: Hola, buenos días.
2: Hola, mira, volia saber la definició de la paraula matrimoni en català.
3: La definició de, en català?
2: Sí.
3: Vale, però jo no hablo català. Tengo que tomarle nota de su número para que le llame una compañía.
1: Uf. Que cada cop és més complicat.
2: Bueno, ya llamo yo d'aquí un rato, mejor, a ver si cojo a alguien en catalán, ¿de acuerdo? Venga. Escolta, deixem-ho aquí, deixem aquí aquest tema, perquè, clar...
1: Que complicat.
2: Que complicat, eh? Total, perquè la senyoreta aquella...
1: Ho mirés al Google?
2: Ho mirés al Google.
1: Ho puc mirar jo abans i tot.
2: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
2: Doncs som-hi, va. Anem al tema que ahir vam deixar aparcat, et sembla?
1: Sí.
2: Aquesta polèmica, avui en parlen tots els diaris de fet. Per exemple, diari Avui, autobusos ateus. Diu el diari que dues línies d'autobusos metropolitans circularan a partir de la propera setmana amb un lema a favor de l'ateisme, amb una campanya que vol estendre's per d'altres ciutats. Això que el Vaticà ja ha qualificat aquesta campanya, aquesta proposta, de ridícula i estúpida. Hi ha una guerra ara, eh? Una guerra en el transport públic, ho explicàvem ahir. Per exemple, una campanya de persones, en aquest cas d'ateus, i d'altres, bueno, que hi creuen.
1: Evangelistes i ex-cristians,
2: sí.
1: Sobretot l'ala més dura dels cristians, eh?
2: Sí, sí. Per exemple, diari La Vanguardia, m'agrada molt el titular, La Guerra Santa del Bus. Diu que una organització catòlica promou una nova campanya publicitària als vehicles de la TMB en resposta a les diverses entitats ateus que iniciaran la propera setmana aquesta campanya en 2 línies d'autobús. O sigui, sí. A tot arreu surt el tema, eh?
1: Sí, sí, és un tema que està creant molta polèmica, i tant.
2: Escolta una cosa, nosaltres tenim un telèfon d'ateus a Catalunya. Anem a trucar, aviam si trobem algú que ens expliquin ben bé com començarà aquesta campanya, et sembla?
1: Doncs vinga, som-hi, truquem, ateus de Catalunya. Recordem que la idea la van agafar de Londres, eh, els ateus de Barcelona.
2: Sí, de fet avui el... Mira, ens comunica... De fet, avui surt un reportatge, en aquest cas el corresponsal del diari Avui, diu que la campanya sobre la inexistència de Déu ha recaptat a Anglaterra 155.000 euros. Un, atenció, 2.400% més del previst.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I ara mateix, a Anglaterra, 800 autobusos i anuncis al metro. Hola, bon dia.
4: Hola.
2: Hola, he trucat a ateus a Catalunya.
4: Sí, mira, tindries que trucar d'aquí mitja hora, que estic esperant entrar en directe a una ràdio d'Euskadi en aquest moment, eh?
2: Ah, val, d'acord, gràcies.
1: Clar, estan
2: clar,
1: ocupadíssims.
2: Estan ocupadíssims.
1: Estan ocupadíssims.
2: Nosaltres aquí que truquem, vinga, va.
1: I ara, Euskadi, fixa't tu, és que clar.
5: Engañando, he de diciendo...
2: Sí.
5: Que Dios no existe.
2: No.
1: Això diu aquest senyor.
2: Sí.
5: Que és el... Que
2: oh, quina por.
5: La evolución.
1: Dicen el predicador.
5: Parientes del mono.
2: Predicador, no?
1: Sí, com es diu aquest nen?
2: Aquest és el nen que anava a la cavalcada de Reis a Badalona.
1: No, ni molt menys. Pobre. Per cert, quina cara que tenia el nen de la cavalcada.
2: Per això t'ho dic, que sembla el nen.
1: Estava trist i enfadat del fred que tenia.
2: Ja, escolta una cosa, aquest tema l'aparquem aquí. Dilluns sí. El tornarem a encetar ja que haurà començat aquesta campanya. I aviam si parlem...
1: Amb els ateus,
2: amb els ateus i també amb algú d'alguna organització cristiana per escoltar les dues parts. Escolta una cosa, aquesta setmana us explicàvem dimecres, de fet, trucàvem en directe que l'alcalde de la Jonquera, Girona, ha instat el boicot contra Movistar. Recordes que vam trucar a l'Ajuntament, que no hi havia l'alcalde, en aquest mateix moment,
1: Quants dies 10, no?

0: Es va quedar 10 dies sense cobertura a la població de telefonia mòbil per part d'aquesta companyia de Movistar. Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Aviam si, per casualitat... Jo crec que no, perquè avui tenim un dia...
1: Bé, recordem que és un tema que portava directament l'alcalde,
0: Sí.
1: Que, per tant, hem de parlar només amb ell.
0: Sí, sí, de fet, no, ningú va voler parlar, només l'alcalde podia parlar sobre aquest tema. Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Mira, truco de la Ràdio Badalona.
2: Bon dia.
0: Mira, trucava perquè volíem veure si era possible sobre el tema de Movistar, poder parlar amb l'alcalde.
2: Pues en aquest moment no, perquè no hi és.
0: No hi és.
1: Ja hi som.
0: Costa, de trobar?
2: Sí, sí.
0: Ja, costa, costa. Molt bé, gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: Deu creuar la frontera cada moment,
1: no
0: aquest home.
1: No hi ha sort, amb aquest home.
0: Ni és mai.
1: Oh, per favor.
0: Deu anar a buscar formatges a França.
1: Sí, o buscar...
0: O les pel·lícules porno.
1: O se'n va a buscar cobertura, se'n va a buscar cobertura.
0: Ja, sí, sí, no hi és mai.
1: No hi és mai.
0: Bé, anem a d'altres temes que ens ha arribat avui. I atenció amb aquest cas que et porto, Carles, directament des de Nova York. Jo t'explico la història. Resulta que és un cirurgià de la zona de Long Island, a Nova York.
1: Sí.
0: Es veu que aquest senyor manté un judici per divorci amb la seva exesposa. Doncs resulta que aquest home ara vol, atenció al titular, que la dona li torni el ronyó.
1: Què dius ara? Home, però amb la salut no juga, no?
0: Es veu que vol que li torni el ronyó que li va donar, encara que s'ha disposat a posar fi a la disputa si rep una compensació monetària de 1,5 milions de dòlars.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Es troba del doctor Richard Batista. Batista, es diu,
1: mira,
0: eh? Mira,
1: sí.
0: Com el IE Batista, aquell grup tan
1: com
0: famós.
1: Com el jugador de futbol.
0: Sí, sí, es veu que és cirurgià del Centre Mèdic Universitari del Comtat de Nassau, que va dir el dimecres a periodistes reunits a l'oficina del seu advocat que ha decidit fer pública la seva demanda de compensació d'un ronyó, ja que se sent frustrat davant de la demora en el seu judici per divorci.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sóc que fa 4 anys
1: sí.
0: que espera aquest judici.
1: Clar, i l'home està molt enfadat.
0: Sí, sí, diu que és l'últim recurs, que no volia fer-ho de forma pública, però mira, ho ha fet. Que vol el ronyó de la dona. És molt fort, això,
1: És molt fort, eh? I la pobra dona, què?
0: El metge ha explicat que va lliurar el seu ronyó a Darnell, de 44 anys, l'any 2001. La dona va presentar una demanda per divorci l'any següent, el 2005. Segons l'advocat, en aquest cas, de la dona, la dona va començar una relació extramatrimonial entre 18 mesos i 2 anys després de rebre el tractament del ronyó.
1: Li va posar les banyes.
0: Sí, però després.
1: Després, sí.
0: Després, tu, que cadascú pot fer el que vol amb la seva vida. Què et sembla?
1: Doncs em sembla...
0: És aquelles notícies que t'ho expliquen i no t'ho creus.
1: I no t'ho creus. No t'ho creus. Però vaja, hem d'esperar la resolució del judici.
0: Sí, sí, sí, sí. Hem d'esperar, aviam, què passa amb aquest cirurgià. Bé, escolta, gràcies.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: Qui diga?
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Zeta.
5: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
3: Són les 12.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
3: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona. Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i les vies del tren. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja.
10: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
11: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
9: Un menor va resultar afectat per inhalació de fum dissabte arran de l'incendi del motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Cris de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns als pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per inhalació de fum i va ser traslladada a Can Ruti. La Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Sant Francesc d'Assís, al barri del Centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte, quan un veí va alertar la policia de que havia vist a una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleument per la resistència d'un dels lladres. I el Badalona Women ha posat el punt final a la pretemporada amb un contundent victòria per 4-0 davant el Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'Estadi Municipal d'Olot. El conjunt de Mar Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria a 0 durant 90 minuts. El pròxim compromís del Badalona Women serà el 30 d'agost contra l'Atlètic Club.
12: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
9: Ara mateix uneix a la bandera verda a totes les platges de Badalona. Hi ha mar arrissada. La qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 28 graus i no s'ha detectat presència de meduses.
12: Benvolguts instal·ladors. Només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
9: Per cert, que hi ha un avís per pluja intensa per aquesta tarda a Badalona. Després d'un matí variable, la segona meitat del dia s'espera un augment progressiu de la nuvolositat que, acompanyada d'un ambient marcadament xafogós, afavorirà la formació de ruixats irregulars a la costa central. A la ciutat, la probabilitat de pluja serà moderada, però a partir de les 6 de la tarda hi ha possibilitat de xàfecs curts que localment podrien anar acompanyats d'alguna tempesta. Serà a partir de la nit que la situació tendirà a estabilitzar-se i a obrir-se clarianes. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres. Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
3: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 4630 o entra a cpnl.cat/Badalona.
7: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
3: Fem créixer el català.
13: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
14: Vine a les teves botigues Avets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Avets Badalona al carrer de la Independència.
15: Funky Tracks Radio.
16: Repetimos, cuidado con el micro, no te acerques tanto.
15: Funky Tracks Radio.

cantamos. I remember yesterday. Todo juntos.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. La xafogó ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'han notat els registres, també els comerços. Des de l'Associació de Comerciants del centre expliquen que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia i fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Escoltem Cinto Gubert, president de Badacentre.
4: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer. No com aquest any, que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no comença a haver-hi gent.
3: Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona. Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis excepte el de socorrisme, la zona segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja.
5: Suposo que si traiessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, retallessin per poder entrar per l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
6: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
3: Un menor va resultar afectat per inhalació de fum dissabte arran de l'incendi del motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors, que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Encara en plana de successos, la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Sant Francesc d'Assís, al barri del centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte quan un veí va alertar la policia de que havia vist a una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleu per la resistència d'un dels lladres. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona. L'app avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Així es mostraran entre 0 i 3 ninots que representaran com va de ple. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre quin model de tren fa el viatge i quants vagons porta.
7: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, patrocina la informació esportiva.
3: I el Badalona Women ha posat el punt final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant el Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'Estadi Municipal d'Olot. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria a zero durant els 90 minuts. El Badalona Women tanca així la pretemporada amb bones sensacions després d'un partit en què el bloc alt, la pressió i la capacitat per recuperar ràpidament la pilota han funcionat durant tot l'enfrontament. El pròxim compromís del Badalona Women serà el 30 d'agost contra l'Atlètic Club. Per la seva banda, el Futbol Club Barcelona B tornarà a la competició el 13 de setembre davant la Real Unión.
0: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
8: Vine a les teves botigues Avets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o Avets Badalona al carrer de la Independència.
9: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
10: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
9: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
10: Fem créixer el català.
11: Funky Tracks Radio.
12: ¿Sabes lo que significa eso, verdad?
11: Funky Radio Show.
13: La alegría del movimiento.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa, a més, de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluïsmi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes. A l'interior tarragoní, compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies Lluïsmi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats, que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. I la resposta la tinc clara, eh?
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
4: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaurana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció, també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluïsmi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent, com a bolets, i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot. Algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Midon. Justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
7: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
7: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que, en només 3 hores, la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara a hores d'ara la normalitat després dels aiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo, potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
12: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
11: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
12: D'aquí poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
11: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
13: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
14: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado, y por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
13: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
15: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin, i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part, perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
15: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
17: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat, i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa, és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
15: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
0: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
18: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
15: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externa externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
15: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
19: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
15: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
20: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
15: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
0: Canviem de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
22: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
21: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
0: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
23: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
24: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar doncs, un vaixell, que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
23: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
0: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
25: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
25: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
15: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
0: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
15: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
0: I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
15: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
4: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
3: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
0: I abans dels esports, us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara, l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
6: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'arxiu municipal.
7: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
6: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
10: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaurana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar Adeyemi Escoltem un Feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial, i a més ahir amb dos gols.
1: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també, i estem molt contents tot amb ell.
10: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off de Sens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
8: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
9: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
8: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
10: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Pachi, que fruto una puta bossa nova, que no sé ni lo que es. La que arrima català, primo, l'oncle i vaya valle.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda que arriben acompanyades de pedregada que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vall Fosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la Costa Brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
4: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
5: La ministra Almasaiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
5: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
5: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
6: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs la realitat que comporta doncs ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
5: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada. Joan Barberà.
7: Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
3: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
4: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
8: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
4: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
8: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
9: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
10: Y siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
11: Com aquesta vegada, jo només ho recordo, potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
9: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
10: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
9: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
13: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament una part del poble sense aigua.
12: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
13: D'aquí a poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
12: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
2: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
14: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
15: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado, y por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
14: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
5: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Ara ens ajuden a través d'aquest homenatge a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin, i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
5: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
17: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal, en el que vivim tota la societat, i en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes som partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
5: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
2: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
18: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
19: Estem parlant des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida. No?
18: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
2: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
20: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 a.m. per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 a.m. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 8:15 a.m.
2: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
5: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
6: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
5: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
21: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
5: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
22: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
5: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
24: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
23: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
0: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
3: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
0: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
4: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
7: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
4: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
2: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
8: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
25: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions.

0: perdre's al Mundial, i a més ahir amb dos gols.
1: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme, i personalment molt, molt, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també, i estem molt contents tot amb ell.
0: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
2: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
3: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
2: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
0: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes, i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
4: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos, i en aquest sentit, doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana a l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el anar, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és, doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i l'estimar el Barça de bàsquet.
0: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers, i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
5: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 24 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. L'aixafogó ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'han notat els registres, també els comerços. Des de l'Associació de Comerciants del Centre ha explicat que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia i fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Ho explica Cinto Gubert, que és el president de Badacentre.
4: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a l'estar prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer. No com aquest any, que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no comença a haver-hi gent.
3: La poca afluència als comerços ha provocat que alguns ampliïn el seu horari d'obertura i tanquin més tard per adaptar-se. És una decisió que ha donat més llibertat als clients a l'hora d'anar a comprar, tot i que també ha canviat la rutina dels treballadors. Bandera vermella aquest dilluns a les platges de l'estació i patins a vela de Badalona per abocaments d'aigües residuals. Les pluges de la nit de dijous a divendres van taponar el col·lector a l'alçada de Martí Pujol i els residus de la canonada han vessat directament al mar. Aquest migdia, operaris d'aigües de Barcelona treballaven per solucionar la incidència i, segons fons municipals, ja estaria resolta. Tot i això, i preveient la mala qualitat de l'aigua, l'Ajuntament ha decidit onejar la bandera vermella en aquests dos punts del litoral badaloní. Una prohibició al bany que s'allargarà tot el dia. La senyalització, però, no ha fet efecte en alguns banyistes que aquest migdia han optat per ficar-se a l'aigua. Badalona destinarà 600.000 euros en els pròxims dos anys per renovar la senyalització viària de la ciutat. Els primers treballs han començat les darreres setmanes amb la restauració de passos de vianants. I el Badalona Women ha posat el punt final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant el Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'estadi municipal. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria a zero durant 90 minuts. El pròxim compromís del Badalona Women serà el 30 d'agost contra l'Atlètic Club. Demà dimarts a Badalona la previsió és de temps parcialment assolellat i molta calor, amb una màxima al voltant dels 34-35 graus i mínima d'uns 23 graus. La EMET dona 0% de probabilitat de pluja tant al matí com a la tarda.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i la xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Aquí comença una nova edició i especial de la Ruta 66. Ja sabeu que aquí tenim una certa predilecció per la música americana d'arrels. I amb més precisió, amb la country music. Doncs avui us presentarem cançons d'important actualitat que triomfen a les llistes d'èxit. Sense més preàmbuls, comencem. Però abans, una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.
9: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

The Hell You Are, des de Florida, el nou single d'una jove cantautora, Ashley Cook, amb el seu tercer àlbum d'estudi. Ara ens anem a Califòrnia, a la costa oest, amb Brett Young, exjugador de béisbol que fa 18 anys que ja es dedica a temps complet a la música americana. Aquesta és la seva composició més actual, Drink With You.

No Tulen, aquesta és la nova proposta de Caroline Jones, cantant i multiinstrumentista que combina la seva carrera en solitari amb la participació a la banda de Zac Brown, de Connecticut a Missouri. S'anomena Chris Jameson i el seu nou senzill per les radioemissores és aquest, Me and a Beer.

Traveling Soldier és la nova cançó d'un dels pesos passants de la country music en aquest moment. Parlem del texà Cody Johnson i ara el besnet del famós històric Hank Williams. Simplement el seu nom artístic és Hank Williams IV i el tema en concret, Grandpa's Recipe.

How Far Does a Goodbye Go? És l'avançament d'un àlbum que sortirà el proper mes d'abril. Serà el 12è en l'exitosa carrera de Jason Aldean, de l'estat de Geòrgia. Canviem d'estat i ens anem a Louisiana. Després d'aconseguir uns quants números 1 a les llistes d'èxit, Jordan Davis ho torna a intentar amb Third This Track Around.

Seventeen pertany al jovenet Cameron Marlowe. Després de passar pel concurs televisiu The Voice, ara fa 6 anys, ja té 3 àlbums editats. Tot seguit, un duet format per Preston Brust i Chris Lucas, artísticament anomenats Lo Cash. Aquesta és la seva nova composició per aquest 2025, Run Hearts.

Wish You Would. Aquesta és la veu femenina de Mackenzie Carpenter, amb la col·laboració del grup Midland, una noia de Geòrgia que debuta amb el seu primer disc. Continuem amb una altra veu femenina. S'arriba des d'Ontario al Canadà i comença a obrir-se camí a USA amb aquest single, Golden Child. S'anomena Megan Patrick.

Wick és un country blues d'un jove d'Ohio, Preston Cooper. La comparació amb Chris Stapleton és inevitable. També es decanta pel rock i es manifesta fan de Bob Seger. El següent convidat d'avui és un dels artistes de moda, Riley Green, famós per la cançó a duet amb Ella Langley. La qüestió és que ara té nou single en solitari, aquest que porta per títol Change My Mind.

Fins aquí el programa d'avui dedicat a cançons d'actualitat de la música americana. Cançons que triomfen a les llistes d'èxit. Ens acomiadem amb un artista novell, Shane Prophet, de Tennessee, i el seu hit, Long Live Country. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. L'aixafogó ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'han notat els registres, també els comerços. Des de l'Associació de Comerciants del Centre expliquen que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Escoltem el Cinto Gubert, president de Badacentre.
4: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a l'estar prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer, no com aquest any que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no comença a haver-hi gent.
3: Bandera vermella aquest dilluns a les platges de l'estació i patins a vela de Badalona per abocaments d'aigües residuals. Les pluges de la nit de dijous a divendres van tapar el col·lector a l'altura de Martí Pujol i els residus de la canonada han vessat directament al mar. Aquest migdia, operaris d'aigües de Barcelona treballaven per solucionar la incidència i, segons fons municipal, ja estaria resolta. Tot i això, i preveient la mala qualitat de l'aigua, l'Ajuntament ha decidit onejar la bandera vermella en aquests dos punts del litoral badaloní. Una prohibició al bany que s'allarga tot el dia. La senyalització, però, no ha fet efecte en alguns banyistes que aquest migdia han optat per ficar-se a l'aigua. I un menor ha resultat afectat per inhalació de fums dissabte arran d'un incendi en el motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per la inhalació de fums i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Francesc d'Assís de Badalona, al barri del centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte, quan un veí va alertar la policia de que havia vist una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleument per la resistència d'uns dels lladres. I en esports, el Badalona Women ha posat punt i final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant del Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'estadi municipal d'Olot. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria 0 durant els 90 minuts. El premi ha arribat al minut 19. Laura Requena ha aprofitat una mala sortida de pilota del Barça B per encarar la portera per banda esquerra, retallar amb qualitat i enviar la pilota al fons de la xarxa per fer l'1-0. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans, però el Badalona no ha baixat el ritme després de la represa. Xelia Guijarro ha estat protagonista del segon gol que ha permès al conjunt de Marc Ballester ampliar distàncies. El domini local s'ha traduït al tercer gol, al minut 70. Lucía Martínez ha rematat una jugada a pilota aturada després d'un córner i el 4-0 l'ha posat Mirari Uri. El Badalona tanca així la pretemporada amb bones sensacions.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten. Així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit també més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Bueno, aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir, a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo més, no aguanto. No, no, eh?
1: Al contrari. Si he arribat avui al matí m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort Mariscot i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh?
1: Sí, em diuen Mariscot.
0: Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant la nit, les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo quan vaig llegir el tema vaig pensar, la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirar d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire.
1: Si corre.
0: És que clar.
1: Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint i ja ens està dient, ostres, jo és que visc que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. I llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar. És que és un món.
1: És un món. A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir. Clar. Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitja nit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em veig... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Històries per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem que us expliqueu totes aquestes històries i la vostra aposta. Finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: També. Doncs vinga, tot això ho podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim per debut també.
1: Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa al 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà des de Mariscot, eh? Jordi,
1: Cap problema.
0: Farem el que farem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ens aixequem amb sensació, bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ves que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà a forma d'entrevista al programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no us els podeu portar de vacances. Dins l'espai Maramar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà la Vanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo la veritat no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas si no és així, perdoneu-me tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un obert per vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris, que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Si només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí, per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema "La remigració salva Europa" i es van sentir proclames com ara "No és immigració, és invasió", entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob, que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins dels nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià, Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicing.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicing, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina. Una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria. Que vagi bé.
0: I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emun. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs, aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent des de Lleida, des d'Emunt. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia. Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Virgili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prous efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura, després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista, tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia,
0: tot bé?
2: Tot bé, molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà, que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hi ha hagut, bueno, no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i de... I, bueno, és possible que en aquesta línia ja hi ha anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol, i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havien de seguir lluitant, i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs, malauradament, la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si s'ha de fer, si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no? Perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres, i un segon a final de curs, al qual USTEC vau acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees, i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees, i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar, no s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar? Perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, jo crec que hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat, on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràtios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, fer un apropament. En el tema ràtios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràtios, el tema de reduir els alumnes per aula, és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius, s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies va estar bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant parada.
1: Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga.
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicar moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, i malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem a... si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també en reconeix moltes d'aquestes mancances. Jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara per un defecte en principi tècnic no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que, a més, no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra, des de la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar a curs, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 en Forra i Agulla, el 5 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i Agulla i els primers dels tres pilars de 8 en Forra i Manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls reivindiquen el seu paper i descarraven el 5 de 9 en Forra per treure l'espina clavada de la setmana passada i els de Manel Urbano descarraven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen i el 4 de 9 en Forra i Pilar, que no es veia des de la Dia de les Cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 en Forra i Manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la Supercatedral, el 5 de 9 en Forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Ford optaven per al 2 de 9 en Forra i Manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 en Forra i Pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 en Forra i Manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca descarregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 en Forra i Manilles, que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els Verds completaven l'actuació amb el 5 d'en Forra i el Pilar 8 en Forra i Manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4-9 net en tercera ronda. Els Rosets agafaven confiança amb el 4-9 en Forra i després descarregarien un 4-9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2-9 en Forra i Manilles i l'ajuntaven amb el 3-9 en Forra i el 4-9 en Forra i acabàvem amb el Pilar de 7 forrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4-9 en Forra, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2-8 en Forra, i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3-9 en Forra. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5-8 per segon cop aquesta temporada.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital del Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la diada vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure, sobretot a la diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de l'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i que ha reobert de gom a gom el debat horari en una plaça com és la plaça de l'Escol, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
5: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, que va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
4: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà, dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges. I ojalà, si ens en parléssim, que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és per mi la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
2: sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipsi per baixar de Barcelona a Tarragona que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant l'estació de trens, això. I tindria que haver un personal, com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo, per exemple, a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, doncs, pues, vinga, per aquí anem comptant, quanta gent va a l'andana, una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transporta'm. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
2: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entris a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant. Pues, aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, qui ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no. Perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs, ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... Jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest al Transporta'm, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar el Transporta'm. I és el que hem fet, és una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
1: Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transporta'm que pugui sortir aquesta informació?
2: Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transporta'm ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transporta'm ho agafem de les dades obertes, pues de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells, ve d'ells, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, pues clar, nosaltres deixem aquesta informació, abans saps, es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona com va passar la setmana passada, pues aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres. Però és que Transporta'm, dignitat a les vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipsi, cap problema. Tenim tots els trens que van passar, tenim els models, tenim les capacitats i aquí podem dir quines places van oferir. No és que Dignitat a les Vies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el Transporta'm. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
1: Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
2: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir ara obrirem portes i la gent que vagi al tren li preguntarem si té el Transporta'm. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, saps que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona ha fet moltes coses.
1: I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dades oficials o les aplicacions pròpies com a

0: sortit tot el que té, hem enregistrat pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el Transportam. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
1: I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i això té molt de mèrit.
0: I jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets un usuari perdut, que no en té ni idea, i si l'Anna arriba, ella, quan la vegada em diu, això no ho veig, clar, aquí li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí. És a dir, Anna, no ens ho podem pensar gaire.
1: Anna, un minutet, ens queda només, mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
0: Ja queda molta lluita pendent. Ja a vegades ens toquem amb massa pedra, encara ens toquem amb molta pedra, perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
1: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui doncs, començar data de
0: bueno,
1: reunió.
0: El setembre sí que ens hem de sentar amb ells, i de fet el setembre hi haurà en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
2: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de dintre de les vies i moltes altres plataformes. I bueno, esperem que aquesta plataforma pues, pugui ajudar a més usuaris del territori.
0: Perfecte, moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu. En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
2: fem l'agenda. Atenta per l'agenda, sí, fins ara, Lídia.
1: Fins ara, adéu. Gràcies.

0: Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, Transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Avís per pluja intensa per aquesta tarda a Badalona. Després d'un matí variable, la segona meitat del dia s'espera un augment progressiu de la nuvolositat que, acompanyada d'un ambient marcadament xafogós, afavorirà la formació de ruixats irregulars a la costa central. A la ciutat la probabilitat de pluja serà moderada, però poden haver-hi possibilitats de xàfecs curts que localment podrien anar acompanyats d'alguna tempesta. Serà a partir de la nit que la situació tendirà a estabilitzar-se i a obrir a les clarianes. Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria a Badalona. Les administracions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim, tot i el pas tallat, i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme. La zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris d'aquesta platja.
4: Suposo que si traiessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
5: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
3: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals. I el sindicat USTEC manté la vaga de docents de cara al primer dia de curs, 8 de setembre. Asseguren no haver mantingut cap contacte amb el departament des de la darrera trobada a mitjan de juliol i instant Educació a negociar per evitar futures aturades durant el proper curs escolar. El sindicat de docents explica que l'aturada reflecteix el malestar del col·lectiu i insisteix a reobrir la negociació de forma urgent. Alerta, però, que ja es va tard i que una possible trobada a dues setmanes de començar el curs no solucionarà el conflicte. Ho ha explicat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, al matí de Catalunya Ràdio.
6: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació. Si comencem a treballar, evitar el que pugui venir després, perquè evidentment la vaga del dia 8 al final només és un anunci del que podria passar, almenys com a mínim, aquest primer trimestre.
3: Des de l'USTEC defensen que calen decisions estructurals per mantenir diferents millores que es puguin desplegar i ha insistit en el blindatge de l'escola pública. Recordem que en el darrer trimestre del curs anterior va estar marcat per les vagues dels docents. Reclamaven una reducció de les ràtios per millorar la qualitat a les aules, com també un increment de plantilles i recursos per poder donar resposta a l'escola inclusiva. Entre les millores salarials destacava la recuperació del poder adquisitiu perdut. Fruit de les protestes es van fer avenços, però l'USTEC els considera insuficients. I el club de futbol Badalona ha empatat el duel que ha disputat davant la Unió Esportiva Tona per 2-2. L'empat trenca així la ratxa de 4 partits perdent i la de 3 sense marcar dels jugadors de Genís Samprieto. L'equip local s'ha avançat al marcador al minut 7 amb gol de Didac Serra. A la represa, Pepe Bonilla ha adelantat el marcador gols de Genís Samprieto amb un golaç, però la Unió Esportiva Tona ha acabat empatant amb un gol de Jordi Avilés al minut 67. El pròxim partit el Badalona visitarà el camp del Terrassa, equip de Segona Federació.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: ritme de vals, amb aquest tema tan xulo, dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a terres tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, el company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja, em sembla que avui també ve pluja, també. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és, quan plou, obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: a mi m'agrada molt. És un xampullet, és més xulo.
1: L'oloreta pluja, sí. Que corri l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
0: No sé si estan en la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
1: He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
2: Està oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada... O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
1: La Núria ens obre moltes possibilitats.
0: Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana... Quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí.
1: Això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no?, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, tema muntar un ventilador. Sí,
0: doncs
1: és
0: mira, m'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant, podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
3: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que l'entrada hi anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
0: Ui.
3: De manera que, si jo volia... a dormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No.
1: Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums, has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles. I tampoc.
1: I no, jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
4: Doncs jo dormo amb la finestra oberta, però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final, eh?
1: Exacte.
0: Sí.
1: Pues és veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i i problemes de coll.
0: Està clar, està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí, sí. No, tot no, i que no. El ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo. És important saber on ho poses.
1: Amb el ventilador que va oscil·lant, aviam sí. Quan et toca, quan no, sí. trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
0: Sí, sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
1: Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes sí. Més, així ho dividim una mica.
0: Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, i a mi m'agrada, jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso, estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir-li al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
0: sí.
1: No puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Que si les de l'aeroport, les que no toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, aquestes no les he provat. M'estàs obrint un món, Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada. Fins ara.
1: Perfecte, parlem. Fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant. Ara, amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui. No. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs, conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs, totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs, per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
5: Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
6: Sostres de vidre per trencar curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
7: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
8: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
6: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del por, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
7: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
9: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé, doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció, van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, vull dir, és maca.
7: A poques passes de l'església hi ha el forn romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys, aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'imperi romà.
9: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària, tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar, i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. N'hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que havia aquí es deia Teòfil, i és una de les marques que es troben arreu, arreu, perquè aquí doncs hi devia haver una bona producció d'àmfores, però es feien els envasos de l'època.
7: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem, per això, amb l'assessorament d'experts de confiança.
10: Hola, sóc el Biel Mora.
11: M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina. El que més m'agrada a Sant Vicenç és anar al cau i jugar amb els amics, amb el Marc, amb l'Omar, amb el Merak.
12: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on ens banyem a l'estiu.
13: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queden molt bé per mi i com que es junten la gespa i l'aigua.
14: Hola, em dic Lian, el meu lloc preferit és el parc de Mamut i el parc de Mamut és perquè hi ha una vaca i un tobogan molt gran. I també la Garden, que també hi ha un tobogan molt gran i m'ho passo pipa.
7: El Parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el mamut Benux.

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires i a l'ullarg, l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10-12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova, un ou dur bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys ànsim, podem incloure unes gotes, no?, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la, i llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, pla. Totes les estructures perquè giri pla. Passa dels monestirs de Sant

0: la seva dona i les criatures, que són les que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
1: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres, i al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
0: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
1: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
0: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
2: I abans com creuaven?
0: A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual que quan estava inundat doncs amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven, quan van començar a haver-hi cotxes també s'inundava. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi sacristà que li dèiem nosaltres, en Josep Sacristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
1: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi. Soc de

0: Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, eh? Gairebé que ens han convençut, paisa, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens n'anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal, Manel?
3: Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
3: demanda.
2: I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant de peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico, no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ben portada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Uh-huh. Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, uh-huh. Nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de, com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-li el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari, mm-hmm. perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Mm-hmm. Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com, bueno, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Uh-huh. Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Si a qué hora se levanta, si en ese horario come, los paseos, entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí. Y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo. De nuevo que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena. Porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero... No es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
4: Gràcies,
1: perquè això...
4: Clar,
1: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val, molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic
1: ara. Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres,
3: sí.
1: ¿Eh?
3: Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chucho, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida pels veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres. I la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final pues, poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ells recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar en una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havien deixat al juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Uh-huh. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se les va formando de esa manera y no lo olvidan. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estén medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Bueno. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Uh-huh. Hasta lo que no le dices y por dentro está por dentro como una olla de ebullición. Uh-huh. Ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria.
0: I tant, i tant, i tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a la Vanera.
5: Un podcast per descobrir el nostre mar.
6: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Habaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'habanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa habanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'habanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'habanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'habaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
7: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar la manera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar en marxa una iniciativa semblant.
6: L'havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat, a Catalunya, es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'havanera passa per un bon moment.
7: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres, els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
6: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'havanera als mitjans de comunicació. Programes com els Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
8: L'havanera dintre el món dels mitjans de comunicació a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de havaneres, com es diria en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta no gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí. S'ha passat de les clàssiques d'abans, que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces, com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu que hi hagin cada vegada doncs, que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
6: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup escalenc Oreig de Mar.
9: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert d'havaneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
6: el grup escalenc Orets de Mar comença a pujar als escenaris a l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però la Vanera ha triat allò de renovar-se o morir.
9: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent de lo que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi, nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La Vanera, quan va arribar aquí, que se'n deien americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Pastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Habaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'habaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà. Estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Pastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta habanera en català o valsets en català.
6: Un dels músics i cantaires que també va passar per Orets de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
10: Sí, les cançons del Monasterio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palabolso, és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual, és que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb la versió català, entre mig, i la Palmira Jaquet, i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden amb uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari, es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la Vanera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos, vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans ara.
6: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'habaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
5: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya, és en aquest punt de pau i de celebrar cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
6: Friki Time d'estiu.
0: Mu
11: música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre es madurem. Amb aquest punt de partida, l'autora Ayazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries d'un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
12: Has dit manga per noies?
11: Sí, sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Ayazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
12: Has llegit moltes obres de Ayazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
11: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida i, clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kazenban, que tenim 7 volums, precisament 7, no?, que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què, doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere, que ens parla, no?, ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no?, i jo crec que això és molt interessant, i a més té un altre punt molt interessant, Paradise Kiss, doncs, que connecta precisament amb una altra obra d'Ayazawa, amb personatges, amb una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime, o sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim, i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
12: I jo som parella no només al Freaky Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
11: Sí, has fet una confessió aquí que en realitat sí que som parella des de fa molts anys i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu el dibuix de Ayazawa et crida l'atenció o...
12: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix i com em parlaries o com el definiries el tipus de dibuix d'Ayazawa?
11: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk a mi m'encanta perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, a Nana, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més, és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls que fa són espectaculars.
12: Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, per a esquís, quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents i espero que amb aquest podcast d'avui doncs haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Aya Zawa, i fins aquí al Free Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Free Time i som en Dani.
11: I la Mercè. Fins la propera.
12: Adéu.
0: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Friki Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
13: Hola, bon dia.
0: Has obert i tanques programa, eh?
13: Quasi.
0: Fas un complert avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
13: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi ha una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui a les 2 de la nit la projecció de la pel·lícula.
0: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com

0: conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala i té un preu de 13 euros l'entrada.
1: Molt bé, doncs ja està ras i curt avui l'agenda així una mica més ràpida, però queden apuntades aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
0: Fins demà, adéu.
1: Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
2: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
3: Hola, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre't de calor o que tot creguis tu que va passejar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi, a la meva senyora, en paños menores. O sigui que estic...
1: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu, si vas en paños menores. És broma, és broma. Que a casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui. No des del carrer, si tu veus una finestra oberta, preparat.
2: Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo, com a persona curiosa, t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. Sí. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
1: Sí. Bueno, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
2: Això ja... a gustos de cadascú.
1: A ell i a la seva senyora.
2: Sí, sí, ja per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
1: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà i ja.
2: Si vols, també t'avanço els de la setmana vinent.
1: Ja sé que ja els teniu.
2: El tema de demà és... Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
1: Xancles.
2: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
1: Sí. Dona molt d'estil el tema. I tant.
2: Jo diria que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu
1: l'altre.
2: La meva
1: preferència. És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
2: Aquí...
1: fa calor.
2: Cadascú fa amb la calor el que pot.
1: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
2: Perfecte, fins demà.
1: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu, que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel, i ja m'ho deia l'Alexa, que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.

0: Edicions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. L'aixafogor ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'ha notat els registres, també els comerços. Des de l'Associació de Comerciants del Centre expliquen que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Escoltem el Cinto Gubert, president de Bada Centre.
3: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a l'estar prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer, no com aquest any que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no pot haver-hi gent.
2: Bandera vermella aquest dilluns a les platges de l'estació i patins a vela de Badalona per abocaments d'aigües residuals. Les pluges de la nit de dijous a divendres van tapar el col·lector a l'altura de Martí Pujol i els residus de la canonada han vessat directament al mar. Aquest migdia, operaris d'aigües de Barcelona treballaven per solucionar la incidència i, segons fons municipal, ja estaria resolta. Tot i això, i preveient la mala qualitat de l'aigua, l'Ajuntament ha decidit onejar la bandera vermella en aquests dos punts del litoral badaloní. Una prohibició al bany que s'allarga llargarà tot el dia. La senyalització, però, no ha fet efecte en alguns banyistes que aquest migdia han optat per ficar-se a l'aigua. I un menor ha resultat afectat per inhalació de fums dissabte arran d'un incendi en el motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per la inhalació de fums i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Francesc d'Assís de Badalona, al barri del centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte, quan un veí va alertar la policia de que havia vist una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleument per la resistència d'uns dels lladres. I en esports, el Badalona Women ha posat punt i final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant del Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'estadi municipal d'Olot. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell i ha mantingut la porteria a zero durant els 90 minuts. El premi ha arribat al minut 19. Laura Requena ha aprofitat una mala sortida de pilota del Barça B per encarar la portera per banda esquerra, retallar-la amb qualitat i enviar la pilota al fons de la xarxa per fer l'1-0. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans, però el Badalona no ha baixat el ritme després de la represa. Xelia Guijarro ha estat protagonista del segon gol que ha permès al conjunt de Marc Ballester ampliar distàncies. El domini local s'ha traduït al tercer gol, al minut 70. Lucía Martínez ha rematat una jugada a pilota aturada després d'un córner i el 4-0 l'ha posat Mirari Uri. El Badalona tanca així la pretemporada amb bones sensacions.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
6: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz, i ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
8: Molt bé, i vosaltres?
2: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
8: Correcte.
2: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment, també parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. No? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
8: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el reg, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
2: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de possible que sigui un aliment que no té totes les garanties?
8: Exacte. Al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
2: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
8: No necessàriament. Això també és molt típic, no?, que anem a la nevera i
2: ens sumem.
8: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga, va.
2: Fa tres dies, però pot passar.
8: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos, i molts microorganismes responsables d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Això significa que un producte pot semblar fresc i tot i així contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual amb això hem de ser molt curosos.
2: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
8: Sí, probablement.
2: I que tant hi poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
8: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments cru dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
2: Anem a la carnisseria, a la xarcuteria o a la peixateria, no?, i comprem peix, carn. Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
8: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
2: I d'aquesta manera no disseminem el que hi pugui de la closca, no?
8: Exacte. Si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
2: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
8: Aviam, com a norma general...
9: Jo que tens un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa, eh?
8: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara no, comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
9: amb altes temperatures, no?
8: Ahà, i és el que els experts anomenen com la zona de perill, que se situa a prox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
9: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment...
8: En calent
9: exacte, a la nevera.
8: Sí, exacte.
9: Però
8: sí,
9: no ens passem d'aquestes 2 hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
8: Sí.
9: Elimina bacteris i paràsits?
8: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant que has comentat, el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no? Que són el típic paràsit dels peixos crus, etc. Llavors, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons amb vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
9: I per reincorporar-los al teu organisme vius, que puguin proliferar.
8: Correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no? Que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament, sí, que hem de tenir en compte.
9: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
8: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, eh? La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no, de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, eh? O sigui que és important també saber-los distingir.
9: Per donar més vida, aquests aliments.
8: Sí.
9: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
8: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat...
9: Això estava pensant, l'aigüera, que,
8: sí,
9: que és una mica un oxímoron, perquè són rentes, però no és que estigui massa net.
8: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina. Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin. I alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual. O sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
9: Renovar-los.
8: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
9: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
8: Sí.
9: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
8: Sí.
9: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una miqueta amb llegir o...
10: Un platge, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
9: Moltíssimes gràcies per tots aquests
8: consells
9: tan oportuns.
11: El millor del Badalona Matí.
8: Sí,
9: que vagi molt bé. Gràcies per la teva col·laboració de tota la temporada. Adéu.
8: Adéu.

0: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bon dia, Núria.
0: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest
1: sí.
0: 2026.
1: Estem arribant.
0: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar vos i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I
1: sí.
0: fer una mica en perspectiva de balanç
1: sí.
0: de com ha anat aquest primer semestre del vostre
1: sí,
0: negoci.
1: Exactament. Fem com una parada tècnica.
0: Uh-huh.
1: Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
0: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
1: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no s'ha aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
0: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
1: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
0: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
1: Sí.
0: Com ho fem?
1: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí? Són les fases que jo proposo sempre per, ei, asseu-te, agafa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda, posa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Pues, doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant. Després,
0: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
1: Sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement és com, per mi és com un moment...
0: Una radiografia.
1: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat. Vale, del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació? És per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones... I
0: s'obre una porta, no?
1: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
0: Una nova possibilitat de treball.
1: Exacte.
0: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase,
1: sí.
0: I que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però, com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada,
1: És continuat, sí.
0: Anem amb la segona fase.
1: Vinga.
0: Una fase que ens ha de permetre identificar patrons i... parlar amb claredat, tocar claredat.
1: Sí, com quines dinàmiques t'han servit, quines no. Vale? Llavors aquí ja comencem a veure què t'ha funcionat, del que has fet, què t'ha funcionat. Sí? Per exemple, t'ha funcionat, no sé, has començat a parlar un cop a la setmana obertament, clarament dels teus serveis i això t'ha funcionat, sí? Perquè tu pensaves que potser la gent ja sabia què feies, però resulta que no sabien concretament què feies, doncs, per exemple, no? Aquí es tracta d'anar veient què és el que realment m'ha portat resultats i també, doncs, què no t'ha funcionat. Sí, potser un tipus de contingut o una manera d'organitzar-te les tasques i la teva agenda, sí, per exemple. Llavors, quines accions que has fet t'han generat resultats tangibles? també es tracta de veure tot el que has anat fent, que, per exemple, et puc posar un exemple, si vols, Núria, tu has començat a oferir sessions de valoració, no? Que és algo com perquè la gent et conegui, per tu acostar-te a les persones i conèixer quins són els problemes reals que tenen, i potser aquí t'han sortit dues dones que volen una sessió amb tu. Llavors tu aquí veus, escolta'm, això realment m'està portant resultats tangibles, d'això n'he de fer més. Sí? I després també on has invertit temps i energia sense obtenir res de tornada, que això és algo que ens passa molt, comencem a tocar mil pals, no? A fer mil coses, però realment moltes d'aquestes coses sí que requereixen d'una energia molt gran, però
2: i no tenen retorn.
1: No hi ha un retorn, sí? Llavors potser t'has dedicat, el que parlàvem del podcast d'abans, potser has començat a dedicar molt temps al podcast, posem la situació contrària a la que parlàvem abans, i resulta que, bueno, doncs no té l'arribada que tu t'esperaves, o et requereix de molta energia, de molt temps de preparació, però després tu no estàs compartint aquell episodi de podcast i per tant ningú l'escolta.
2: Sí? Per tant, una mica amb aquest qüestionari, no? Autoqüestionari, podem doncs, fer una anàlisi de quina és la situació en què ens trobem, de què ens ha funcionat, de què no ens ha funcionat i també revaluar on invertir
1: totalment,
2: tots els esforços.
1: Totalment,
2: no?
1: Totalment.
2: Molt bé. Anem per la tercera fase?
1: Vinga, va. Aquí ja comencem a concretar a quins són els ajustos necessaris, sí? Tot allò que no pot esperar, tot allò que hem de canviar. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és què cal millorar? Sí, potser he de millorar el seguiment de les persones interessades o el procés de captació o la meva estratègia de contingut, etc. Aquí ja és com amb tota la informació que ja tinc, tot allò que ja he vist de la situació actual on estic amb el meu negoci i projecte d'emprenedoria, què cal millorar.
2: Molt bé.
1: Després, què necessites? Simplificar. Quin procés és massa llarg, és massa costós, requereix massa energia, té masses passes.
2: I està bé que ho planifiquem tot això, Mar? Vull dir, si ens proposem què cal millorar, no? I li posem un nom, o què necessites simplificar, no? Totes aquestes qüestions que tu ens convides una mica a analitzar. Va bé que calendaritzem, després ja veurem si ho complim o no, o si som capaces, però que calendaritzem la resolució d'això o la millora d'això.
1: En aquest punt cal que prenguem decisions. Sí, i llavors també és veritat, Núria, i això ho veurem al final, és que tu no ho pots abarcar tot, o sigui, tots els canvis no es poden abarcar de cop i volta en un trimestre, sí, o a la segona meitat de l'any.
2: Si llavors, no t'ofegues, eh?
1: Si no t'ofegues, llavors que en l'últim punt precisament parlem d'això, sí?
2: Molt bé.
1: Llavors, bueno, doncs això, no? Que hauries eliminat, inclús això, què has d'eliminar? Perquè això és important i també potser va una mica en sentit el que tu preguntes. Tot això no es pot fer, sí? Hi ha una tendència a sobrecarregar-nos de projectes, d'objectius.
2: Sovint, aconseguir fer-ho tot vol dir fer-ho pitjor del que podries fer si concentres els esforços en menys qüestions,
1: Sí. Realment l'energia, no?, que poses a un lloc, doncs no l'estàs posant a un altre, no? El teu temps no l'estàs invertint en una altra cosa. Per això també és important el que dèiem al principi, què t'està portant resultats tangibles? Perquè aquesta és per mi és una gran pregunta. De fet, si tenim un negoci és perquè ens aporti, no? Ens aporti a nivell econòmic, per exemple. I moltes coses, omplim moltes vegades la nostra agenda de coses que realment potser són més lleugeres de fer, però no ens està portant resultats. Vale? O potser ens entusiasmen més, però no ens estan portant resultats. Llavors aquí cal posar una mirada com una mirada més empresarial, més estratègica, com posar-nos en sèrio, no?, amb això també. I, finalment, en aquest moment de concretar ajustos, quina activitat, projecte o tipus de contingut ja no té sentit continuar sostenint. Es tracta, de nou, d'eliminar, de treure coses. Totes anem massa carregades, ens posem, el que dèiem, masses objectius, i la qüestió és fer coses, o sigui, treure coses.
2: Perquè si ens alliberem, enfocarem més i millor, no?
1: Totalment. O a vegades em trobo amb algunes emprenedores, no?, que tenen molts serveis, no? Tenen aquest programa, aquest taller, aquest servei, bueno, molts serveis, però realment ni tu estàs enfocant el missatge, ni estàs enfocant, o sigui, no t'estan enfocant tu a l'hora de vendre-ho, la gent també no està entenent perquè vens moltes coses, llavors es tracta de fer poquet, però fer-ho molt bé.
2: Anem per la quarta fase.
1: Sí.
2: Fase ja que ens condueix més cap a les conclusions,
1: no? Totalment. Aquí ja comences a concretar com seguir amb el teu projecte aquesta segona meitat d'any, aquest següent trimestre, sí? I la pregunta que jo convido a que es facin aquestes dones és què tornaries a fer exactament igual i què no repetiries? Amb tota la data que tens, amb tota la informació que has abstret, diguéssim, d'aquesta avaluació...
2: Perquè amb això prens una decisió segura.
1: Totalment. Ja veus per on no continuar. I quin ha estat el teu major encert aquest segon trimestre, també?
2: No? Val, no?, això de posar-se la medalla.
1: Des d'un lloc de celebració, però inclús, Núria, de fer més d'això. ostres, si algú t'està funcionant, per què no
2: clar,
1: fas més d'això?
2: Incentiva, no?
1: Sí. Uh-huh. Inclús també preguntar-te què t'ha quedat pendent de fer i ja no té sentit mantenir. Com dèiem uh-huh. abans, la importància d'eliminar.
2: Uh-huh. Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que a vosaltres millor us funcioni i enfoquem al següent,
1: sí.
2: no?
1: Sí, sí, llavors...
2: Aquesta seria la cinquena i última fase.
1: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
2: Mar, moltíssimes gràcies.
1: Ha estat
2: un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
1: Fins aviat.
2: Adéu. Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de seguida parlem de biodiversitat, de paisatge i de geologia, del nostre entorn. Aquí tenim, doncs, entre Sella i Sella, podríem dir que la Serralada Marina i també algunes activitats relacionades amb aquest espai de la ciutat. Avui ens acompanya en Fernando Carceller, del grup Aloc de Badalona. Què tal, Fernando, com estàs?
5: Hola, què tal?
2: I per començar parlem de la vespa velutina.
5: Sí, aquesta és la vespa asiàtica, però aquesta... Las primeras noticias aquí en Badalona uh-huh. fueron en el año 2022, las primeras citas. Ya es una avispa que viene de Asia y llegó en el 2004 a Europa, eso, pero bueno, ha ido avanzando y de hecho aquí en Badalona ya hay muchos nidos y esto. Y cada vez es una gran problemática porque se ha hecho incluso una app de estas, Vespa Velutina, alerta uh-huh. velutina, porque esta avispa es de un tamaño mayor que las abejas, 3 centímetros.
2: ¿Cómo la podemos diferenciar
5: sí,
2: de las especies autóctonas?
5: Fácilmente porque es de color oscuro, negro, uh-huh. y tiene una franja naranja, amarillo-naranja detrás. Y las extremos de las patas son uh-huh. de color amarillo. Y al ser grande enseguida se ve. Mira, hace poco, ahora vuelve a salir, pero en octubre esto yo lo he visto hasta en las pescaderías en la calle El Mar. O sea, que ahora está en todos sitios. Uh-huh. Y hay nidos en Bufala, en todas partes, ¿no? Y está su ciclo, ahora es, por eso el tema es ahora, que es que ahora ha pasado el invierno y las reinas que estaban hibernando ahora empiezan a hacer el nido. Uh-huh. Y es el momento, empiezan a hacer un
2: es
5: pequeño...
2: Es sí, fácil empiezan, véuralas, ¿eh?
5: No, también... más fácil no, empiezan a hacer el nido y uh-huh. es el momento quizás de intentar combatirlas, ¿no? De verlo, a ver si hay datos, porque hacen un pequeño nido, entonces cuando van poniendo huevos, salen las obreras, después las obreras ya se hace el nido muy grande y ya en abril, mayo, hacen un nido enorme, que es una bola en los árboles.
2: ¿Y cómo así podemos guanyar la batalla? O sigui, si veiem que a prop de casa nostra, o tens un pati, o una comunitat
5: bueno,
2: de veïns...
5: Lo primero que tienes que hacer es avisar.
2: ¿Avisar qué?
5: A la policía municipal o al 112 uh-huh. y tal, porque vale. vienen los expertos aquí. Porque...
2: O sigui, no hi fiquem mal, ¿eh, nosaltres?
5: Vamos a ver, si... Es una avispa que si no le molestas no hace nada, pero claro, pero date cuenta, por su tamaño su aguijón claro. es mucho mayor. Las abejas tienen las abejas, ellas cuando te pican tienen el aguijón dentado y se te queda clavado. Uh-huh. Entonces la abeja se muere, la obrera se muere y te queda. Y da a veces pues problemas, pero esta, claro, el aguijón puede picarte varias veces. Y el problema es que si estás cerca a un nido y te pican muchas, pues puede ser una reacción en cadena. De hecho, claro. ha habido varias muertes, ¿eh? Uh-huh. O sea, ojo, que tampoco... Entonces es mejor avisar, que vengan los técnicos y la quiten. Sobre todo ahora, porque ahora, por ejemplo, en octubre, que es cuando se ven muchas también en septiembre, ya no merece la pena porque ya el nido lo abandonan. Y ya se están... Ahora hacen el nido y uh-huh. hasta septiembre, hasta octubre, noviembre, y en octubre abandonan el nido, entonces las reinas se van cada una, se fecundan y entonces quedan hibernando y entonces ahora en primavera empiezan uh-huh. a aparecer. Entonces es una buena época. Nosotros hacemos una actividad el 7 de marzo, allí en Camilaviches, en Badalona, ¿sí? que lo pondrán ahí, también anunciarán a través del Media Ambiente. para crear, crear trampas para la velutina. Claro, la velutina tiene un tamaño mayor, 3 centímetros, claro, con respecto a la vega, pero a lo mejor es casi 2 centímetros más, y entonces el agujero es un poco más grande, la otra sí. puede escapar. Entonces se hace una trampa que es el típico cuello de botella, con una botella que sí. le pones el cuello y entonces pones
2: una
5: con
2: ampolla
5: agua con azúcar. Sí, con agua con azúcar.
2: Porque les agrada el dulce.
5: Claro, para que pueda... Pues las otras pueden escapar y está... Pues, bueno, pero esto es la chica que...
2: Però a banda d'aigua i sucre, què més li has de posar perquè quedi atrapada i no pugui sortir?
5: No, ja con agua, azúcar i ponerle... A ver, ella entra un poco però de vino, no surt. Cerveza o dulce, algo, ¿sabes? Pues uh-huh. La cerveza, fíjate, la cerveza le, se atrae mucho ahí. De, tal, y la historia es que es el embudo típico como la procesión, que entre y no pueda salir. Vale. Y el agujero sea suficientemente ancho para que puedan salir otros insectos más pequeños, claro. Uh-huh. Date cuenta que, por ejemplo, el otro día hablé con una chica de Tiana que tiene unos ruscos, que tiene ahí unas colmenas y me dijo que de 10 que estaban ya solo quedan 3 o 4. Que las otras han abandonado todas por la velutina.
2: De...
5: La velutina, durante cuando tienen las larvas, en octubre y noviembre puede alimentarse de néctar, de azúcar, tal. Uh-huh. Pero para alimentar las larvas necesita proteínas y las proteínas el 80% las tiene de las abejas. O sea, se pone a la puerta de las colmenas y está cazando, es como uh-huh. una especie de caza,
2: sí.
5: produce una mortandad. Dentro. Y no solo la mortandad, sino yo en Camiraviches tenían...
2: Y las abejas es muy importante, mantenerlas para polinizar, ¿no?
5: Por polinizar, los apicultores de Cataluña están desesperados porque, date cuenta que no solo la producción de miel, sino la producción de todos los árboles. Te das cuenta que hay un gran porcentaje, cireres, amellés, todos necesitan... Entonces, aquí el problema no solo es que la abeja se queda a veces en la puerta, las uh-huh. avispas están... Tú imagínate que estás en la puerta y tienes un lobo ahí en la puerta, todavía no sales. Entonces, lo que están dentro no salen, consumen la miel, mueren de hambre y de calor, porque hay uh-huh. el movimiento aquel o sea, que produce, y ha producido unas pérdidas enormes.
2: ¿Cómo?
5: Y además capturan otros insectos, también otros polinizadores, otras abejas, otros... Uh-huh. Que abejas, nosotros llamamos abejas, pero hay un montón, hay 200 o 300 especies, claro.
2: ¿Cómo y cuándo va a arribar la velutina a Cataluña? ¿Se sabe eso?
5: Sí, se sabe porque llegó, los primeros datos que se tienen, creo que es del 2004 o algo así, que llegó a Francia a través de un contenedor de China. Uh-huh. Bueno, la globalización, esto es como siempre, como la pandemia, como todas estas cosas, no han llegado siempre, llegó de China, llegó el contenedor y empezó, y entonces se adaptó a un clima más bien húmedo, cálido, y entonces ha cogido todo el norte de Cataluña, se fue expandiendo, norte de Cataluña fue expandiendo hacia Galicia, Cantabria, donde más había, Galicia está infestado, pero parece ser que probablemente va teniendo mutaciones y se va adaptando cada vez al clima más seco, ¿no? Y ha ido bajando. Uh-huh. De hecho, ahora está por Tarragona también. O sea, claro, que nosotros pensamos que a lo mejor se quedaría solo en la parte esta norte más húmeda,
2: más baixas,
5: pero
2: ¿no?
5: ha ido bajando. Entonces, claro, a lo mejor es un problema. Y ahora en realidad, claro, los apicultores y tal están... Hay muchas webs y uno entra en internet, pues ve a ver los apicultores ya las citas, todo, están ahí, hay un montón de tipos de trampa, incluso trampas eléctricas que ponen con cables de esto para que queden uh-huh. al pasar. Bueno, es una historia, y yo lo decía porque ahora empieza en marzo y si oímos algún dato, incluso me contaron que había un nido ahí en el puente este de la Morera, ¿no? Entre la uh-huh. Morera y Búfala, que había también. O sea que ahora, incluso ahora se van adaptando, que antes siempre decían, están en los árboles altos, escondidos, pero ahora van entrando
2: hasta las zonas urbanas, ¿eh?
5: Van entrando, hay que... Cualquier cita, yo lo digo porque cualquier persona, es cuando...
2: Aviseu a Guàrdia Urbana ràpidament,
5: sí,
2: no?
5: Mira, cuando, por ejemplo, dice...
2: O a Vía Pública, entenc també l'Ajuntament de Badalona, perquè puguin fer una actuació.
5: Claro, porque el yo qué sé, por ejemplo, cuando nosotros oímos el sonido, por ejemplo, de las abejas, ¿no? Este es el típico de la colmena. Entonces, cuando nos entra una colmena, oyes esto, ¿no? Cuando oyes. En cambio, las avispas, pues tienen un sonido más un zip.
2: Este, eso es una avispa, ¿eh?
5: Este es una avispa. Y el otro es cuando oímos ahí. La avispa está cuando oímos. A veces este ruido...
2: I la, per tant, si és una avespa asiàtica, una velutina, serà més així, eh?
5: Sí, serà així, exactament. Lo que pasa es que las avispas tienen esto... Claro, si van solas no lo oyes, porque es un sonido uh-huh. bajo, pero cuando hay un grupo o algo... Por eso a veces cuando oyes esto ruido, la naturaleza, estás ahí, oyes, vas por el campo, oyes un
2: si
5: ruido
2: de eso... Si vas passejant per la Serralada Marina i de cop i volta no te n'adones i estàs envoltat d'un rusc,
5: entonces tienes que
2: què
5: hacer
2: fas?
5: Salir poco a poco...
2: Ah, això, córrer, no?
5: No, correr no. Porque claro, Las abejas, claro,
2: intentar
5: mucha gente...
2: cubrir a poc a poc i
5: exactamente,
2: anar
5: sortint. Y sobre todo no cruzar por donde ellas pasen. Un apicultor me contaba que, claro, las abejas ya sabes que tienen el baile este, la danza, que van, uh-huh, vuelven, indican dónde están. Entonces salen todas por un camino, es como una autopista, van todas por el camino, por la autopista. Entonces, sobre todo, no cruzar la autopista, uh-huh, porque es como si interrumpes y entonces claro, ellos notan la sensación. Pero y claro, y cuando te pica, y lo malo es cuando te pica una, claro, las feromonas que emitan de peligro avisan a las otras. Entonces te vienen y te pican más. O sea, las muertes que ha habido... No hay que ser tampoco dramático, bueno, ocurren muy pocas, pero es el animal que más muertes produce en la península, aquí, la abeja, porque claro, te produce uno y te atacan muchas.
2: ¿En serio es el animal
5: sí,
2: que más claro, muertes produce?
5: Claro, ni porque claro, y mucha gente ha visto que lleva ventolín de este cuando anti-abejas, uh-huh, porque es por la reacción alérgica. O sea, la velutina es muy raro. Ha habido algún caso en Galicia hace poco, y esto que había muerto, pero claro, te pican un montón y la reacción... Es, pero uh-huh, es pues una la picada, cuando te pica, lo único que tienes que darte es agua con jabón y un poco, uh-huh, de hielo y ya está. Si empiezas a marearte o a tener algún problema, pues rápidamente ves al médico, claro.
2: Fernando, anem a un altre tema, perquè jo abans he dit que parlaríem de geologia.
5: Ah, sí.
2: I en aquest sentit hi ha un itinerari molt interessant que connecta el parc del Torrent de la Font i el Turó de l'Enric amb el poblat ibèric de Buscar, que té un valor, entenc que interessant, no?, des del punt de vista paisatgístic i geològic, també.
5: Bueno, és superinteressant, és quizás de los mejores itinerarios que hay en la zona, ¿no? Porque es que combina... En el Turó del Henry tenemos unas calcáreas, que ya de hace 200 millones de años, que eran de playa, que hay unas estructuras geológicas, fallas y estas, que son muy raras en todo el litoral, ¿no? Es un punto, y de hecho es uno de los motivos por el cual también se protegió el parque. Uh-huh. O sea, el parque cuando hubo un poco de, no sé si sabrás que hubo todo el lío aquel del parque cuando se hizo la
2: área metropolitana,
5: las urbanizaciones, ¿no?, que querían poner urbanización, querían poner un Mercadona, querían poner un tal, y entonces se protegió y se quedó un gran centro, y este parque CAO tiene la particularidad que es un conector con las saladas marinas, es un conector verde, o sea que tiene una parte que tiene lógicamente sus espacios, jardín de las papayonas, su espacio para los perros, su espacio para tal, pero la gran parte es simplemente silvestre, la vegetación, uh-huh, que hay, ¿no? Y toda esta, la vegetación y las calcáreas son súper interesantes. Y luego este itinerario sube, pasa, ve toda la geología, las fallas, pasa hasta el Turó en Bosca, que era la Bahía Turó antigua, que está sobre unos diques de aplitas de unas rocas, unos pórfidos que cortan el granito, que son muy interesantes. Entonces el recorrido este circular que subes desde Turé de la Font, que hay una bóvila, que también es, uh-huh, una bóvila donde se hacían tochos y hacían esto para construcción, desde la bóvila subes hasta el Turó y baja, un recorrido de un par de horas, que te explica un poco toda la historia desde 300 millones de años hasta ahora, de toda la historia geológica de Bana y el paisaje, cómo se formó, desde,
2: uh-huh,
5: implicando los romanos, los íberos, implicando, uh-huh, y la industrialización con las bóvilas y esto. Y este es un itinerario muy recomendable y muy cerca, y está la misma ciudad, que no hay que desplazarse. ¿Y
2: cómo condiciona la geología al tipo de vegetación y al paisaje que hi observem?
5: Claro, aquí muchas
2: gracias. ¿Hem de pensar que es el mateix avui en dia que el que es van trobar els ibers o no?
5: Bueno, la evolución del paisaje, claro, ha tenido muchas historias. Nosotros cuando el paisaje en el... Desde hace miles de años, la salada marina era todo un alsinar, ¿no? Era, uh-huh, todo un alsinar. Luego, claro, han ido cultivando. Los íberos ya empezaron. Las primeras viñas ya eran de los íberos. Pero claro, cuando llegaron los romanos, entonces establecieron las viñas, uh-huh, establecieron. Y entonces el cultivo este del guaret, de pinos, alternancia de campos, los cereales, había todo. Entonces, los íberos ya cultivaban los cereales, tal. Después, en el siglo I antes de Cristo, después de los primeros siglos después de Cristo, que se fueron hace más de 2000 años de los romanos, pues tuvieron, entonces se cultivó y se hicieron, pero siempre se mantuvieron, pues que introdujeron más el pi piñé, es un poco más introducción de los romanos, que lo expandieron, ¿no? Entonces hicieron este cultivo mosaico que ha seguido hasta ahora, o sea, uh-huh, hasta ahora ha seguido, pasa que ahora cada vez la agricultura ha ido retrocediendo y han ido aumentando fábricas, pero bueno, aquel espacio te puede indicar un poco lo que era la, uh-huh, lo que era la vida desde los íberos hasta ahora.
2: Molt bé. Activitats previstes per l'associació ALOC en aquest entorn de la Serralada Marina per aquest mes de, el que queda de febrer, una setmaneta i març.
5: Bueno, pues ahora acabamos de hacer una salida a San Jeroni esta semana pasada, pero ahora los dos eventos importantes, hay tres eventos, el 7 de marzo, el 7 de marzo es precisamente, hablarán sobre la velutina, construir trampas, como hacer en Can Miravitxes, en Badalona, y el 8 de marzo hay la salida esta de geología, que va desde
2: lo que hace la, al Día de la Dona.
5: El día, estos dos días son dos salidas que, como las anunciará también Medio Ambiente, un poco de Badalona y de la Serra, parte de la Serra Marina, y está. Y luego al final ya de marzo ya se hace una salida que es para ver unas viñas, un tas de vi también.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs prenem nota. Gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
3: Vinga. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui acabarem el Badalona Matí. No sé si traslladant-nos a Andalusia o portant Andalusia aquí, que de fet ja va venir fa molts anys, no? Perquè tots som, en certa manera, fills també d'Andalusia, fins a la immigració. I és que el pròxim dia 1 de març, Badalona celebra el Dia d'Andalusia amb doncs, un acte institucional i també un espectacle que tindrà lloc al Teatre Margarida Xirgu, on actuarà l'artista barceloní Manuel Fernández i on hi participarà la companyia de qui ens acompanya en aquesta part final del programa. És la companyia de flamenc Lora de Goya i ja sabeu que m'estic referint a la Laura Gallego. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt enfeinada, veig,
1: bueno,
0: preparant també aquesta actuació, no?
1: Has de dir que el Dia d'Andalusia és el 28 de març. Ho dic perquè els andalusos, amb això, però el que passa és que...
0: Els agradaria que es pogués celebrar el 28, clar, clar, però cau entre setmana.
1: Exacte,
0: no?
1: Llavors el fem l'1 de març, que és el diumenge.
0: És dissabte, dia 28, serà l'endemà.
1: Exacte.
0: Que és un dia doncs, que ja no és laboral.
1: Exacte.
0: I que, per tant, hi haurà més persones que podran gaudir doncs, d'aquesta celebració. 28 de febrer, si et demano perquè és el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer...
1: El 28 de febrer, per què és el Dia d'Andalusia? Doncs perquè aquí és com la commemoració aquí a Catalunya, diguéssim, dels emigrants que van venir d'Andalusia cap aquí. Per això totes les entitats andaluses es reuneixen fent una commemoració o fent un homenatge a aquesta terra, a el que és Catalunya, que van, bueno, que van agafar a tots els andalusos per venir aquí.
0: I què heu preparat? Ens pots explicar alguna cosa de l'actuació del dia 1?
1: Sí, jo faig... Bueno, l'actuació, en principi, la part principal és el Manuel Fernández, que ja sabem que és d'aquí Badaloní, del barri de Bufalà. És un cantant de copla i un cantant de flamenc. I llavors nosaltres, bueno, jo amb la meva companyia, el que farem serà com una col·laboració amb ell i llavors ballarem un taranto i farem, evidentment, com homenatge doncs, una sevillana. Molt coreografiada i està molt xulo. Te'n va anar molt bé. Heu de venir perquè l'entrada és gratuïta, eh?
0: Home, clar, sí. Doncs no ens ho perdrem. I precisament amb motiu d'aquesta doncs, commemoració del Dia d'Andalusia aquí a Badalona, la Laura ens proposava doncs, donar-nos a conèixer en els pròxims minutets alguns dels pals més representatius no, de cada província d'Andalusia.
1: Exacte, de les 8 províncies que tenim d'Andalusia, avui homenatgem Andalusia i llavors farem, doncs, bueno, en aquest cas estan sonant les sevillanes, que evidentment pues tothom té claríssim que és de Sevilla. Volia preguntar-te, tu sabies que les sevillanes, el ball de les sevillanes que es divideix en quatre coples, és una representació d'una història d'amor?
0: No ho sabia.
1: O sigui, i a més es veu a l'hora de ballar, o sigui, la primera, o sigui, és com la història d'amor d'una parella, llavors la primera copla és... quan ens coneixem, per això la primera copla no té voltes i és com més freda.
0: Més suau, no?
1: La segona té el corrillo, que és ja com el rollito. La tercera, evidentment, com tota història d'amor, ha d'haver baralla i ha d'haver una mica de pique. Llavors la tercera té el zapateado, les parts fortes. I la quarta ja diguéssim que és com la boda, no? Que són els careos i tot. I no sé, és molt guai.
0: Ah, que bonic. A veure, escoltem una mica la sevillana per després poder anar fent les diferències també amb els altres pals.

0: Clar, a mi la sevillana em sona tot, zero entesa, com molt festiva.
1: Sí.
0: Però hi ha de molts tipus, no?
1: Exacte, ja vam parlar en un programa dels diferents tipus de sevillanes. Per exemple, tens les sevillanes de Huelva o les alosneres, que són molt més pausades. Hi ha tot tipus de sevillanes.
0: Molt bé.
1: Depèn de la regió. Aquestes són de Triana, exactament, del barri de Triana.
0: Molt bé. Ens traslladem de província?
1: Vinga, va. Marxem a Cádiz. Et ve de gust o què?
0: I tant. M'encanta Cádiz.
1: Ja, a mi també. És molt guai. Doncs a Cádiz, una de les dels pals per excel·lència de Cádiz són les alegries, que és un cant molt lluminós, amb gràcia, és festa i, sobretot, Cádiz sempre és ganes de viure.

0: Clar, es nota molt, la diferència amb les sevillanes, el ritme, sí. Completament...
1: Aquest que canta és el Quique Morente, que és el fill de l'Enrique Morente.
0: Germà d'Estrella Morente.
1: Exacte. I de la Solea Morente, que els tres han sigut...
0: Déu-n'hi-do, quina família.
1: Ja, vaya saga, sí, sí. Doncs sí, evidentment es veu, no?, clarament l'alegria, la gràcia... bueno, doncs el salero que té Cádiz.
0: Sempre hi ha calaix, sempre hi ha palmes...
1: No necessàriament, o sigui, de fet el cant sempre és, o sigui, ortodoxament és la guitarra i el cant. Les palmes, evidentment, és un suport, però el que és el calaix i tal va sorgir més endavant, perquè ja sabem que el calaix el va portar Paco de Lucía des de Perú, que va dir, ostres, aquest instrument, el calaix és peruà. Llavors Paco de Lucía, quan va fer una gira per allà, va veure el calaix i va dir, ostres, aquest instrument m'agrada molt, el podem incorporar al flamenc. Llavors el va portar cap aquí, cap a Espanya, i llavors va ser una revolució.
0: O sigui, que li devem amb ell, això.
1: Li devem amb ell, a Paco de Lucía, evidentment. Mm-hmm. Moltes coses li devem a Paco de Lucía.
0: Vinga, anem cap a Huelva.
1: Va, anem a Huelva.

0: Això, l'euro, és un fandango.
1: Això és un fandango, que és el típic pal de Huelva. A més, mira, m'he emocionat perquè la que canta Sandra Carrasco, que és una tia impressionant, és una de les millors cantaores avui dia, i és amiga meva i m'emociona. Ella és de Huelva i canta el fandango com no el canta ningú.
0: Molt bonic.
1: Juanito Valderrama era molt bon cantant de fandango. El fandango és un, com, bueno, és un dels meus pals favorits, i com pots veure, doncs és un pal que, en diferència amb les alegries que hem sentit abans, per això també l'he posat, perquè es vegi bé la diferència, doncs és sentiment, és molt més profund, i les lletres sempre són, bueno, si les escoltes bé, són lletres curtes.
0: Què és el que demana? Què és el que li demana a la mare que vol comprar? Una casa és...
1: No l'he sentit...
0: No escoltaves la lletra.
1: No l'escoltava la lletra. Ara ha quedat fatal, no?
0: Li diré a la teva amiga.
1: Una casa, sí, sí. Doncs sí, perquè vindrà, sí, aquí, no? A Barcelona, segurament. Sí, ella ho està petant i la veritat és que és molt guai. Molt. Jo li recomano a tothom que escolti els fandangos de Huelva, perquè són mini poesies i són una meravella. Són molt xulos.
0: Clar, ara em diràs, Núria, si això t'ho expliquen mil vegades, però de tot això... Tot és flamenc menys les sevillanes?
1: No, les sevillanes també és flamenc, és un pal del flamenc. El que passa és que les sevillanes... Això és una cosa que em pregunta molta gent. Les sevillanes, d'alguna manera, és més folclòric, perquè sí que és veritat que és una dansa, diguéssim, perquè és un art, no? Però és una dansa que està coreografiada. Té un principi i un final. El flamenc no té una coreografia, és una manera d'expressar-se. Però en un principi les sevillanes sí que eren un pal de flamenc. Sí,
0: sí. Anem ara cap a la terra dels meus avis, vinga.
1: Ah, que guai.
0: És el Tor de Còrdoba.

0: Aquest és un pal completament oblidadíssim, o sigui, no, no es toca, no es canta, i són els zánganos de Huelva, digo, de Córdoba. I és un pal que evidentment avui dia ja no es toca, ja no es fa, però no sé, em feia il·lusió posar-lo perquè a mi m'agrada molt, com es veu l'àudio, és antiquíssim.
1: És antic.
0: És molt antic.
1: Doncs jo pensava, em sona algunes cançons que he sentit, tocar, o millor dic cantar, per Miguel Poveda.
0: És possible?
1: Serà algun pel que s'hi assembli, o és possible que hagi cantat?
0: Sí, és
1: algun zángano.
0: Algun zángano, no sé com a zángano, sí que és veritat que té una part molt de jaleo, molt de boleria, també, perquè és un compàs de 3x4, i potser sí que,
1: confon,
0: potser sí que la cadència del ritme et porta una mica això, però no sé, investigaré si el Poveda ha fet alguna cosa per zángano, perquè evidentment ell és un passional del flamenc pur i segurament alguna cosa haurà tocat, però és complicat, perquè és un pal que, ja et dic, no s'acostuma.
1: Vinga, anem ara a un artista que abans hem citat. Ella és l'Estrella Morente i ens porta un pal típic de Màlaga.

0: aquest, Laura?
1: Aquest és una malagueña, evidentment de Màlaga. És un, com ja podem veure, és un cant super elegant, barreja molta dolçor, molta emoció, i és un pal lliure, que es diu. Els pals lliures són pals que no tenen ritme. O sigui, això, per exemple, no es podria ballar d'alguna manera. O sigui, sí que ho podries ballar, però sempre improvisat, perquè això és una improvisació directa del cant. Llavors, el que fa la guitarra és acompanyar el cant, que es diu que són els pals d'acompanyament. La guitarra està tot

0: i en els seus quejíos. I clar, i és una passada, és una comunicació molt xula i és el cant lliure.
1: Molt bonic. Ens queden tres províncies d'Andalusia en aquest repàs, eh? Recorda.
0: Que no s'emprenyi ningú, eh? No. A veure si ens deixem alguna.
1: Hem de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Màlaga, i ara és el torn, doncs, de la ciutat de l'Alhambra i la província que porta per nom Granada.

0: regalarte la mañana.
1: A la guitarra, Tomatito. A la veu, José Mercé.
2: Uau, vaya dos pedazos de monstruos.
3: Sí, com pots veure, aquesta és una gran eina. És un cant lliure també, ja ho veus, però en diferència de la malaguenya, a part de tots els tons, això ja ens posaríem a nivell tècnic, que seria molt pesat, però la granaïna és molt més pausada, és més delicada, és més íntima, i té un caràcter molt més tranquil que no pas la malaguenya, encara que sí, clar, si no coneixes molt el món del flamenc, les veus les dues una mica semblants, però realment són bastant diferents, i la granaïna és molt maca.
1: Ara hem de córrer, perquè hem anat disfrutant de tots aquests temes. Vinga, ens queda Jaén.
3: Vinga, Jaén.
1: I ens hi porta Camarón de la Isla, eh?
3: Sí, i aquí tenim en Tarató. Haig de dir que Jaén és molt... o sigui, un dels principals pals és el fandango de Jaén. El que passa és que, com que ja he fet el fandango de Huelva, no volia repetir, i llavors hem posat el taranto, que el taranto també és molt, molt específic també d'aquesta província. Té força, veritat i molta intensitat. El taranto és intens.
1: A veure si arrenca una micona. Tomatito també la guitarra, eh? Aquí veiem que va guanyant força musical, i ens queda Almeria.
3: Almeria, que ens anem, evidentment, amb els cantes mineros d'Almeria, perquè són els més representatius.
1: I aquí tenim una veu femenina, eh?
3: Sí.
1: És la veu d'Encarnación Fernández, amb qui posem punt i final avui al Badalona Matí. Laura, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Per haver-nos acompanyat.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Avís per pluja intensa per aquesta tarda a Badalona. Després d'un matí variable, la segona meitat del dia s'espera un augment progressiu de la nuvolositat que, acompanyada d'un ambient marcadament xafogós, afavorirà la formació de ruixats irregulars a la costa central. A la ciutat la probabilitat de pluja serà moderada, però poden haver-hi possibilitats de xàfecs curts que localment podrien anar acompanyats d'alguna tempesta. Serà a partir de la nit que la situació tendirà a estabilitzar-se i a obrir a les clarianes. Han passat 7 mesos des que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria a Badalona.

0: Les administracions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza amb aparent normalitat. El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim, tot i el pas tallat, i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme. La zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia caminar o anar en bicicleta. Escoltem en Miquel i la Pilar, dos usuaris d'aquesta platja.
1: Suposo que si traiessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
2: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
0: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals. I el sindicat USTEC manté la vaga de docents de cara al primer dia de curs, 8 de setembre. Asseguren no haver mantingut cap contacte amb el departament des de la darrera trobada a mitjan de juliol i insten Educació a negociar per evitar futures aturades durant el proper curs escolar. El sindicat de docents explica que l'aturada reflecteix el malestar del col·lectiu i insisteix a reobrir la negociació de forma urgent. Alerta, però, que ja es va tard i que una possible trobada a dues setmanes de començar el curs no solucionarà el conflicte. Ho ha explicat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, al matí de Catalunya Ràdio.
3: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació. Si comencem a treballar, evitar el que pugui venir després, perquè evidentment la vaga del dia 8 al final només és un anunci del que podria passar, almenys com a mínim, aquest primer trimestre.
0: Des de l'USTEC defensen que calen decisions estructurals per mantenir diferents millores que es puguin desplegar i ha insistit en el blindatge de l'escola pública. Recordem que en el darrer trimestre del curs anterior va estar marcat per les vagues dels docents. Reclamaven una reducció de les ràtios per millorar la qualitat a les aules, com també un increment de plantilles i recursos per poder donar resposta a l'escola inclusiva. Entre les millores salarials destacava la recuperació del poder adquisitiu perdut. Fruit de les protestes es van fer avenços, però USTEC els considera insuficients. I el club de futbol Badalona ha empatat el duel que ha disputat davant la Unió Esportiva Tona per 2-2. L'empat trenca així la ratxa de 4 partits perdent i la de 3 sense marcar dels jugadors de Genís Samprieto. L'equip local s'ha avançat al marcador al minut 7 amb gol de Didac Serra. A la represa, Pepe Bonilla ha adelantat el marcador als de Genís Samprieto amb un golaç, però la Unió Esportiva Tona ha acabat empatant amb un gol de Jordi Avilés al minut 67. El pròxim partit el Badalona visitarà el camp del Terrassa, equip de Segona Federació.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
8: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
9: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
8: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
9: Un momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
8: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
9: Ah.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Escolta, si algú ens escolta, dirà, sempre parla negativament de la ciutat de Badalona. Doncs no.
0: No? Hi ha notícies positives?
1: Avui comencem parlant d'alegria, disbauxa, atenció, perquè la grossa de Reis, la rifa de Reis, tothom sap que ha tocat a Terrassa amb el número 28.920. De fet, tots els diaris avui en parlen. Diu, per exemple, el diari El Punt que el 28.920 venut íntegrament a l'administració de l'Eroski de Terrassa reparteix gairebé 120 milions entre treballadors i jubilats. Però, una part d'aquesta grossa ha vingut a parar a Badalona.
0: Sí, ho hem comentat.
1: I és que sabeu que hi ha un establiment a la nostra ciutat, al carrer Progrés, que va repartir participacions a aquest 28.920. Et sembla que hi anem en directe?
0: Sí, i tant.
1: Doncs anem a trucar en directe, aviam que ens expliquin, aviam què han repartit, quants dinerons, quantes participacions, i lo típic, si està repartit o no està repartit aquí a la nostra ciutat.
0: Un número que sobretot ha tocat a Terrassa.
1: Sí.
0: Com tu deies, però que, com explicaves molt bé, doncs algunes participacions s'han venut en aquesta botiga de queviures, oi?
1: Una bodega, en aquest cas.
0: Sí.
1: Del carrer Progrés. Aviam si hi ha algú a aquesta hora.
0: A veure si hi ha sort.
2: Sí.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Què és la Bodega Martina?
2: Sí, senyor.
1: Bodega Martina d'aquí Badalona, oi?
2: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
1: Què tal, com va al matí?
2: Ui, no vegis, un follon aquí que no vegis.
1: Escolti una cosa, d'entrada, és veritat, no?, que vostès van repartir participacions al número premiat de la Grossa de Reis?
2: Sí, sí, que és veritat.
1: Quan?
2: Cunyat, abans de Nadal.
1: No, però dic quantes participacions.
2: Ui, pues 5-6 sèries.
1: 5-6 sèries?
2: 5-6 sèries.
1: I això quants dinerons són?
2: De què, del que ha sortit?
1: Sí.
2: Pues uns 2.000 milions, em sembla.
1: 2.000 milions...
2: De pessetes.
1: De pessetes?
2: Sí.
0: Ah, de pessetes.
1: Sí, han repartit 2.000 milions a Badalona.
2: Això mateix.
1: I escolti, això està molt repartit o no?
2: Sí, està repartit amb participacions d'un euro.
1: D'un euro?
2: D'un euro.
1: Però dic, molt repartit al barri del Progrés, a sí, tota Badalona...
2: Sí, a Santa Coloma han anat a parar.
1: A Santa Coloma, eh?
2: Bupà, ui, a tot.
1: I escolti,
2: a tot arreu.
1: I què diu la seva dona?
0: No, què diu la dona?
2: Jo no tinc dona, sóc solter.
1: Ah, sento una senyora.
2: No, és la meva mare.
1: Ah, la seva mare. Escolta una cosa, suposo que té molt d'escàndol, no?
2: Sí.
1: Hi ha vingut molts clients ja a felicitar-lo, a donar
2: clar,
1: la...
2: Sí, constantment.
1: Constantment.
2: Bueno, no para de venir gent, clients.
1: No para de venir gent.
2: Pot tocar, pues, la tira.
1: I això com anava? O sigui, tu havies de comprar aquesta participació que valia un euro?
2: Sí.
1: Ho regalàveu? Com anava?
2: No, es venia un euro.
1: Es venia un euro?
2: Un euro. Clar, la gent comprava, pues jo vull dos, a mi donen 5, a mi donen 10, allà que s'han dut 20, clar, cada qual, pues el que ha volgut.
1: Vostè és un establiment aquí molt conegut, perquè fa molts anys que hi són.
2: Sí, bueno, uns 40, vora 50, deu fer. Sí, 50 anys, sí.
1: 50 anys, aquí al barri del Progrés.
2: Sí.
1: Molt bé. I primera vegada que han donat un premi tan important?
2: Sí.
1: Primera vegada, eh?
2: Sí.
1: Molet.
2: Clar, home, havien donat el retorn dels cèntims i tonteries. Però sí que es toqués una grossa, no?
1: Déu-n'hi-do. I vostè se n'ha quedat o no?
2: Home, jo m'he quedat alguns, sí.
1: Clar, alguns?
2: Hombre, clar, jo que els venia...
1: Perquè una cosa, si jo tenia una participació, si sí. Li comprava una participació d'un euro, quant m'ha tocat?
2: 10.000 euros.
1: 10.000 euros?
2: Per un euro.
0: 10.000 euros per un euro?
1: O sigui... 10.000 euros són 1.500.000 de les antigues pessetes.
2: Sí, 1.600.000.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. Hombre, és la primera del niño, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: És la que més es paga.
1: No sé si li han fet ja algun regalet.
2: No, encara no.
1: Encara no.
2: Encara no.
1: Home, però suposo que algun client li farà, no?
2: Home, algú caurà.
0: Home, pregunta-li què farà amb aquests diners.
1: Ja, ja. I amb aquests diners què farà vostè?
2: Hombre, de moment ingressar-los a la caixa. Estan ingressats tots els números.
1: Però això de deixar de treballar, què?
2: No,
0: no. Per tant, eh?
2: No crec.
1: No creu. No. Molt bé, com es diu vostè?
2: Jo, Antonio.
1: Antonio, què més?
2: Valls.
1: Moltíssimes gràcies per haver tès la trucada a Ràdio Ciutat.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Avui és un dia positiu, també.
0: Sí, ho estem notant. Tots són alegries, avui.
1: Per cert, no ho hem dit, però tota la serralada de Marina està nevada.
0: Sí, ho hem
1: dit aquest matí. A les 8 del matí, sí. Jo, un servidor, he anat... Que no tenia feina,
0: Les imatges en exclusiva a les dues del migdia, oi?
1: A Televisió Badalona, sí. Un servidor ha anat a gravar aquestes imatges fantàstiques a Badalona, Nevada.
0: No vas veure Nevada, tu des de casa teva, o no?
1: Sí, des de casa meva, a Nevada.
0: Al voltant de les 10 de la nit.
1: Sí, sí, el que són els barris més alts de la ciutat ha nevat durant aquesta nit i els cotxes. De fet, aquí al barri de Morera, davant de Badalona Comunicació, hi ha un tros de gel que encara ha quedat.
0: És cert.
1: Bé, escolta una cosa. Avui és dia 7 de gener, això vol dir que s'han iniciat les rebaixes d'hivern. Ben segur que les dues veurem la imatge aquella de la senyora que va al Corte Inglés, aquelles cues que es fan cada any.
0: Sí. I que es maten per un tros de roba que val 3 euros.
1: Mira, el dia de la nit de Reis, vaig anar a Barcelona,
0: sí.
1: I hi ha molta gent que la nit de Reis el que fa és anar a les botigues, mira què hi ha, i així t'he estudiat on està la peça de roba que li interessa i avui a les 10 del matí hi va corrent.
0: Però això no ho canvien?
1: Jo crec que sí, ho deuen canviar, no?
0: Que per les rebaixes posen tot el que tenen a l'estoc.
1: Jo crec que, de fet, a les rebaixes posen roba de fa 4 anys,
0: sí.
1: De 4 temporades.
0: Però és igual, igualment és una oferta que s'ha d'aprofitar, no?
1: Diu que després de les compres de Nadal arriben les rebaixes, ho publiquen avui diferents diaris, les d'hivern molt esperaven en candeletes en un any en què la butxaca mana més que mai. Segons les dades, cada català, aviam si és veritat això, es gastarà de mitjana 114 euros.
0: I comencem amb les ximpleries aquestes.
1: Sí, perquè clar, si no necessites res, no gastes res.
0: Exacte.
1: Diu que els catalans seran els segons que més gastaran només per darrere dels madrilenys.
0: Mm.
1: Que és el que es gasten 120 euros.
0: Sí.
1: La mitjana de l'estat espanyol se situa al voltant dels 106 euros. M'agradaria saber qui fa aquestes dades, perquè...
0: Perquè sí, d'on ho treuen, oi?
1: Sí, d'on ho treuen. Diu que tant les grans superfícies a Catalunya com el petit i mitjà comerç oferiran rebaixes a fins al 70%.
0: És que diuen que no s'ha venut gaire a Nadal i que per tant hi haurà ofertes i promocions.
1: A tot arreu fan rebaixes?
0: No sé.
1: A Can Gali fan rebaixes? Aquesta botiga...
0: Venen roba interior
1: a la cotilleria i... Can Gali fan rebaixes?
0: Els tenidors i tot plegat.
1: Anem a trucar-hi.
0: No ho sé.
1: Anem a trucar, aviam si Can Gali... I han arribat les rebaixes d'hivern.
0: Potser amb la crisi no poden, no s'ho poden permetre, no ho sé. Can Gali, que jo crec que ha de patrocinar aquest espai ja.
1: Ja, sí, sí.
0: És que...
1: Bon dia.
3: Sí.
1: Bon dia. Hola.
3: Hola.
1: Hola, truco de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Ah.
0: Una altra vegada.
1: Una altra vegada. Escolta una pregunta.
3: Digue'm.
1: Heu començat les rebaixes ja?
3: Espera, que et passo l'encarregada.
0: Vale. Molt bé. Una feinada.
1: Sí, sí.
0: Què vol vostè, Wonder Bra? No, jo un tanc, vull dir, una feinada.
1: L'altre dia vaig veure l'alcalde, que sortia de Can Gali.
0: Què dius ara?
1: Sí. És veritat, eh?
0: I què havia comprat?
1: No ho sé, no li vaig preguntar.
0: Potser un regal per la seva dona, potser, no?
1: És veritat, sí. Això. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Et truco de Ràdio Badalona.
4: Ah, molt bé.
1: Escolta una pregunta. Digue. Heu començat ja les rebaixes?
4: No.
1: Com que no?
4: No.
1: No en feu?
4: Home, potser farem alguna però encara no les tinc començades.
1: Encara no, però si era...
4: No és una cosa que em preocupi massa.
1: Però si era avui que havien de començar...
4: Jo no et dic pas que no.
1: Però...
4: Aviam, expliquem.
1: Això, pregunta. Si heu començat avui les rebaixes.
4: No, jo encara no.
1: No, però hi haurà rebaixes a Can Gali o no?
4: Home, potser tindré alguna cosa en concreta. Però no és una bogeria, no em torno boja. Que no veus com els preus són ajustats.
1: Ja, o sigui, tu ja fas rebaixes al llarg de l'any.
0: És barat.
4: No, aviam, jo no és que faci rebaixes al llarg de l'any. Jo és que m'ajusto en els preus.
0: Clar.
4: Jo 4 saldos que tingui, jo els posaré de rebaixa.
0: Calcetes de blonda ajustades.
1: Ja. Però no fas...
4: No, jo tornar-me boja d'allò de fer un 70, un 80, el que faci, no.
1: No.
4: No.
0: No.
1: Molt bé.
0: Perquè encara
1: doncs això és el que volia saber, si havien començat.
4: Ja, no. Nosaltres ja et dic, si passes per aquí...
1: I doncs... per cert, l'altre dia vaig passar-hi i vaig veure que hi entrava l'alcalde.
0: Oi, oi.
4: A on, aquí?
1: Sí.
0: Oi, oi.
4: Home, aquí no ho sé, aquí...
1: Sí, la dona i ella estaven.
0: Oi, oi.
4: Aviam, en aquesta botiga no ho sé, aquí no.
1: No, jo els vaig veure a la Can Gali,
4: Bé, aviam, Can Gali en tenim 3, aquí.
1: Ah, val, a quina he trucat?
4: No ho sé, he trucat una que està al costat de les Olives.
1: Ah, jo vaig veure al costat d'Obert Giramon.
4: Vale, és l'altra botiga.
1: Sí, doncs allà va entrar-hi.
4: Ah, bueno.
1: Sí.
4: Sí, no hi ha problema.
0: No, clar.
1: Molt bé, doncs bueno, escolta, gràcies.
4: De res, noi, com gràcies. Vulguis alguna aquí estem, eh?
1: Molt bé, gràcies.
4: Adéu. Vinga, adéu,
0: volem un
4: dia.
0: Patrocini.
1: Jo no sabia que era una cadena, ja, això.
0: Jo tampoc. I estic convençut que només hi havia una botiga.
1: Jo també.
0: I què vol dir estem al costat de les Olives? A veure, senyora.
1: Perdona, a veure, al costat de les Olives a la plaça.
0: Ah, a la plaça.
1: On hi ha els cargols aquells a la porta? Allà, al costat.
0: Ah,
1: el bacallà.
0: D'acord.
1: Titular. Roben 4 caixes d'escabarlans d'un restaurant de l'Empordà. Està bé, eh?
0: 4 simples caixes d'escabarlans.
1: Sí, el restaurant La Caula de les Escaules, a Boavella d'Empordà. Es van endur 4 caixes d'escabarlans. Què et sembla?
0: Doncs que ara ja
1: home, no... van rebentar la porta,
0: sí, però...
1: la caixa registradora...
0: Es menja per Cap d'Any, això.
1: I van agafar del congelador, a més del congelador, quatre caixes escamarlans.
0: Mm.
1: Jo que l'encarregat ha explicat que els assaltants no van tocar cap beguda ni cap licor, ni tampoc res més a menjar, només els escamarlans. Anàvem per als escamarlans.
0: Home, és que aquest any hi han costat cars,
1: clar,
0: eh? Amb la broma...
1: Però eren congelats, eh?
0: Eren... Ah, eren congelats.
1: Eren home. Congelats. Advierten del peligro de congelación del piercing con las bajas temperaturas. Tu, Carles, portes algun piercing? Jo m'he quedat estorat amb aquesta notícia perquè dic, aviam, com podem relacionar piercings amb les baixes temperatures?
0: Ah, bé, bé. Tècnicament no és un piercing. Porto arracades, però no són piercings.
1: Arracadetes, no?
0: Perquè el piercing és més un forat més gran.
1: Això que tant, diuen és igual.
0: D'això que em faig que es feia abans a les farmàcies, que ara ho vam prohibir.
1: Ja, ja, ja. És igual el que anava a dir. Diu, los adornos metálicos que... No ho diré. Que implanten com a piercing al nas, a les celles, o per
0: veus,
1: exemple...
0: No ho has dit i se t'ha quedat aquí, eh?
1: Sí, sí, se m'ha quedat aquí. El pollastret se m'ha quedat aquí.
0: Millor que ho diguis ara.
1: O fins i tot a la boca. Sí. Hi ha molta gent que ho porta a la boca.
0: Tu volies fer una a la cella, no?
1: Jo sí, però ja no tinc edat. Resulta que, segons un estudi, resulten perillosos a baixes temperatures i poden provocar lesions per congelació. No m'he quedat astorat amb aquest tema, no ho havia sentit mai.
0: Això és buscar l'alarmisme per buscar-lo.
1: Diu, el metal se pega congelado a la piel.
0: Sí.
1: Por ese motivo, no se deben retirar este tipo de adornos a temperaturas bajo cero.
0: Mm.
1: Home, això és normal.
0: Sí, sí, sí, però...
1: Qui no ha menjat, per exemple, tu has menjat un gelat d'aquests de gel?
0: Sí.
1: Eh? Un gelat de gel. Te'l poses aquí als llavis, te l'arranques i surt tot i tota la sang i durant hores i hores.
0: A veure, no tant. A mi aquesta sangria no m'ha passat mai.
1: Però hi ha gent que li ha passat.
0: Però és cert que quan llepes una cosa molt gelada, doncs et pots quedar com enganxat, sí.
1: Diu que la retirada de dichos adornos puede dar lugar a dolorosas quemaduras por congelación en lugares sensibles com el nas, ho dèiem, els ulls o la boca. Això ho ha advertit la TK. La TK... és una empresa sanitària d'Alemanya.
0: Mm. Sí, és que el gel pot cremar més que el foc, eh?
1: Clar, però tu dius, aquí, ara deia el Lluís, el nostre home del temps, estem a 0 graus.
0: Mm.
1: Però és que resulta que a Alemanya, en algunes zones, aquest hivern, hi ha una autèntica onada de fred i allà han arribat als 26 graus sota 0.
0: Sota 0.
1: Clar, jo suposo que amb 0 graus no deu passar, però clar, amb 26 graus tot és possible, sota 0. Anem a trucar, si et sembla, una botiga de piercings a Barcelona, aviam que ens ho confirmin, això, et sembla?
0: A veure si ho saben. Tot i que aquí, com no arribem mai a aquestes temperatures...
1: Anem a piercings
0: no.
1: La sirena.
0: No en tenen ni idea. Com que piercing la sirena? Mentida, no? És un gag.
1: No, a veure, el telèfon està congelat, també. Ara sí.
0: Les línies estan congelades.
1: Per cert, des de la finestra, veiem nevar o no? Per... No.
0: No neva, eh?
1: Aquí la Morera no neva.
0: No neva de moment.
1: Però el cel està per nevar, com diria la gent gran.
0: A la Morera va nevar fa 2 dies, eh?
1: Sí.
0: És un barri que està en una zona relativament alta.
5: Ha trucat el...
1: Mm.
0: No hi ha sort,
1: no hi ha
0: en aquesta botiga.
1: Tornem-hi.
0: Tornem-hi a trucar. No cal que tornis a marcar. Pren-te rellamada.
1: Espera't. Ja està.
0: Però què és aquesta brutalitat?
1: Què brutalitat?
0: Home, conec que s'ha fusat mitja taula.
1: Jo trato el telèfon igual que et trato.
0: Això és veritat. A veure si contesten a aquesta botiga de piercings. Jo em volia fer un a la cella, també, eh?
1: Em passa que anaves a dir un altre lloc.
0: No, no, que això fa molt de mal. Ja m'he tingut el veu, quina gràcia té.
5: Ha trucat el...
0: Bueno, sí, ningú.
1: Ningú.
0: En el meu cas, ningú.
1: Bé, escolta una cosa. Tenim un altre tema. Dèiem la grip.
0: La grip.
1: La grip. És un tema que... Que bé, que sempre ens agrada tractar l'epidèmia.
0: Mm.
1: Anem a trucar telefònicament, entres, perquè, clar, buscarem una botiga de piercing, si no.
0: Sí?
1: Perquè tenim aquesta de Barcelona.
0: Primera trucada del 2009 a Telefònica.
1: Ai, sí. No havíem trucat, eh? Avui hi ha una notícia al País que et quedaràs astorat amb el tema de la grip.
0: De la grip?
1: Sí, sí, de la grip.
0: Tots els diaris, parlaven avui d'epidèmia.
1: Sí, però avui m'ha agradat, perdona, del Mundo.
0: Ah, del Mundo.
1: Sí, del Mundo, no del País.
6: Telefónica, buenos días, dígame.
1: Hola, buenos días. ¿Me puedes dar el teléfono de una tienda de piercings?
6: ¿En qué población?
1: En Barcelona, por ejemplo.
6: ¿En Barcelona?
1: Sí.
6: Se lo miro, ¿eh?
1: Qué frío, ¿eh? ¿Qué hace?
6: Sí.
1: Ay.
6: De piercings.
1: A punt de nevar a Badalona.
6: Cualquiera le va bien.
1: Sí, sí, sí, cualquiera, cualquiera.
6: Cualquiera.
0: Imagina't allà sense moure't amb el telèfon. Tu saps quan estàs al
1: ordinador? Perdona.
6: Sí.
1: Regaláis teles.
6: No, s'acabó ja, s'acabó l'oferta. La promoció
1: i el concurso. Hi ha alguna oferta ara o rebajas?
6: No, ara no. Ja. Però pronto saldrà algo, eh?
1: Sí, no?
6: Seguro, seguro.
1: Seguro.
6: A ver.
1: Aviam si te... Aviam si li surt alguna.
0: Telefònica diuen que fa molta fred, eh?
1: Sí, sí.
0: Són molta gent i no hi ha calefacció per tanta gent.
6: Bien. Piercings, tatuajes, piercings... Sale una sí. En la calle Boquería,
1: sí.
6: 18. Tatuajes, l'embruix se llama.
1: ¿Cómo?
0: L'embrusco.
6: El embruix. En, vale. En castellano sería el embrujo.
1: Ah. Sí.
6: Bien. Y dígame. El teléfono es el 93...
1: Sí.
6: 301...
1: De acuerdo, gracias.
6: Boquería 18. ¿Le paso?
1: No, no, ya llamo yo. Gracias.
6: Perfecto, gracias.
0: Buenos días.
1: Uy, ahora comunica.
0: Comunica, ara comunica. L'embruix o l'embruix?
1: Ara comunica. Escolta, mentre anem al tema de la grip, sí. Mentre hi ha línia en aquesta botiga de piercings de la Boqueria...
0: Notícia del Mundo.
1: Diu el Mundo a l'edició d'aquest dijous 8 de gener. Diu, salut, recepta, l'autocura per les persones sanes que pateixin grip. Atenció al titular, perquè és una mica rebuscat, eh? O sigui, salut. L'Apartament de Salut de la Generalitat de Catalunya recepta l'autocura per les persones sanes que pateixin grip. Segons aquesta notícia, aquest departament ha acceptat l'autocura per les persones que no tenen factors de riscos que es vegin afectades per l'epidèmia de la grip per evitar col·lapses als serveis d'urgències. Es veu que durant els darrers dies comença a haver-hi aquest col·lapse habitual de cada hivern, no només als hospitals, sinó també als ambulatoris. Mm-hmm. Hi ha ambulatoris a Badalona que vas avui i et donen hora per d'aquí, no sé, per Sant Joan.
0: Sí, sí, sí. De fet, hi ha gent que ha anat i...
1: Sí, hi ha gent que ha anat i de cara a Sant Joan ja tenen hora.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Hi ha ambulatoris a Badalona que funcionen perfectament.
0: Però també és cert que molta gent va a l'ambulatori quan està una mica encostipat. I, home, no cal.
1: Sí, però també és cert que hi ha gent que va per una recepta
0: i triga...
1: de cuina... Ai, de cuina.
0: De cuina, sí, de la Rosalia.
1: Sí. Una recepta de medicament, com jo l'altre dia, i en donar una hora per d'aquí a 20 dies.
0: Ui, però això és habitual.
1: Que dius, a veure, tenim molta feina?
0: Això és habitual.
1: Sí, sí.
0: Independentment de la gravetat, eh?
1: Bé, escolta, a quin telèfon hem de trucar, com sempre, si parlem de grip?
0: El...
1: 010.
0: Salut informa.
1: Salut informa.
0: El Sanitat informa.
1: El 010 no, és el 061, no? O el...
0: No sé quin és, el de la Generalitat. Ai.
1: Sanitat respon. Anem a trucar el 012.
0: 012.
1: Ara ens 010... hem fet un embolic aquí de telèfons.
0: Home,
1: aquests.
0: 010 és informació de Barcelona, no?
5: Ah, sí. De Catalunya. Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
1: Sí.
7: Si vol conèixer l'estat del trànsit...
1: Del trànsit? Que serà el mejorado. Jo estic
0: apa,
1: fatal.
0: Vinga, tu, aquí davant del micròfon.
1: Home, si tinc la grip...
0: Estem esperant una operadora...
1: Sí, estem esperant algú. Avui no tenim sort, eh?
0: Avui no tenim
1: Avui tot està congelat. Sí, sí.
0: Mira, mira com està aquí...
1: El Jordi Briles.
0: Jordi Bril, com està?
7: Estan ocupades.
1: Oi, oi. Jordi, cuida't, eh?
0: Sí.
1: Cuida't.
0: A veure, jo busco internet, si et respon.
1: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, tinc la grip.
7: Sí?
1: I volia ajuda. Volia el telèfon de Sanitat Respon.
7: Prengui nota.
0: Jo el tinc.
7: És el 902?
1: Sí.
7: 111?
1: Sí.
7: 444?
1: 444.
7: Sí, senyor.
1: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies a vostè per
1: gràcies.
7: Trucar
1: i
7: bon dia.
1: Bon dia, eh?
0: Has de parlar.
8: Si vol fer altres consultes...
1: Què és això? Quina por?
8: Si no pot marcar, resti a l'espera. Gràcies.
0: Però Sanitat és respon. Molt bo, si no pot marcar.
8: Si quiere fer hora, marque 1. Si quiere hacer otras consultas...
1: Autocura, què vol dir? Que vagis
8: si
1: tu mateix
8: marcar,
1: a la farmàcia?
8: Si no espera. Gràcies.
0: Clar. La pregunta és, si no pots marcar, com has trucat?
1: Ja.
0: Clar, és que és gran. És grande esto, com deia el Pelegrí. És que és grande esto.
7: Sanitat respon. No sé en què podem ajudar.
1: Perdoni, eh? Senyora?
7: Sí?
1: Mira, és que estic fatal, tinc la grip.
7: Sí.
1: I volia una autocura.
0: Home, tens una pulmonia.
1: Un remei.
0: T'estan morint.
1: Un remei ràpid, si era possible.
7: Aviam, què vol? Que li donem hora pel seu metge?
1: No, no, vull no. Que... Quin medicament em puc prendre?
7: Vol parlar con un metge?
0: No.
1: Bueno, vull que m'ajudi. Algú.
7: Aviam, doncs esperi un moment, que li passarem con un metge.
0: Molt bé, gràcies. Això és més ràpid que anar a la sanitat, a l'ambulatori.
1: Van passar al metge.
0: Sí, al metge...
1: Ara, demano disculpes perquè deu estar saturadíssim i nosaltres aquí fent...
0: Està molt bé que tu des d'aquí donis el missatge de no saturem les urgències i tu estiguis saturant el telèfon de Sanitat Respon. És un exemple.
1: Sí.
0: L'exemple públic.
1: Tosso de veritat, eh?
0: Mm?
1: Que tosso de veritat.
0: No, no, i tant. De fet, vas amb una bufanda al coll.
1: Jo crec que sí, estan saturats. Hola.
9: Hola,
1: bon dia.
9: Bon dia.
1: Mira, volia informació sobre el tema de la grip, que suposo que la tinc. He anat a l'ambulatori, m'han donat hora per d'aquí 20 dies gairebé, sí. I m'han dit que truqui aquí el telèfon aquest.
9: D'acord. Des de quina localitat ens truca?
1: Badalona.
9: Barcelona.
1: Badalona.
9: Ah, Badalona.
1: Badalona.
0: Ah, demanarà el nom.
9: El seu nom, sisplau.
1: Carles.
0: El DNI?
9: La seva edat?
1: Meva, 25.
0: Vinga, va, cada dia es treu un any.
9: Un telèfon de contacte, sisplau.
1: Mira, 93.
9: 93.
1: 395.
9: 795.
1: 4004. 395, 95. 395.
9: Sí, 395. 395, 40.
1: 04.
9: 04.
1: Sí.
9: Molt bé, és sanitari. D'acord. Un moment, sisplau, li passem a mal l'equip mèdic. No,
1: vale.
0: Molt bé. I doncs vostè qui era? Qui era ella?
1: No sé, és la senyoreta que pren nota.
0: La senyoreta que pren nota? Sí. Doncs es podria estalviar la primera senyoreta, doncs?
1: Jo me serviria tot, però bueno.
0: Per què no agafa el telèfon directament al metge? És
1: clar.
0: La
1: a veure, ara vas a l'ambulatori.
0: No és ni te respon. Doncs
1: ara vas a l'ambulatori i el metge mateix et crida. Ja no és com abans que tenia la infermera de Torre.
0: No, home, també
1: tenen que infermera. Que només apuntava i donava les receptes.
0: Això serà el teu metge.
1: Al meu ambulatori, el metge està sol, de fet està sol.
9: Tot... En aquests moments el nostre equip sanitari es troba tenint altres trucades. Li sembla bé si es posen en contacte amb vostè amb aquest telèfon que ens ha facilitat?
1: Sí, perfecte.
0: Sí.
9: Doncs quan estigui disponible...
1: Com pot tardar, això?
9: Doncs no li sabria dir perquè van parlar de trucades.
1: He d'anar a comprar patates.
9: Pues no sé, però m'atenen bastantes trucades ara mateix.
1: Molt bé, gràcies.
9: Gràcies per la trucada, bon dia.
0: A comprar patates? Tu no has dit això de comprar patates?
1: Hi ha gent que va a comprar patates, sempre.
0: Perquè són necessàries. I va molt bé ara que fa fred pel puré de patates.
1: Sí.
0: Va molt bé.
1: Hi ha gent que truca, la truca sempre. És que he d'anar a comprar patates.
0: És que és veritat. Les patates serveixen per tot.
1: Sí, sempre, eh? Patates.
0: S'acaben ràpidament.
1: Ja. Anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Va, sí,
1: doncs som-hi, va. Som-hi, perquè no acabarem mai.

0: Anem a recuperar, si et sembla, el tema del piercing, que sí, ens ha quedat pendent. Aquesta... Tinc aquí una de papers.
1: L'embruix. Sí. L'embruix, que era aquesta botiga.
0: Anem a trucar recordant la notícia que avui sortia a diferents mitjans escrits. Diu que adverteixen del perill de congelació dels piercings amb baixes temperatures, que fins i tot pot provocar lesions per congelació. Et sembla?
1: Sí, i tant.
0: Anem a trucar a la botiga aquesta que ens han donat el telèfon.
1: En diuen que ha trucat el cuiner Quico Vera, que el tenim aquí. Ah, doncs que s'esperi, no?, mentre truquem els piercings, o què? Quico, estàs aquí?
2: Sí.
1: Quico, t'esperes, eh?
0: Què passa ara? És que no.
1: No, que no, està nevant, no, Quico? A on?
2: Va, al carrer Montserrat Sant Romeu, però ara parat, tio. Han caigut quatre boldetes de res, tio.
0: Quatre.
1: Sant Romeu.
2: Quatre comptades, si farem la brometa i tot, no?
1: I tant.
0: Sí, sí, quatre, o sigui, al carrer Mossèn Anton, al centre, és.
2: Sí, sí, al centro, centro.
0: Centro, centro.
1: Molt bé, Quico, moltes gràcies.
0: Gràcies, Quico.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Vinga.
0: Això està molt bé, eh?
1: Des del de carrer Mossèn Anton Romeu...
0: Això podríem fer un mapa. Un mapa ara mateix a Badalona, eh?
1: Quatre...
0: Ràdio de servei, ràdio pública, per això la gent paga aquesta ràdio.
1: Quatre flocs de neu, sí.
0: Sí, sí, això li interessa a la gent. Si algú més, des d'algun barri de Badalona, està anant ara mateix, línia oberta.
1: Home, ara mateix línia oberta no, però si esperes un minut tindran dos telèfons per poder trucar.
0: Sí, però digue el telèfon.
1: Amb un número, 933954004.
0: Sí.
1: Que malament que entrat.
0: No hi ha ningú, manera, no? La botiga de Lambrusco de Piercing no hi ha ningú, no?
1: Lambrusco no, Lambrus.
0: Lambrusco.
1: No hi ha ningú, Lambrusco?
0: No hi ha ningú.
1: Bé, doncs canviem de tema.
0: Sí, sí, anem a altres temes. Jo tinc d'altres temes per fer.
1: Trucarem demà al Piercing.
0: Anem a altres temes al dia, va.

0: Polèmica.
1: Sí.
0: Polèmica, sens dubte, la que hi ha durant els darrers dies sobre el tema d'una publicitat als autobusos urbans a la ciutat de Barcelona. Resulta que no sé si saps que hi ha hagut des d'una fundació, des de la Fundació Ateus de Catalunya, posen en marxa a partir de dilluns, han pagat de fet una campanya del transport públic a Barcelona, amb una campanya que diu probablement Déu no existeix als autobusos de Barcelona. Això és el que posaran amb uns cartells a partir de dilluns que ve en alguns d'aquests autobusos. És un tema que se n'ha parlat darrerament, hi ha molta polèmica, però és que avui hem conegut que l'Església Evangèlica ha decidit contraatacar la campanya a favor de dels ateus, que es mostrarà als autobusos de transports metropolitans de Barcelona. Recordem que aquesta campanya s'ha pagat a través de particulars. O sigui, la campanya dels ateus van fer una recol·lecta i s'ha pagat. I ara els evangelistes, en aquest cas, volen contraatacar amb publicitat.
1: Per tant, guerra de religions.
0: Jo una guerra. Sóc que aquesta campanya ja es va iniciar a Londres, sí, gràcies a aquesta inversió publicitària d'aquest grup d'ateus militants.
1: Se'n va parlar molt, i tant. Sí, sí.
0: Jo et porto avui un document d'entrada.
1: A veure.
0: Et porto aquest document de l'apartat dels evangelistes.
2: Y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo.
1: És un líder, eh?
0: Mm. És un nen predicador.
2: No existe! Mm. Dicen que somos de la evolución. Mm. Dicen que somos parientes del mono.
0: Sembla Ràdio Amistat, ara, això, eh?
1: Sembla que sigui la ràdio aquesta que tenim al costat, la Ràdio Maria.
2: Porque unos cuantos hombrecitos mentirosos.
0: Quina por fa, eh?
2: Todo inventores de falacias.
0: I té 6 anys, aquest nen.
1: Sí. De fet, això ha sortit dels mitjans de comunicació.
0: I aquí milers de persones que l'estan ovacionant.
2: Se lo han dicho esa gente.
0: Oh, quina por.
2: Y ellos se lo han creído que son del mono.
0: Oi.
2: Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así que el mono y la mona producen monitos hasta hoy.
0: El mono y la mona.
1: Producen monitos.
0: Sí.
1: Sí, sí. Sí. Un document interessant.
2: El gallo produce pollitos y los peces pedacitos.
0: Claro, claro, sí, sí.
2: No es nada.
0: Mm-hmm. Y los puercos por puerquitos.
1: Sí.
0: Sí, sí.
2: A mí...
0: Ves, fot una cosa. Avui no tenim temps, però demà buscarem tant...
1: Sí. Ai, els monitos.
0: L'opinió dels evangelistes com també dels ateus, et sembla?
1: Sí, i tant.
0: Buscarem les dues versions.
1: Intentarem, com sempre, contrastar la informació.
0: Com sempre. Avui tenia... S'ha desmaganegat, aquest espai avui, sí, perquè tenia ple de coses, però clar, sempre el directe guanya.
1: Sempre, i tant.
0: Molt bé, marxo veure la neu.
1: Fins demà.
0: Sí, que es veu que ja podrem esquiar aquí a Montigalà.
1: Sí o no?
0: Sí, sí, Montigalà 2000, és una nova pista d'esquí que posen.
1: Com caigui la bola aquella del màgic, farà una
0: sí,
1: bola...
0: Sí, i Vaqueira i Efià.
1: Ja ho veuràs, ja.
0: Vaqueira i Efià.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: I diga...
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
4: Ràdio Z.
5: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
5: No, de Badalona.
6: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
8: Està! Que li queries?
0: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamado a Telechorro.
10: Sí, però no.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
0: sí,
12: gracias.
0: Sí, sí, aquí estoy.
7: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
13: Bueno,

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem el repàs a l'altra cara de l'actualitat amb aquelles notícies que ha estat llegint el Carles Carvajal.
3: Doncs sí, avui comencem, si et sembla. Mira, deixa'm, abans de comentar ja amb la primera notícia que teníem aquí ja preparada, anem fins a Galícia també, perquè avui és notícia gràcies al diari El Correo Gallego. Mm-hmm. Resulta que han robat la carn de dos porcs, els acaben de matar. Mm. Els tenien una família, els tenien un poble, en aquest cas de la província de Lugo, els acaben de sacrificar, els tenien guardats per, suposo, acabar-los de rentar, eh?
2: Sí.
3: I els van robar.
2: Vaja. Mm.
3: Està de moda, això, eh?
2: Està de moda això de robar carn.
3: Sí, sí, perquè avui, per exemple, el diari El Punt, també hi ha una altra notícia que diu: calen foc a un mas de la comarca del Baix Camp després de robar-hi eines, periquitos i perdius.
2: Ara ja no roben diners, com no n'hi ha.
3: No, periquitos, ara periquitos, perdius.
2: Com ningú té diners, es roben ocells.
3: Sí, parlant de diners, escolta, avui també és notícia, una veïna, avui volem fer una missió impossible. Mm. Una veïna de la població de Valverde del Camino. Això, si ho situem al mapa, està a Huelva.
2: Preciosa.
3: Huelva, Andalusia.
2: Preciós,
3: eh?
2: Població, eh?
3: És preciós,
2: Valverde,
3: eh?
2: Valverde del Camino.
3: És preciós.
2: Un passeig.
3: Sí, sí, sí.
2: I un ajuntament, i una plaça. I...
3: Sí, sí. Aquest poble, Valverde del Camino, és famós per la seva església romànica.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I per la seva ràdio.
3: Ràdio, escolta una cosa. Anem pel tema. Resulta que una veïna de Valverde del Camino... Mm. Ha renunciat a un premi en metàl·lic de 3.000 euros perquè va pensar, quan li van comunicar, que era una broma.
2: Mm. Que la van trucar per telèfon i ella va dir...
3: Això que és una activitat promoguda per l'Associació de Comerciants de la localitat. Durant el Nadal han fet una campanya, com tots els comerços, com totes les associacions, a través d'unes butlletes que s'havien d'omplir en el moment de realitzar les seves compres. Mm. Resulta que a aquesta senyora li va tocar un premi en metàl·lic de 3.000 euros. Però quan la van trucar, ella va renunciar, es va posar histèrica.
2: A mi no me molesten más.
3: A ver, ¿qué quiere?
2: Digo, hacer yo cocío, ¿no?
3: ¿Qué quiere? Anem a trucar, si et sembla, en aquest poble, aviam que ens ho expliquin, i aviam si podem, fins i tot, parlar amb aquesta senyora.
2: Ui,
3: anem a l'Ajuntament, d'entrada.
2: Marquem el telèfon de l'Ajuntament de Valverde del Camino.
3: Sí, bonica població.
4: A l'Ajuntament de Valverde del Camino.
3: Sí.
4: Si conoce la extensión, márquela.
3: ¿Atención?
4: En cualquier momento.
2: Mm.
4: Para hablar con atención al ciudadano, pulse 1.
2: No,
4: con
2: no.
4: Servicios económicos,
2: sí. No.
4: Pulse 2. Con urbanismo, pulse 3. Con servicios sociales, pulse 4. Con desarrollo local,
3: bueno,
4: pulse 5.
3: Bueno, que es gran el poble.
4: Si desea ser atendido por una operadora, espere, por favor.
3: Operadora, ¿para qué mai operador?
2: Siempre digo una operadora, ¿eh?
3: Ahora sortirá Manolo
2: del Bombo.
3: Aviam si algú en aquest ajuntament d'Andalusia, de Huelva.
2: Preciós.
4: Transfiriendo su llamada.
3: Ah,
2: molt bé. A una operadora.
3: Hola, buenos días. Hola.
4: Sí, Ayuntamiento, buenos días.
3: Hola, mira, ¿me escuchas?
4: Sí, claro.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
3: Mira, uy, que oigo escándalo, ¿no?
2: ¿Qué está pasando? La dona
3: hace... No, es que escucho ruido.
4: Yo le escucho a usted, claro.
3: Vale, una pregunta. Mira, estoy buscando, resulta que nos ha llegado la noticia de una vecina de aquí, de Valverde del Camino, que ha renunciado a un premio de 3.000 euros porque se pensaba que era una broma.
4: Pues me supongo que sí, no sé. Es
2: bueno, supongo que sí.
3: ¿Usted tiene el teléfono de la entidad de comerciantes de la localidad?
4: Yo le puedo pasar con Radio Valverde, que es la que hace el
3: sorteo. Radio Valverde.
2: ¿Ves cómo existe?
3: Debe el teléfono.
4: Un momentito.
3: Radio Valverde, la que te pone verde.
2: Por ejemplo.
4: Mire, el 959.
3: Sí, de acuerdo, gracias.
4: Nada.
3: Anem als companys de Radio Valverde.
2: Valverde del Camino.
3: Com costa, no? ¿Dónde trabajas? En Radio Valverde.
2: Del Camino.
3: Del Camino. ¿Y ahora algú a aquesta hora?
2: Caminante no hay camino.
3: Però quants habitants van haver-hi aquest poble?
2: No ho sabem, saps? Que no
5: podem... Radio Valverde.
3: Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿me escuchas?
5: Sí, sí.
3: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Uh-huh.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
5: Bueno, con algo
1: de frío.
5: Frío, ¿no?
1: Sí.
5: Bueno, ¿está nevando aquí o no?
1: En Valverde no.
5: No. Una pregunta, mira, te llamo porque nos ha llegado una noticia de una vecina de aquí del pueblo que resulta que ha renunciado a un premio de 3.000 euros porque pensó que era una broma.
1: Sí.
5: ¿Es correcto esto?
1: Sí.
5: ¿Qué pasó más o menos?
1: Pues mira, yo te pido a ti que tú te ubiques en esta situación. Tú no participas en ningún concurso.
5: ¿Cómo?
1: Tú, por ejemplo, no has participado en ningún concurso.
5: Yo no, no.
1: ¿Vale? Y te llama una persona y te dice que has ganado 3.000 euros. Y te dice que tiene que aceptar, que por gracias a su participación usted tiene que aceptar o no ese premio.
5: Pero a ver, lo que no entiendo es que creo que ese sorteo era mediante papeletas.
1: Sí, una papeleta, pero ella no había rellenado nada. Había sido una sobrina suya que puso
5: y
1: no se lo comunicó. Entonces,
5: Ángel María.
1: ¿Sabes? Una señora mayor de octogenaria. Entonces, lo más normal es que se pensara
5: no
1: que
5: el directo,
1: se
5: estaba engañando, ¿no? ¿Sabes? Sí,
1: lo veo,
5: sí, verás.
1: Lo veo desde esa perspectiva de la
2: cercanía. Me un trabajador toda la emisora.
1: No sé dónde está la excepcionalidad.
5: Y una pregunta, ¿y esto fue en directo a través de la radio?
1: Sí, lo recogimos nosotros el sorteo, pero lo dimos.
5: ¿Pero tenéis el momento grabado?
1: No sé si se conservó, no lo tengo ni idea yo de eso.
2: No tienen cassette, ya.
5: ¿El cassette no lo tenéis?
1: No, no lo sé, es que no lo sé ahora mismo. No te puedo decir, ¿sabes? Si tenemos ese audio recogido o no.
5: O sea, se pensaba la mujer que era un timo telefónico.
1: Claro, porque no, ella no había rellenado nada, ¿sabes?
2: Pregunté si podían parar amb la dona.
1: Entonces, la mujer mayor, sus sobrinos le dicen que no atienda a nadie, que llame para venderle nada o algo, ¿sabes?
5: ¿Y al final qué ha pasado?
1: Pues nada, la mujer dijo que no quería saber nada de eso, que ya no, que no le necesitaba nada y colgó a punto. Y ahí las bases del sorteo dicen que se sortean de nuevo y otra mujer...
5: O sea, le ha tocado a otra persona.
1: Otra persona, punto. No hay más.
2: Pobre dona.
5: No tiene el teléfono, ¿eh?, de la mujer.
1: No.
5: Muy bien. ¿Cuántos habitantes tiene Valverde del Camino?
1: 15.000 habitantes.
5: 15.000. ¿Y la radio qué dial es?
1: El 90.2.
5: 90.2, ¿eh? Muy bien, gracias.
1: Venga.
2: No saben si no es directo, ¿eh?
5: Ay, no le he preguntado.
2: No habías preguntado.
5: 90.2.
2: 15.000, ¿veus com no era tan petit, això?
5: Ràdio Valverde, ¿no? O Ràdio Camino era. No, Ràdio Valverde.
2: Del Camino.
5: Bé, escolta una cosa, aquesta senyora que s'ha quedat sense el premi, tu.
2: S'ha quedat sense el
5: premi. Què et sembla?
2: Sí, doncs que pobra deu estar donant-se cops contra la paret encara.
5: Sí. Anem a una altra cosa. Mentre, i parlant d'aquesta paraula que ha estat acceptada per l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, aquesta notícia la publica avui divendres 9 de gener El Mundo. Aquest diari de línia totalment catalanistes, com no?
2: Sí, i d'esquerres.
5: És un diari que dius...
2: Progressista.
5: Sí.
2: De tota la vida.
5: Diu la notícia, diu... A l'Institut d'Estudis Catalans ha aprovat canviar la definició de matrimoni de... Faig una paraula en català i una paraula en castellà.
2: Sí, per què
5: això? No ho sé, per què. Del seu diccionari. Diu que passarà a ser unió legítima entre un home i una dona. A unió legítima entre dues persones que comprometen a portar una vida en comú establerta mitjançant formalitats legals.
2: És a dir, que segons aquest Institut d'Estudis Catalans, matrimoni servirà tant entre home i dona com entre home i home.
5: Correcte.
2: Per tant, el matrimoni gai, allò que diu el PP de no, és que això no és matrimoni. Sí, és matrimoni segons aquest diccionari.
5: De fet, en aquest cas, el titular avui del Mundo diu les bodes gai lleguen al diccionari. Anem a trucar aquest institut d'Estudis Catalans. Aviam que m'ho aclareixin, això.
2: Que ens ho expliquin millor.
5: Sí. Aviam què ens diuen.
2: Truquem al IEC, l'Institut d'Estudis Catalans.
6: Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans.
5: Sí.
6: Marqueu el número d'extensió si el sabeu.
5: Quina mania, eh? Si farà aquests telèfons.
6: Espereu que us atenguin personalment.
2: Esperarem. Hi ha operadores a l'Institut d'Estudis Catalans, també?
6: Un moment, sisplau.
5: Suposo que sí.
2: I què fan durant el dia?
5: Buscar paraules.
2: Buscar paraules? Juguen a l'Scrabble?
5: No.
2: Molt bé. Perquè fan un diccionari
7: Institut,
2: cada...
7: Bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, trucar, aviam si tinc un dubte, aviam si era possible que me'l podíeu resoldre.
7: Sobre?
5: Sobre una paraula.
7: Ah, un moment que li dono un altre telèfon.
5: Ah, val, perfecte. Per cert, botellón. Mira, és correcte que havíem tenir... Abans tenim aquesta discussió. Li he preguntat a la persona aquí que tenim de correcció i no m'ho ha sabut dir.
2: La persona de l'empresa?
5: Sí.
2: No ho sabia, eh? Ho podem preguntar ara? Podem aprofitar el viatge. Sí. I metem dos pàxers d'un tir.
7: Miri, és el 902.
5: No, 902?
2: Aquí pagant.
7: 879.
5: I quin telèfon és aquest?
7: És un telèfon lingüístic.
5: Ah, molt bé. Gràcies.
7: De res, adéu.
2: De tot es fa negoci.
5: De tot es fa negoci, veig, eh?
8: Hem bueno. trucat a Optimot, servei de consultes lingüístiques de la Generalitat de Catalunya.
5: És real, això, que no sabia
8: si
5: que havia.
8: Si voleu informació prèvia sobre les condicions legals d'utilització d'aquest servei, premeu 1.
5: No,
2: és necessari.
5: Jo vull saber què vol dir la paraula definició de matrimoni. Aviam què ens diuen. I de pas preguntarem botellón, va. Ja que estem?
9: Bon dia, sóc la Maria Rosa. Quina consulta vol fer?
5: Hola, bon dia. Mira, tinc dues consultes, si era possible.
9: Digui'm.
5: Volia saber, d'entrada, la definició de la paraula matrimoni.
9: Definició de la paraula matrimoni. Que ja he trucat abans.
5: No, mai, no. A la vida.
9: Molt bé, molt bé. A veure.
2: Hi ha una altra ràdio
9: que ho ha fet. No sé si sap que nosaltres treballem amb un cercador lingüístic disponible per internet, que té que té internet.
5: No, ara mateix no.
9: No, d'acord, molt bé. Doncs, a veure, li miro i em diu que no ha trucat mai al servei.
5: No.
9: No, d'acord. Doncs miri, el primer que hauríem de fer és fer un registre d'usuari. Li he de demanar unes dades.
2: Perdona.
9: Que són totalment confidencials.
5: Ja.
2: Sí, molt confidencials.
9: De manera que si mai torna a trucar, només donen el NIF i ja passem a resoldre-li la consulta.
5: Ui. És que ara mateix no tinc ni el NIF aquí, eh?
9: Doncs, sap què passa? Que és el protocol que tenim. Si no, sí que no...
5: Ja, però no entenc per... De forma anònima no es pot fer, això?
9: No, sap què passa? És un servei gratuït.
5: Ja.
9: I nosaltres tenim un protocol que és aquest, perquè també necessitem fer una mica d'estadística
5: ja.
9: I d'estudi
2: al Google
9: dels tipus de consultes, i això sí que és...
5: Ja, ja. Doncs no penso donar cap dada, eh?
9: Doncs em sap greu, però aleshores no podrem atendre.
5: Molt bé.
9: D'acord.
5: Gràcies.
9: A vostè.
5: Posem a trucar, com no, als amics de Telefònica. Ja saps que hi ha un telèfon que t'ho diuen tot.
2: Ara, no sé si en català ho saben, això, eh? És el 11-8, quin és?
5: 22.
2: 11-8-22,
5: sí. Que a més és més barat, segur, que aquest 900 que hem trucat.
2: No sé, és més barat.
5: M'he quedat... Mira, això, si ho escolta la gent del diari El Mundo, demà ho treuen en portada.
2: No ho crec.
5: Que no? Ja trucarem, ja. Que coneixem aquell noi tan simpàtic.
2: Quin noi?
10: Telefónica, buenos días.
5: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
5: Mira, oi que vosaltres assessoreu tot tipus de tema?
10: Sí.
5: Mira, volia saber què la definició de la paraula en català matrimoni.
10: Definició de la paraula matrimoni.
5: Sí.
10: Matrimoni...
2: Posa al Google, eh?
10: Comprovem.
2: Google matrimoni,
10: definició.
2: A veure què li surt.
10: Internet.
5: Internet?
10: Sí, ho estic comprovant per internet.
2: Sí, és que no se n'amaguen, eh? Tu li preguntes on ho busqui i ho està mirant al Google.
10: Matrimoni.
2: A veure, eh? Prengui-s'ho en calma, nosaltres ja anem pagant cada minut i ja està.
5: Suposo que si posa matrimoni definició li sortirà.
10: Sí, sí, com he posat...
2: Hola?
5: Hola? Hola?
2: Ja comencem.
5: Què ha passat ara?
2: Doncs que penja perquè tornis a trucar i tornem a gastar.
5: Ah.
2: Vinga, va.
5: No acabarem mai amb això, amb aquest tema, eh? Tornem-hi, va.
2: Vinga, va. Ara que ens entenien en català...
5: Per cert, m'agrada molt avui el titular que han fet servir El Mundo per parlar de les obres del metro de Badalona. El titular diu que les obres del metro arribaran gairebé 2 anys després.
2: I espera't.
5: I espera't. Hola, bon dia. Hola.
11: Hola, buenos días.
5: Hola, mira, volia saber la definició de la paraula matrimoni en català.
11: La definición de en catalán.
5: Sí.
11: Vale, pero yo no hablo catalán. Tengo que tomarle nota de su número para que le llame una compañía.
5: Uy,
2: si cada cop es más complicado.
11: Minutos, si me facilita...
5: Bueno, ya llamo yo de aquí un rato, mejor, a ver si cojo a alguien en catalán, ¿de acuerdo?
11: De acuerdo.
5: Venga. Escolta, deixem aquí aquest tema, perquè, clar...
2: Això, que complicat.
5: Que complicat, eh? Total, perquè la senyoreta aquella...
2: Ho mirés al Google.
5: Ho mirés al Google.
2: Ho puc mirar jo abans i tot.
5: Bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
5: Doncs som-hi, va. Anem al tema que ahir vam deixar aparcat, et sembla?
2: Sí.
5: Aquesta polèmica, avui en parlen tots els diaris, de fet. Per exemple, diari Avui, autobusos ateus. Diu el diari que dues línies d'autobusos metropolitans circularan a partir de la propera setmana amb un lema a favor de l'ateisme amb una campanya que vol estendre's per d'altres ciutats. Es veu que el Vaticà ja ha qualificat aquesta campanya, aquesta proposta, de ridícula i estúpida. Hi ha una guerra ara, eh? Una guerra en el transport públic, ho explicàvem ahir. Per exemple, una campanya de persones, en aquest cas d'ateus, i d'altres, bueno, que hi creuen.
2: Evangelistes i ex-cristians, sí. Sobretot l'ala més dura dels cristians, eh?
5: Sí, sí. Per exemple, diari La Vanguardia, m'agrada molt el titular, La Guerra Santa del Bus. Diu que una organització catòlica promou una nova campanya publicitària als vehicles de la TMB en resposta a les diverses entitats ateus que iniciaran la propera setmana aquesta campanya en dues línies d'autobús. O sigui, a tot arreu surt el tema, eh?
2: Sí, sí, és un tema que està creant molta polèmica, i tant.
5: Escolta una cosa, nosaltres tenim un telèfon d'ateus a Catalunya. Anem a trucar, aviam si trobem algú que ens expliquin ben bé com començarà aquesta campanya, et sembla?
2: Doncs vinga, som-hi, truquem, ateus de Catalunya. Recordem que la idea la van agafar de Londres, eh, els ateus de Barcelona.
5: Sí, de fet, avui el... Mira, ens comunica... De fet, avui surt un reportatge, en aquest cas el corresponsal del diari Avui, diu que la campanya sobre la inexistència de Déu ha recaptat a Anglaterra 155.000 euros. Un, atenció, 2.400% més del previst.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: I ara mateix, a Anglaterra, 800 autobusos i anuncis al metro. Hola, bon dia.
12: Hola.
5: Hola, he trucat a ateus a Catalunya.
12: Sí, mira, t'hauria de trucar d'aquí mitja hora, que estic esperant entrar en directe a una ràdio d'Euskadi en aquest moment, eh?
5: Ah, val, d'acord, gràcies.
2: Clar, estan ocupadíssims.
5: Estan ocupadíssims.
2: Estan ocupadíssims.
5: Nosaltres aquí que truquem, vinga, va.
2: I ara, Euskadi, fixa't tu, és que clar.
13: Engañando, he de diciendo...
5: Sí.
13: Que Dios no existe.
5: No.
2: Això diu aquest senyor.
5: Sí.
13: Que és el... Que
5: oh, quina por.
13: Evolución.
2: El predicador.
13: Parientes del mono.
5: Predicador, no?
2: Sí, com es diu aquest nen?
5: Aquest és el nen que anava a la cavalcada de Reis a Badalona.
2: No, ni molt menys. Pobre. Per cert, quina cara que tenia el nen de la cavalcada.
5: Per això t'ho dic, que sembla el nen.
2: Estava trist i enfadat del fred que tenia.
5: Ja, escolta una cosa, aquest tema l'aparquem aquí. Dilluns sí. El tornarem a encetar ja que haurà començat aquesta campanya i aviam si parlem...
2: Amb els ateus,
5: amb els ateus i també amb algú d'alguna organització cristiana per escoltar les dues parts. Escolta una cosa, aquesta setmana us explicàvem dimecres, de fet, trucàvem en directe que l'alcalde de la Jonquera, Girona, ha instat el boicot contra Movistar. Recordes que vam trucar a l'Ajuntament, que no hi havia l'alcalde, eh? Perquè en aquest mateix moment, eh?
2: Quants dies, 10, no? 10
5: es va quedar 10 dies sense cobertura a la població de telefonia mòbil per part d'aquesta companyia de Movistar. Anem a trucar, si et sembla, a l'Ajuntament.
2: Sí.
5: Aviam si, per casualitat... Jo crec que no, eh? Perquè avui tenim un dia...
2: Bé, recordem que és un tema que portava directament l'alcalde, eh?
5: Sí.
2: Que, per tant, hem de parlar només amb ell.
5: Sí, sí, de fet, no... ningú va voler parlar, només l'alcalde podia parlar sobre aquest tema. Hola, bon dia.
14: Hola.
5: Mira, truco de Ràdio Badalona.
14: Bon dia.
5: Mira, trucava perquè volíem veure si era possible sobre el tema de Movistar poder parlar amb l'alcalde.
14: Pues en aquest moment no, perquè no hi és.
5: No hi és.
2: Ja hi som.
5: Costa, de trobar?
14: Sí, sí.
5: Ja, ja, costa, costa. Molt bé, gràcies.
14: Vinga, adéu.
5: Deu creuar la frontera cada moment,
2: no
5: aquest home.
2: No hi ha sort, amb aquest home.
5: Ni és mai.
2: Oh, per favor.
5: Deu anar a buscar formatges a França.
2: Sí,
5: o buscar... O les pel·lícules porno.
2: O se'n va a buscar cobertura, se'n va a buscar cobertura.
5: Ja, sí, sí, no hi és mai. No hi és mai. Bé, anem a d'altres temes que ens ha arribat avui. I atenció amb aquest cas que et porto, Carles, directament des de Nova York.

0: Com el jugador de futbol?
1: Sí, sí, es veu que és cirurgià del Centre Mèdic Universitari del Comtat de Nassau, que va dir el dimecres a periodistes reunits a l'oficina del seu advocat que ha decidit fer pública la seva demanda de compensació d'un ronyó, ja que se sent frustrat davant de la demora en el seu judici per divorci.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això que fa 4 anys
0: sí.
1: que espera aquest judici.
2: Clar, i l'home està molt enfadat.
1: Sí, sí, diu que és l'últim recurs, que no volia fer-ho de forma pública, però mira, ho ha fet. Que vol el ronyó de la dona? És molt fort, això,
2: És molt fort, eh? I la pobra dona, què?
1: El metge ha explicat que va lliurar el seu ronyó a Darnil, de 44 anys, l'any 2001. La dona va presentar una demanda per divorci l'any següent, el 2005. Segons l'advocat, en aquest cas, de la dona, la dona va començar una relació extramatrimonial entre 18 mesos i 2 anys després de rebre el tractament del ronyó.
2: Li va posar les banyes.
1: Sí, però després.
2: Després, sí.
1: Després, tu, que cadascú pot fer el que vol amb la seva vida. Què et sembla?
2: Doncs em sembla...
1: És aquelles notícies que t'ho expliquen i no t'ho creus.
2: I no t'ho creus. No t'ho creus. Però vaja, hem d'esperar la resolució del judici.
1: Sí, sí, sí, sí. Hem d'explicar, hem d'esperar, aviam, què passa amb aquest cirurgià. Bé, escolta, gràcies.
3: Hello. Víctimes al telèfon.
4: I diga...
3: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Les altes temperatures que s'han registrat durant aquest estiu han provocat un descens de vendes d'entre un 20 i un 25% en els comerços del centre de Badalona. L'aixafogó ha ocasionat que moltes persones evitin sortir al carrer a les hores centrals del dia i alguns establiments han hagut d'ampliar els seus horaris. L'estiu de 2026 es recordarà com un dels més càlids fins al moment. Les temperatures màximes han superat rècords d'anys anteriors i no només s'ha notat els registres, també els comerços. Des de les Associació de Comerciants del Centre expliquen que han facturat menys del que és habitual i atribueixen aquesta disminució a la calor. De fet, asseguren que a partir del migdia fins al vespre eren pocs els clients que s'atrevien a sortir. Enguany s'ha fet més evident que qualsevol any anterior. Escoltem el Cinto Gubert, president de Bada Centre.
4: La calor d'aquest any no havia passat mai a la vida. Aquí sempre, una mica a prop del mar, teníem la brisa marina, teníem la marinada i s'estava bé, es podia passejar pel carrer, no com aquest any que ha sigut horrorós. A primera hora del matí encara hi ha gent que compra i corre, però a partir de les 12 no es pot circular. I fins a les 7 de la tarda no comença a haver-hi gent.
3: Bandera vermella aquest dilluns a les platges de l'estació i patins a vela de Badalona per abocaments d'aigües residuals. Les pluges de la nit de dijous a divendres van tapar el col·lector a l'altura de Martí Pujol i els residus de la canonada han vessat directament al mar. Aquest migdia, operaris de

0: Aigües de Barcelona treballaven per solucionar la incidència i, segons fons municipal, ja estaria resolta. Tot i això, i preveient la mala qualitat de l'aigua, l'Ajuntament ha decidit onejar la bandera vermella en aquests dos punts del litoral badaloní. Una prohibició al bany que s'allargarà tot el dia. La senyalització, però, no ha fet efecte en alguns banyistes que aquest migdia han optat per ficar-se a l'aigua. I un menor ha resultat afectat per inhalació de fums dissabte arran d'un incendi en el motor d'una nevera en un supermercat de Badalona. Els serveis d'emergències van rebre l'avís minuts abans de les 5 de la tarda en un establiment del carrer Sant Joan de la Creu, al barri de Sant Crist de Can Cabanyes, on el motor de la nevera havia començat a cremar. El fum va afectar el pati interior de l'edifici i dos habitatges situats als pisos superiors que van ser ventilats. Un cop extingit l'incendi, els veïns dels pisos superiors es van confinar preventivament. Una persona menor d'edat va resultar afectada per la inhalació de fums i va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes per un presumpte robatori amb força en un habitatge al carrer de Francesc d'Assís de Badalona, al barri del centre. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte, quan un veí va alertar la policia de que havia vist una persona entrar al pis a través del balcó. Mentrestant, un segon home vigilava des del carrer. La policia va detenir els dos implicats després d'una persecució i un dels agents va resultar ferit lleument per la resistència d'uns dels lladres. I en esports, el Badalona Women ha posat punt i final a la pretemporada amb una contundent victòria per 4-0 davant del Futbol Club Barcelona B en un partit disputat a l'estadi municipal d'Olot. El conjunt de Marc Ballester ha completat una actuació sòlida, especialment en una primera part de gran nivell, i ha mantingut la porteria 0 durant els 90 minuts. El premi ha arribat al minut 19. Laura Requena ha aprofitat una mala sortida de pilota del Barça B per encarar la portera per banda esquerra, retallar amb qualitat i enviar la pilota al fons de la xarxa per fer l'1-0. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans, però el Badalona no ha baixat el ritme després de la represa. Xelia Guijarro ha estat protagonista del segon gol que ha permès al conjunt de Marc Ballester ampliar distàncies. El domini local s'ha traduït al tercer gol, al minut 70. Lucía Martínez ha rematat una jugada a pilota aturada després d'un córner i el 4-0 l'ha posat Mirari Uri. El Badalona tanca així la pretemporada amb bones sensacions.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Cocodril Club. Club. 23 anys en antena.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocos? Moltes gràcies per tornar a la ràdio. Avui, si em permeteu, i dins d'aquests programes especials per celebrar els nostres primers 23 anys en antena, faré realitat un caprici que feia molt de temps que em rondava pel caparronet, i és compartir amb vosaltres els meus primers vinils. I els escoltarem en el seu format original, malgrat que alguns facin bastants crecs-crecs. Perquè alguns han passat moltes festes particulars i estan una mica com refregits, ja, eh? Però és el so autèntic, perquè així sonaven. Els escoltarem en diferents apartats. El primer serà el dels grups espanyols dels anys 60, que tant agradaven, que tant venien. En realitat, el meu primer disc va ser un dels Mustang, que portava com a gran èxit El sol no brillarà nunca.

Era un EP, un extender play amb quatre cançons. Aquesta, com us comentava, va ser la més famosa d'elles, però a mi em semblava molt trista. Corria 1966. Jo preferia la primera de la cara B. El mismo problema.

0: con mucho cariño y a molt de gust estic compartint amb tu.
1: I d'este modo te podré curar
0: els meus primers vinils.
1: Jo tu dolor i tu a mi el mío.
0: Jo tu dolor i tu a mi el mío.
1: Jo tu dolor i tu a mi el mío.
0: 1966, els Mustang.
1: Jo tu
0: el primer disc que va rodar a 45 revolucions per minut en el meu primer tocadiscos, marca Stewart. El segon va ser de Los Salvajes. Las Ovejitas.
1: Vamos a contar.
0: Recordo que em feia molta gràcia posar-li aquest disc al meu avi, que al·lucinava amb aquests ritmes moderns, amb ell que li agradava la sarsuela, oi? I sobretot per aquesta introducció tan lenta i el contrast amb el

0: sí. Això a casa en aquell temps era un autèntic escàndol.
1: No se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir.
0: Hi ha una frase que de tant sentir-la se'm va quedar gravada a foc a la meva memòria.
1: En vez de pastillitas para dormir bien.
0: Sempre que jo posava discos...
1: Cuenta con nosotros.
0: I això era molt sovint. Als pocs segons se sentia des de lluny a la casa que deien...
1: Ya estás dormido.
0: Baixa això.
1: Ronques, por favor.
0: I jo encara el pujava més.
1: Se marchan los salvajes hasta la próxima canción.
0: Per cert, que encara conservo aquell primer tocata i ara, quan posant-lo al màxim de volum, veig que sona com un transistor que se li estan acabant les piles, no entenc com podia molestar tant. Com han canviat les coses, la qualitat de so, els altaveus, etc, etc. Ah, però després de Mustang i Salvajes... els Ídex van entrar a casa. I com que jo era molt jovenet, m'agradaven les cosetes marxoses. Més que les romàntiques.
2: Al despertarte a las mañanas para irte al trabajo, tú quisieras que domingo fuera ya.
0: Com aquest tranvia.
2: Pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo te tendrás que levantar.
0: Perquè llavors encara hi havia tranvies a Barcelona.
2: Si el tranvía se retrasa, sueles estar enfadada, ni tan sol al cobrador saludará.
0: Ah, aquests són records de tota una història.

Són els meus primers vinils. Els primers van ser de grups catalans. Mustang, Salvajes, Sirex... I a continuació, Els Brincos. D'aquell EP amb quatre cançons on la més famosa va ser Un servito de xampany, a mi m'agradava més Renacerà...

renacerá a los brincos. Però el 1970 jo ja em deuria considerar una micatona més madur... I ja m'agradava més els Lone Star. L'estrella solitària del meu amic Pere Janer.

oblidat mai aquestes lletres. Quiero besar otra vez tus labios. I és que llavors els discos tenien un preu bastant elevat per al que es guanyava a casa i per tant no ens podíem comprar ni una petita part de tot el que ens agradava. En conseqüència, els pocs discos que teníem els matxacàvem una i una altra vegada i encara ens els sabem de memòria. Temps irrepetibles, temps inoblidables. I la ràdio, és clar. Precisament estic realitzant aquest programa com abans es feien els programes de ràdio. Amb un plat a l'esquerra, és a dir, un tocadiscos, i amb un altre a la dreta, i al mig una taula de mescles i un micro. I la veritat és que m'ho estic passant molt bé. Molt bé. Detecto a través d'aquesta química estranya que s'estableix entre l'emissor, que sóc jo, i el receptor, que ets tu, que tu també t'hi estàs trobant a gust avui, una vegada més aquí al Club dels Cocodrils. Ha estat l'apartat, una mostra només, esclar, dels meus primers vinils de grups espanyols. Però en aquells inicis dels anys 70, a l'apartat internacional em comprava discos com aquests de Crazy Elephant.

Això es deia Sunshine Red Wine. Sol i vino tinto. L'elefant boig. Aquests Crazy Elephant eren realment divertits. Però la d'ells que més m'agradava era aquella Gimme, Gimme, Good Lovin'. Dona'm amor del bo, nena, cada nit.

era Crazy Elephant. I ara en el plat 2 preparat un grup d'un únic èxit, un One Hit Wonder, que es va inventar el reggae abans de que existís. Montego Bay. Va ser l'èxit dels Bobby Bloom.

des de l'abadia de Montego, Montego Bay. Eren els Bobby Bloom 1970, alguns d'aquests primers vinils meus. En el seu moment van sonar bastant, per això me'ls vaig comprar de tots els que m'hagués agradat comprar, però després nunca más se supo. Els havia oblidat totalment, fins que ara, per preparar aquest programa, he remenat en els racons més llunyans de la meva discoteca particular, aquells plens de taranyines. Aquí va l'altre exemple, el grup Rotation, i la cançó senzillament es deia Ratatata.

cançó no té més secret, eh? Sí, sí. És el grup Rotation. Una altra mostra d'aquests que us deia que mai més ni m'he recordat jo ni vosaltres, eh? Perquè no me'ls heu recordat mai, no me'ls heu demanat mai en el programa, però que en el seu moment van sonar bastant. Ui, aquest està fet pols.

Sí que tu. Algú se'n recorda de tot això? Digue-m'ho per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. No ens podíem imaginar quan van sortir aquests discos, oi, que algun dia tindríem correu electrònic, whatsapps, SMS, Facebook, Twitter... Com ens ha canviat la vida, eh? Però potser encara estic aconseguint fer-te com una mena de pessigolles a les neurones punxant aquests meus primers vinils.

era la Jungle Gym. També podria fer un petit apartat sobre els discos que em van regalar a la ràdio. Llavors, regalar discos era un bon regal. I a les emissores, sovint els hi sobraven algunes còpies que enviaven les editores de promoció, i en els seus concursos, en els oients que hi participàvem, ens els regalaven. No acostumaven a ser grans èxits, eh? Podríem dir que ens regalaven discos raros. Com aquest d'una banda anomenada Plastic People,

0: Dreams are ten a penny.
1: Jenny, Jenny, dreams are ten a penny. Get your feet back on the ground.
0: Al grup Kincaid.
1: Oh, oh, oh, oh, Jenny, Jenny.
0: 10 sueños por un penique. Un disc que es va publicar el maig del 73. Un altre disc que em van regalar en algun programa cara al públic, segurament que jo anava a fer de públic, esclar, de les poques emissores de ràdio que llavors hi havia a Barcelona. Aquest em sembla que me'l van donar a Ràdio Miramar. Era el grup Spout. I era una cançó senzilla, que es deia senzillament així. Sing Along Song. Canción sencilla. I nosaltres també érem molt senzills. Molt jovenets.

Ja em disculpareu, ja m'entendreu. Per a tots aquests primers vinils que em vaig comprar o que em van regalar a la ràdio, els hi dono molta més importància que els que van venir després del 1976. Però no perquè siguin més bons, de qualitat, no, no. Senzillament perquè a partir del 76 ja vaig començar a fer treballs professionals a la ràdio i la majoria dels discos que sortien com a novetat me'ls regalaven de promoció de les companyies editores. I quan una cosa te la regalen sembla que no tingui tant mèrit com aquelles que tant et va costar aconseguir. Com per exemple una pregunta molt difícil a Ràdio Joventut que només jo vaig respondre de tota la gent que va trucar. El premi va ser aquest disc de Delany & Bonnie que es deia Canción de Amor Sin Fin. I've got a never-ending love.

Potser acabes de sintonitzar-los i no saps de què va això. Quant temps feia que no escoltaves una cançó amb cracs, cracs per la ràdio? Ah, és que has connectat amb el Coco. Són els meus primers vinils. I els estem punxant en el seu format original, com quan van sortir. Això es deia senzillament...

Bueno, ja acabarem amb aquest apartat dels discos que em van regalar a diferents programes de ràdio de principis dels anys 70 amb un altre intent de reggae anterior a Bob Marley. Eren Dave and Ansel Collins. Això va sonar bastant i es deia Monkey Spanner.

0: I en el nostre grup de Facebook, en el grup Cocodril Club, un bon amic em diu: la ràdio marca los minutos de la vida, el periódico las horas, el libro los días.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida de compartir amb tu avui els meus primers vinils. Oh yeah! Un altre dels programes especials per celebrar els nostres primers 23 anys en antena. I en una excursió amb tota la colla, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, al seu castell, aquest va ser el disc estrella. Too busy thinking about my baby. Que aquí es va dir: demasiado ocupado pensando en mi nena. Era l'últim que m'havia comprat. La meva cosina va portar un tocadiscos portàtil de França, amb piles. I el vam estar ballant allà dalt de la muntanya. Va agradar moltíssim.

Abans us he explicat una anècdota dels meus primers vinils relacionada amb el meu avi. Recordo una altra amb la iaia. El primer dia que per fi, quan jo tenia 8 anys, em van comprar el tocadiscos i li vaig ensenyar, quan ja estava rodant, quan ja estava sonant, era un tocadiscos de maleta, marca Stiver, que tenia un petit cable, de manera que podies posar l'altaveu a uns quants metres del tocadiscos en si, del plat. Quan la meva iaia, acostumada a escoltar el so de la ràdio a través d'aquella caixa que era una ràdio, va veure que l'artilugi girava en un cantó del moble, però en canvi se sentia per l'altra punta, recordo perfectament que va dir: "Oh, això que poses aquí se sent per allà, nen. No sé on anirem a parar." També m'estic adonant i m'estic recordant de que, tot i que la majoria són de la mateixa època, hi ha discos que sonen molt millor que altres, que estan més ben gravats o que estan més ben premsats. Aquí va un altre exemple, aquest del 71 i del grup Wall, el grup Llana, una coseta que va passar aquí pràcticament desapercebuda, però que a mi sempre m'ha agradat molt, que es deia "Listen to the sound", escucha este sonido.

I va arribar el primer amor i el primer regal d'amor, que va ser un disc. Com us he explicat en altres ocasions, va ser el My Love de Paul McCartney. Però avui escoltarem el segon regal d'amor. Perquè en la segona ocasió, quan no recordo què celebràvem, m'imagino que el meu aniversari, ella prèviament em va preguntar quin disc t'agradaria que et comprés, perquè te'l penso comprar per regalar-te'l. I llavors, com que em va deixar escollir, jo vaig escollir aquest. Era de la premiata Forneria Marconi. Una fantàstica música progressiva des d'Itàlia. Un tema gairebé instrumental que es deia Celebration.

aquest va ser el meu segon regal d'amor. El disc de la premiata Forneria Marconi. Realment brillant. I el glam rock també va entrar a casa. Ho va fer amb el disco The Slade. I won't laugh at you when you boo-hoo-hoo, 'cause I love you. 'Cause I love you. I can't turn my back on the things you like, 'cause I love you. Porque te quiero. I

i en aquelles primeres festes particulars, quan feia del Capone, Al Capone los discos, després de Slade m'agradava molt punxar T-Rex. En temes com el Hot Love o aquest Gipster, eren els Tiranosaurus Rex de Mark Bolan. Eren temps feliços. Recordes, cocodril?

les gotetes de glam rock una mostra només dels meus primers i estimats vinils. Però el primer dels Beatles va ser el de Magical Mystery Tour. El single, eh? No, llavors els long plays, els àlbums, eren article de luxe i en podien comprar molt pocs i molt de tant en tant. I d'aquell màgic i misteriós viatge em va seduir des del primer moment allà amb 10 avos. Yo soy la morsa.

0: I am the Raurus. Beatles Forever. Vinyls Forever. Coco Forever. Ei, això té una segona part, eh? Així que no perdis la sintonia, que entra un altre dels meus preferits. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats, el millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre lo hemos hecho juntos.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
2: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència

comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que la missió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'Amigari de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now, de Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Vigis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès que, malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky. When

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Bueno, a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, poo, another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cari de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
1: Cocodril

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio. Los tracks que movieron el mundo.

0: ¿Qué quieres tú ahora? Pegando todos gritos.
1: Me aburro, papu.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Barcelona Matí, edició d'estiu.
1: I a aquesta hora, quan passen 5 minutets de les 11 del matí, ens disposem una mica a tenir aquesta última conversa de la temporada, no?, sobre urbanisme i sobre la ciutat de Badalona, que, doncs, mira si hem anat allargant al llarg d'aquesta temporada. Vam arrencar el setembre i estem ja al mes de juny amb en Josep Maria Massot. Ell és urbanista, exarquitecte municipal, i ja sabeu, doncs, que ens agrada això de imagina la ciutat de Badalona, no podríem dir, i en aquestes últimes sessions ho hem anat fent en relació al PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, que a més, doncs, ara és període també d'al·legacions, que n'hem anat parlant, no?, d'aquestes al·legacions que s'han anat presentant i que s'han articulat també a través, doncs, de diversos, podríem dir que experts o actors de la ciutat de Badalona, no?, que han mirat també d'articular una proposta d'al·legacions que millori aquest pla, diguéssim, inicial, no? Hem comentat diversos aspectes, ens quedava sobre la taula alguns, també, com per exemple el de la C31, no, Josep Maria? Aquesta gran avinguda metropolitana, que podria ser?
2: Evidentment, falten quatre coses que tinc apuntades en el guió. Uh-huh. Evidentment, el centre de tot és la gran avinguda metropolitana que proposen, gran avinguda metropolitana, a on avui, que estem parlant
1: que
2: tu i jo,
1: suposa fer és permeable aquesta
2: una vida, avui que estem parlant, és una via que es diu segregada, uh-huh, una via que van com una autopista,
1: sí, sí,
2: autopista C31, però és clar,
1: que divideix la ciutat.
2: La reflexió, jo, per mi, ara que és un moment, avui en dia, que estem parlant tu i jo, et comentava fora d'antena, s'està enviant la resposta de l'Ajuntament de Badalona a tots els aspectes importants que d'alguna manera han de configurar la Badalona del 2050. Avui, ara, s'està signant. Vaig parlar amb els professionals que estaven fent i diu, estem acabant i demà s'entrega. Fantàstic. Jo el que voldria conèixer, a part d'aquest que ens arribarà, i a vosaltres també us arribarà, el que pensen tots els partits polítics que deuen haver presentat, em consta, alguns, les seves al·legacions. Clar, llavors, ahir em sembla que sentia l'Enric Juliana o Euroscrit, que cada grup té el seu ninxo de gent que espera que li diguis el que ells volen sentir. Uh-huh. I ell amenaçava que cada ninxo d'aquests poden convertir tot en un cementiri. Doncs a mi em sembla que aquí està passant a Badalona. Està passant a Badalona que cadascú pensa amb el seu grup afí per poder comunicar coses. Aleshores, un tema tan senzill que és la unió de cara a fets per la ciutat, que són fonamentals, i aquest és l'últim que anàvem, bueno, uh-huh, començàvem avui per la C31. Tu creus que hi ha un grup polític que estigui en contra de transformar la C31 en una gran via metropolitana, que per altra banda ja figura amb el propòsit del PDUM? Uh-huh. No hi ha ningú. Vaja, jo no conec ningú, cap força política. A mi em va desencadenar un desencís molt gran, i ara t'explico per això, aquesta contraposició en què ningú es posa d'acord amb unes coses que segur que estan d'acord, o amb la serralada de Marina, o amb el que parlàvem l'altre dia de continuació del passeig marítim. Uh-huh. O sigui, jo crec que tothom està d'acord. I com deia, parafrasejant en català una cosa que deia, qui pugui fer alguna cosa, que la faci. Tenim prous elements de la Diputació, de la Corporació, dels partits, que tots podien anar conjuntament, com fan, em consta, altres ciutats del Baix Llobregat, anar d'acords perquè això esdevingui.
1: Per tant, continuar amb aquest desenvolupament, de la ciutat.
2: Per continuar aquest desenvolupament, però que, a més, es faci palès que tot Badalona vol que... I llavors aquí hi ha totes aquestes al·legacions que es va fer des de la Federació d'Associacions de Veïns, que varen col·laborar i que s'ha expandit amb els grups, diríem, de les diferents associacions de la ciutat. Però el govern i els partits em sembla que tenien obligació, per mi, de fer-ho palès i de posar-se d'acord amb temes que segur que estan d'acord. El que passa és que no, la gent ni ho sap, perquè no hi ha un manifest conjunt dient, escolta,

0: tots, i com dic tot, tots anem per... I aquí hi ha coses com aquestes, no? Com la serralada tal. Llavors, que la guerra política, i ara et dic, sobre la ciutat, o sigui, com et deia abans, una cosa ideològica que cadascú legítimament defensa sobre la immigració el que vol, o l'últim parc, que és l'asfaltat del carrer o la vorera, o si hi ha, doncs, un desaguàs que no funciona... Entremig d'aquestes dues coses...
1: Que el dia a dia no acabi de tapar, no?
0: Que hi ha una cosa que és la projecció
1: de
0: la ciutat del 2050. Ja saps que l'altre dia va haver un enfrontament en el ple, que a mi va ser una mica el que em va solivientar, no? Hi havia un tema molt domèstic, que era important, evidentment, que era una al·legació que no s'havia contestat sobre un pla de Callet. No sé si et sona, però va haver molt rebombori i tal, un acusant que no sabia que era veritat, que no s'havia tingut en compte una al·legació, que era una al·legació que havia anat corrent, i, bueno, el resum d'això, no saps quin va ser, un expedient a l'última funcionària. Això a mi em va, perquè sé com funciona la casa, perquè he patit aquestes coses, i que la solució de l'enfrontament de forces polítiques, la solució sigui l'última peça, que a més, la pobra té una sèrie de circumstàncies que són la manera de... Ho entens? O sigui, que el món real, aquest món real, bueno, jo estic molt desanimat.
1: Vinga, anem a intentar aixecar aquests ànims, no? Una mica per la via de posar el focus en els diferents aspectes, diguéssim, de l'urbanisme de la ciutat que es tracten en aquest PDU, no? Sí. I que podrien, doncs, suposar també, diguéssim, una millora, també, de cara a aquesta Badalona del futur, no? Per exemple, parlàvem d'aquest eix vertebrador, aquesta conversió de la C31 en un eix urbà vertebrador del territori, no?
0: La gran via figura així, el nom, no és que jo faci èmfasi.
1: Com ens hem d'imaginar?
0: Aquest és el tema.
1: Aquesta via, no?
0: Jo, aviam, si tu et pregunto tu, no, perquè no m'ho preguntis a mi, a tothom, com s'imagina? El que s'imagina primer és una cosa important, que el que hem estat suportant de tall d'una banda de la ciutat, la llaga que separa, que això l'he parlat, parlat tothom, és que a més, aquesta paraula, no sé, no me la vaig inventar jo, però vam començar-la a parlar de la llaga que talla, i ho he sentit per tothom, perquè és que és veritat, o sigui, és una cosa, un fenomen que ens separa la ciutat i que a través d'uns túnels que hi havia al començament ens connectava, però que fa que la ciutat sigui dos coses. Això que hem suportat s'ha de solucionar. I quan parlen de lligar, i aquest és el concepte que voldria que aviam si em sé explicar, que a vegades no em sé explicar ja, d'una gran via de ciutat i, com a, una via segregada, que és a on passen els cotxes, pot ser que hi hagi gent molt intel·ligent i que s'hagi estudiat i tal. No hi ha, per mi, i per molta gent que he parlat, com una solució real al soterrament. O sigui, i això, o sigui, si tothom... No sé si et sona que Hospitalet s'ha soterrat coses i passen per sota i que hi ha una connectivitat per la banda de dalt. Poso com a exemple, n'hi ha més, no?
1: L'ideal seria el soterrament.
0: Per mi és que és l'única que hi ha per fer que a nivell de lo que és la rasant natural tu puguis caminar d'un lloc de dalt al lloc de baix a través d'un passeig que és el que va seguint, diríem, l'element vertebrador, que llavors sí que seria un element vertebrador, que te podies anar amb bicicleta, amb tal, o sigui, un parc que anés lligant totes aquestes coses. Però, evidentment, ara i avui, fins que el món no es mogui per drons pel cel, el cotxe és un element que encara existeix. I llavors s'ha de donar una solució. Jo crec que l'única solució que hi ha, llavors, hi ha tres trams, que a més un s'està ja posant en marxa i ningú en parla. O sigui, hi ha un tram, que és el tram des del riu, per entendre'ns, fins lo que seria la Salut. És el que està amb pilots, amb uns pilars que es converteixen en pilots i que té una permeabilitat a lo millor per sota. Això s'està integrant amb un pla d'actuació municipal en la qual el lideratge no és de Badalona, és de Sant Adrià del Besòs. Aleshores, clar, quan aquest element fonamental, que és la primera part d'un projecte, ja hi ha diners per fer una part, em sembla que hem d'estar amatents molt per veure que s'adecui. No n'hi ha prou, em diu, és que asfaltarem el Fons 13. Això és la... Sí que hi ha una part de Badalona, però hi ha elements de connectivitat que s'han de preparar per segon tram, que seria entre el que és la Salut i la Riera Canyador, que aquí no hi ha més discurs que d'anar per sota. Uh-huh. Que d'anar per sota per intentar que tots els barris connectin amb la ciutat i que allò es converteixi en un passeig. Si tu ara t'has de fer la casa amb els solars que hi ha, parlo de Calllames, per exemple, no? Tu...
1: A més, soterrar permetria guanyar molta superfície, també.
0: Home, completament, a dalt. Però és que, imagina't la imatge diferent. Tu has de fer uns pisos ara a Calllames. Pots orientar amb un parc o pots orientar amb una autopista, entens? O si no, jo giro tot i no vull veure l'autopista. O sigui, hi ha decisions que s'han de començar a prendre ara perquè configuraran la nostra ciutat, entens? I aquestes són... I això sí que... No sé com explicar-t'ho. No hi ha ningú que digui que no hi està d'acord. Bueno, doncs, que la ciutat vibri d'això. La gent, bueno, parla que un ho diu, tothom ho diu alguna vegada, eh? Això ho ha sentit per tothom. Bé, una mica això el que volia dir.
1: Com que ens queden pocs minutets, avancem i parlem també del cicle de l'aigua, perquè és aquesta una altra, diguéssim, un altre dels ítems, aviam, no?, que s'inclouen en el PDU.
0: Aquest ítem, a més, també l'hem parlat aquí, el cicle de l'aigua. Aviam, estem en època que no ens en recordem, de sequera. O sigui, ja estem en època d'inundació. O sigui, el canvi climàtic dona aquestes coses, no? Aleshores, amb aquestes dues accions que ens venen a sobre, ens sembla que han d'estar molt pensats i molt controlats els elements que estem fent. Te'n recordes dels anti-DCU que dèiem, o les estanys de laminació per abocar els abocaments d'aigua al mar? Aquesta seria una equació, encara que no sigui... És més petit que el que vol abarcar el PDUM, però la situació d'aquests elements s'hauria d'intentar col·locar en el PDUM. Senyors, per exemple, hi ha d'haver un anti-DCU a la banda de la pista Iris. No, s'ha de fer davant. Doncs això que figuri, perquè tot el que està sobre un plànol després té repercussions a l'hora de fer el pla. En aquest cas seria el Poumet que ho fixarà. Fixar aquestes coses. I després, evidentment, tots els elements de pares i tal... Aviam, clar, no sé si estem al tanto, però ara, amb tota l'arranjament de lo que és el gran col·lector que porta aigua, que perdia i que teníem la riera de Canyet amb aigua i que alimentàvem el freàtic, quan això estigui acabat, que s'estarà acabant aquest final d'any...
1: La canonada de Canyet, parlàvem l'altre dia amb el gerent de l'aigua, Esther Llobregat.
0: No, que no hi haurà aigua. Llavors, tots els pous que alimenten aquests elements de drenatge que van a parar als parcs, que serveixen... Doncs hem de pensar en aquestes que canviaran. I em sembla que no hem de perdre punt per fer-ho.
1: Una aigua que es perd a milers de litres d'aigua al dia, però que s'aprofita per rec freàtic o per rentat de carrers.
0: Però és que Badalona... Jo estaré content com a ciutadà del món que s'arregli i que no la perdo, però com a badaloní i la gent de Canyet no podrà regar els horts. Enteneus? Vull dir, parlo molt, molt domèsticament i potser no, egoístament no em sembla, perquè em sembla que Badalona també tenim dret, diríem, a aprofitar els recursos hídrics que tenim. M'entens? O sigui, què hem de preveure? Jo només dic que hem de preveure que passaran coses i encara que sigui una eina potser massa gran per el que volem, jo m'agradaria que constés, m'entens el que vull dir? I que almenys sapigués, en un debat que no hi ha estat, si els partits i el govern li interessa ficar-ho o no.
1: Un altre capítol parla d'energia i dades.
0: Sí.
1: Aviam, a què fa referència?
0: L'energia i dades, evidentment, una ciutat com la nostra, parlo de la nostra, això passa en general, avui en dia hi ha dos elements fonamentals. La informació, que va per xarxes i necessites uns grans cables que portin les 5, 7, 10G que vindran, i això és necessari, i després una energia que ens faci garantir que quan hi hagi una apagada puntual d'una cosa tinguis un recurs d'atendre una altra línia que la substitueixi. Això és fonamental, això avui en dia és fonamental. Per això, amb aquests projectes que parlàvem, per exemple, del sòcol de Sant Jeroni, que lligava tota la banda de Santa Coloma amb Can Ruti, i doncs per allà podia passar enterrat, soterrat, tot unes línies d'aquestes que ens lliguessin una cosa amb l'altra. Tot això va lligat. Per tant, la part energètica i la part de dades, quan això és fonamental i s'ha de preveure ja, entens? Encara que no hi hagi responsabilitat directa del PDUM, o sigui, no, però si quan es faci el pas diguis, oh, ja tinc preparat, que això sí que té obligació el PDUM, preparar el territori perquè hi passin aquestes coses quan ho vulguin fer. No, és que no sabem per on. I acabo. Habitatge. No, ho dic perquè és l'últim i que sembla important i l'he resumit en molt poc. Vam parlar amb el representant de l'àrea metropolitana que ens va atendre com a autors del document, i el que em va sorprendre, o sigui, una mica, la importància que tenia per nosaltres, per la ciutat, tenir la documentació de totes aquestes coses. Llavors, clar, em va dir, diu, és que, per exemple, tenim unes dades fonamentals i grandioses d'habitatge de Badalona. Parlo d'habitatge, eh? Diu, però quan hem comparat amb totes les dades que tenim, envelliment de població, les cases que estan en mal estat, quan hem, de tota l'àrea metropolitana, no hem sapigut com puguem afrontar-ho, perquè té una complexitat que no podem totes les dades creuar-les per intentar sectoritzar a Badalona concretament. I llavors només han decidit una cosa que em sembla bé, que és el de la Serra d'en Mena, que és el que surt en el planejament. Em sembla bé en el concepte, que dius, fixa-t'hi, tenim una zona que hi ha zones de les ciutats que són barraques, però com que tenen unes expectatives d'edificació, la transformació d'aquell lloc que té un ús ja determinat és, tirem una barraca, fem quatre pisos, un promotor privat, li donem amb el de la barraca uns diners o una planta, el que sigui, i ja tenim allò. Per tant, la regeneració està garantida. El tema no és un altre. Quan ja tenim aquestes autoconstruccions de quatre o cinc plantes, és impossible fer res, perquè ja ha superat els paràmetres, el que en diem els paràmetres actuals. Per tant, al revés, tindríem que enderrocar i, per tant, tindríem un problema afegit.
1: Clar, s'ha de reendreçar, eh?
0: S'ha enreçat, canviant igual. La solució és fer un trasbàs d'edificabilitat. Això en podíem parlar potser l'any que ve.
1: Doncs vinga, així sí, ens emplacem. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé, cuida't i fins la propera.
0: Bueno, espero que estigui encara amb capacitat d'articular un mínim discurs.
1: No ho dubto pas, que vagi bé, adéu.
0: Gràcies.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Dinar. Les manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món, l'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes història.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en la última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
1: O sigui que ens has fet de pont, m'has fet de pont en aquest cas a mi. Eh?
2: Tal qual.
1: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no?, i també explicant algunes dades d'aquests...
2: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no?, una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
1: Això,
2: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis, i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
1: Molt bé, has fet mates.
2: He fet mates.
1: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
2: Bé.
1: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
2: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no?, una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem no en la versió original de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una vena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major. Doncs
1: sí.
2: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
1: Diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
2: No, de fet, aquesta va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanes?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé. Són altres temes, també, doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana, també, fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etc. Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
1: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, eh? Des d'himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greja,
0: de
1: Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
0: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar, doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
1: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
0: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
1: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker, no?
0: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
1: Sí, sí, sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre nou llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
0: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet, és una constant en aquest espai, no?, que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no?, i vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no?, que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no?, és el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no?, aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I, de fet, el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet, és el nostre artista top, podem dir, no?, ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no?, el seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no?, aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: Jo a l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem ara.
0: Diguéssim que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el 7è art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7 que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançó, amb aquesta bossa nova, entràvem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons que va explicar.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Des dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no?, cançons sobre el fet de casar-se. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no?, o Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no?, cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no?, cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un reset, no?, per tant hem anat també movent-nos amunt.
0: A vegades el calendari, no?,
1: a vegades el calendari,
0: les efemèrides ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat.
0: Sí. Doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. I algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres, i crec que si una cosa ha demostrat que ens va explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta, i per tant crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot
1: i les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Sí, sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: El 16 de juliol, el Centre Sociosanitari del Carme comença una nova etapa, ho fa actualitzant el seu nom per reflectir el nou model assistencial que allà s'hi desenvolupa, i és que a partir d'ara ja funciona com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig, a cavall de l'hospital i del centre d'atenció primària, l'ambulatori, el CAP. Un model assistencial que pretén tenir cura i alhora acompanyar els pacients fins que es recuperen de les seves patologies, no?, i que s'està implantant a tot el territori, tenint en compte que l'any 2030 a Catalunya hi viuran més de 2,5 milions de persones majors de 65 anys. Per tant, el repte de l'envelliment és important. Per saber a qui està adreçat aquest nou model assistencial i com funciona, avui parlem amb la Mònica Polo. Ella és fisioterapeuta al Centre d'Atenció Intermèdia al Carme de Badalona Serveis Assistencials. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Mònica, primer de tot, per situar-nos, no?, què és la intenció? Què s'entén per intenció intermèdia? A qui va adreçada?
4: Doncs l'atenció intermèdia és el pont que tenim, no?, com a assistència sanitària entre l'hospital d'aguts i el domicili o els centres d'atenció primària. Aquest pont és per a aquells pacients i per a aquelles persones que han patit alguna patologia, un ictus, algun tipus de fractura, o que estiguin en un procés oncològic o que tinguin un deteriorament cognitiu, però que no necessitin les prestacions o la intensivitat d'un hospital d'aguts, però que no estiguin en condicions de tornar a domicili. I és per això que l'atenció intermitja inclou també aquest programa de rehabilitació, una rehabilitació integral per ajudar que el retorn a domicili sigui de la millor manera possible.
0: Per tant, entenc persones majoritàriament ja d'edat avançada que afronten la recuperació d'una patologia, també potser malalts crònics que necessiten d'aquesta cura, no?, més extensiva, o fins i tot per persones que estan en cures pal·liatives?
4: Sí que és veritat que la major part de la població i dels pacients que tenim i de les persones que ingressen són persones amb edat avançada, perquè com tu ben deies, l'envelliment cada vegada tenim una progressió, una població molt més envellida, i arribem amb una edat molt més avançada però amb pluripatologies, que això fa que els ingressos puguin ser més intensos, no?, als hospitals aguts, i necessitem una derivació i millorar aquests pacients. Però sí que és veritat que tenim de tot tipus de pacients, no?, qualsevol pacient amb un ictus, qualsevol pacient amb un estat o amb una situació de cures pal·liatives que necessiti un tractament i que sigui unes cures perquè no puguin assumir a domicili, doncs nosaltres tenim tota aquesta atenció.
0: Clar, estem parlant d'aquest entremig entre un hospital i un centre d'assistència primària, no? De l'antiga atenció sociosanitària, a vegades es fa complicada aquesta paraula, però modernitzada, no?
4: Sí.
0: A partir de quina visió? De quina tecnologia, també? O quina actualització de recursos es modernitza?
4: A veure, sobretot a partir d'un canvi de visió. Un canvi de visió en la nostra actuació, nosaltres com a fisioterapeutes, però amb tot l'equip de rehabilitació tenim una nova mirada, no només una mirada en la patologia, sinó una mirada a l'atenció centrada a la persona i sobretot a la fragilitat. No? Crec que la paraula fragilitat és una de les coses que està lligada amb l'envelliment i és per això que hem de lluitar, no?, perquè aquest envelliment i aquesta fragilitat ens pugui aportar des de l'atenció intermitja, no?, una millora funcional i una millora de la capacitat del pacient perquè pugui tornar a domicili.
0: I quins professionals intervenen en aquest nou model assistencial? Som multidisciplinaris, no?, m'imagino.
4: Sí, som un equip multidisciplinar, amb metge, amb terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, TK és molt important.
0: La ubicació és la mateixa.
4: Sí que és veritat que en aquests anys hem fet una distribució de gimnasos, no? Tenim, abans era un únic gimnàs i ara tenim dos gimnasos dividits en les dues plantes, vale? Un es situa a la planta baixa i l'altre a la segona planta, i sí que és veritat que com a diversitat és que treballem conjuntament teràpia ocupacional i fisioteràpia, amb la qual cosa això sí que ens fa que puguem unificar molt més els tractaments i anar a una. Però sí que és necessari el tema de treballar en equip, perquè treball social tots tenen el seu paper dintre d'aquesta atenció a la persona.
0: I una vegada, diguéssim, el pacient ja ha recuperat aquesta autonomia, confiança, no?, aquest benestar que el permet tornar al seu domicili, hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment domiciliari també?
4: Sí que hi ha tema de rehabilitació ambulatòria, domiciliària, que nosaltres, si escau i si el pacient ho necessita, nosaltres sí que fem aquesta derivació, vale? Perquè sí que aquest programa de rehabilitació intensiva, l'UIO que ha estat fent-se a l'atenció intermèdia, doncs potser necessita continuar. No perquè necessiti més funcionalitat, però sí una adaptació domiciliària, que a vegades són persones que els fa por tornar a casa, no? Llavors jo crec que és un benefici tenir aquest interpàs, no?, de l'atenció intermèdia, que estan molt protegits, al pas a la domiciliària perquè sí, es vegin més acompanyats i amb més seguretat.
0: Deia al començament també que de cara al 2030 a Catalunya hi han de viure més de 2,5 milions de persones, no?, de més de 65 anys. Aquest és un model que s'anirà implantant, penseu, al conjunt del territori català, a Europa, i el món hauria d'anar cap a doncs aquesta línia, també, si ens fixem en aquest envelliment de la població.
4: Jo crec que Catalunya hauria de ser un pioner, no?, en aquest model. Crec que és l'estratègia sanitària, no només de Catalunya, sinó dels diferents països europeus, més que res pel que tu dius, per al tema de l'envelliment, però també una miqueta per treballar sobre la prevenció, no?, que és una cosa que no incidim molt, però jo crec que des de l'atenció intermèdia també és un dels projectes que potser tenim en un futur, no?, de poder, per què no, treballar la prevenció i continuar dintre d'aquesta recuperació funcional, que és el seu pilar dintre l'atenció intermèdia.
0: De fet, el dia 16 serà l'acte institucional, la inauguració, coincidint amb la Mare de Déu del Carme, i es podrà visitar aquest espai amb una jornada de portes obertes que, imagino, ens portarà a visitar espais que poden ser singulars, no?, com la sala immersiva emotiva, no?, de què disposeu, perquè val la pena dir que en els últims anys s'han incorporat serveis com aquest, o també la teràpia assistida amb gossos, no?
4: Sí. Nosaltres estem treballant a la sala immersiva amb diferents grups. Un dels grups són aquelles persones que han tingut una fractura i que no poden fer una càrrega de l'extremitat, i llavors es basa en un programa de potenciació muscular guiada amb una persona, I dintre d'aquesta sala doncs, sempre es fa més a més i sí que hem vist que hi ha una millor adhesió al tractament. Uh-huh. També amb pacients amb necessitats de que sigui una activitat física guiada, vale? Perquè són pacients amb un deteriorament cognitiu, que per ells sols potser no tenen la capacitat de dirigir això, i com és una potenciació guiada en un entorn diferent que no sigui un hospital, no? Amb imatges molt maques, doncs això els fa que... Uh-huh. que els agradi més. El tema de la teràpia en gossos, com tu deies, està funcionant bé. Aquest any, si no recordo malament, és la tercera edició, jo no ho porto directament, i la veritat és que s'està tenint molt bons resultats. Mm-hmm. I amb les persones, amb els pacients que estan ingressats i també en el personal sanitari. Jo crec que és un moment en el que ho vivim d'una manera molt grata.
0: Doncs recordeu que aquest 16 de juny, amb aquesta inauguració, teniu oportunitat de conèixer de més a prop, en primera persona, aquest centre d'atenció intermèdia que ens explicava ara la Mònica Polo, fisioterapeuta del centre d'atenció intermèdia del Carme, així és com se li diu ara, de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies, que vagi bé.
4: Gràcies.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí i ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal. I aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És Dead Locomotion. És una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin, i quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar, i llavors quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs, publicar-la tal com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs, swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions. Ens anem cap a la segona, aquesta amb un altre idioma.
2: Quel est le premier train qui vous fera danser,
3: Versió francesa, eh?
1: Versió francesa que...
3: Molt coquet.
1: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit que va arribar al número 1 francès. I si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se n'allunyi.
0: Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan. Va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per als seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt sí. Dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs, va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I, si vols, ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
2: Juntamos el dinero para la reunión.
1: Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens n'anem a una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta ja aquí. Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaia, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols...
1: Jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Ocean, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim.
1: Més balada, no, sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gusto es Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola. El seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de com a cantant bastant important. I si vols ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. Són Junker, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, que és aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens anem encara a un altre, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Una mostra, no?, de que aquesta cançó continua encara...
0: Sí, continua vigent. Sí, sí, sí.
1: D'avui en dia.
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas doncs anem a una de les últimes, les dedico ja a Cosa Més Dura. Si vols, l'escoltem.
1: Cosa Més Dura, diu. Aquesta és...
0: No acaba, no acaba. Comença.
1: Em recorda més a Green Day, coses així, no?
0: Sí. Et sorprendrà perquè les dues bandes de les quals en parlarem ara, d'aquestes dues últimes versions, són bandes japoneses. Per què les bandes japoneses decideixen fer una versió de Locomotion?
1: Jo m'estava imaginant un californià fent surf, saps?
0: No, doncs no. És una banda japonesa de punk rock melòdic, es diuen Good for Nothing, que van incloure aquesta versió accelerada i molt punk en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols ens anem, seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody do in a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. No, you get to like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. Qui són aquests? Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll de Tòquio. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tangerinate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garatge.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.